Doncs va, seguim a Nits de Ràdio, després de posar-nos al dia de l'actualitat geek, gamer, freaks. Anem a fer una mica de memòria, que en David Morales ens ha preparat un reportatge sobre un programa de televisió mític. A mi, de petit, em tornava boig. Dono pistes, va, és que el feia Joaquim Maria Pujal. Em poso en peus cada cop que dic aquest nom, perquè per mi és un del top 3, possiblement, de comunicadors que més he admirat a la meva vida, i és una cosa meravellosa com vam aprendre i vam tenir la sort de poder-lo gaudir en totes les retransmissions, que ara de fet estan fent 50 anys i estan fent tota una sèrie de reportatges interessantíssims sobre la transmissió d'en Pujal, mítica, però va fer un programa de televisió que va ser èpic, mític. Tots els recordem, els que tenim més de 40, 45 anys segur. Doncs en David Morales, que també és d'aquesta quinta, ens fa un reportatge sobre aquest programa, va, La vida en un xip. És que us encantarà. I després escoltarem alguns continguts que són d'interès perquè no caduquen, que dic jo. Hem de tenir molt presents en el nostre dia a dia. En concret, sobre les relacions laborals. I així fem aquesta segona hora d'aquest Nits de Ràdio del divendres, ja 4 de setembre de 2026. Seguim.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
2: Arriba el Festival Internacional de Teatre a Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
1: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
2: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
1: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
2: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
1: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
2: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
1: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
2: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.

El 6 de gener del 1989, mentre la resta de cadenes espanyoles apostaven per l'entreteniment de cap de setmana, TV3 va estrenar un programa de debat en prime time de divendres a la nit. Es deia La vida en un xip. I tenia darrere en Joaquim Maria Puyal, el mateix home que havia inventat el futbol en català a la ràdio i que portava uns anys construint-se una reputació com a creador de formats televisius seriosos i rigorosos. El programa es va emetre des del 6 de gener del 89 fins al juny del 92, un total de 143 programes, i cada setmana ocupava la nit dels divendres cap a les 10, just després del Telenotícies Vespre. La durada oficial era d'unes 2 hores, però sovint s'allargava fins a les 2 hores i mitja, perquè quan les converses funcionaven, ningú no tenia ganes de tallar.

El format era, sobre el paper, un programa de debat. Però en Pujal no era home de deixar les coses tal com les troba. La seva idea era que el debat necessitava un ancoratge emocional. Alguna cosa que fes que l'espectador no canviés de canal quan el telenotícies acabava. I la solució que va trobar és una de les decisions creatives més originals de la televisió catalana dels anys 80. Cada programa s'obria amb un capítol de ficció. Una sèrie. I no qualsevol sèrie, sinó La Granja. La primera telenovel·la pròpia que TV3 havia produït. Aquella sèrie, aquell bar de barri, ple de clients reconeixibles i situacions quotidianes, era el ganxo que retenia l'audiència i alhora plantava la llavor del que s'havia de debatre a continuació. El debat sortia directament dels problemes i dilemes que la ficció havia posat sobre la taula. Una integració de ficció i realitat que, pensant-ho ara, era d'una sofisticació considerable per l'any que era. La Granja era una barra de bar ambientada en un barri popular de Barcelona, regentada per la Carme i en Joan, envoltats de família i d'una clientela permanent que cada setmana encarnava una situació moral, social o sentimental que servia de detonant pel programa i el debat posterior. Però el que fa que aquest bar televisiu sigui una peça important de la història cultural catalana no és només la seva funció

0: dins del programa, sinó qui hi havia darrere. Els guions els escrivia en Jaume Cabré. Sí, sí, el Jaume Cabré, que anys més tard seria un dels novel·listes catalans més traduïts al món amb obres com El jo confesso o Les veus del Pamano. L'any 89, però, Cabré era un professor universitari que havia guanyat algun premi literari i que feia uns anys havia escrit els guions d'un personatge de ficció per un programa anterior d'en Puyal, Vostè jutja. La proposta de tornar a fer ficció televisiva amb ell li va semblar prou temptadora com per acceptar-la i durant 4 anys, amb un equip que incloia també Antoni Colomer i Jesús Borràs, va escriure 120 capítols de La granja.
1: Ai, mama, se m'ha fet tard. És que ni m'he donat de l'hora que era.
2: Ens hem quedat sense cerveses, no?
1: Ai, les cerveses, com tinc el cap, Déu meu. I això que ho tenia present, com tinc el cap.
2: Això és el que dic jo, on tens el cap? Vols dir que no fas un gramassa amb tantes visites al tedi?
1: Mama.
2: Avui la Laia torna a mossegar. L'he enviada a Cala Lourdes, almenys que es distregui. Hauries d'estar més per ella i oblidar el tedi.
3: Hola, Carme.
2: Hola.
3: En Joan és a dalt, tot teu. Mm. Coi, que han marxat aquells.
2: Qui?
3: En Sergi i tots els altres.
2: Sí, que em fa d'estona que se'n fa.
4: Ei, ja sóc aquí.
5: Hola. Fins ara t'has estat amb aquell nen?
4: Vaig ajudar la mama.
5: Saps que ens hem quedat sense cerveses?
4: Sí, ja m'ho ha dit la mama. Tampoc no s'enfons el món per això. Se me n'ha anat al cap, ho sento. I queda la de barril, no és cap drama.
5: Ha trucat un representant de brandis, anissos i coses així. Ha dit que passarà demà.
4: Molt bé, ja veurem què vol.
0: I aquí ve una de les anècdotes que millor expliquen com funcionava tot plegat. Els guions de La granja s'havien d'acabar d'escriure a altes hores de la matinada del dijous o directament el divendres al matí, perquè en cada capítol calia incloure una escena relacionada amb l'actualitat informativa de la jornada. L'equip havia de saber de quina notícia o tema es parlaria el debat aquella nit i integrar-lo en la ficció de manera versemblant. Era en terminologia que avui s'utilitzaria un producte d'una complexitat logística important. I atenció, el guionista, que era un novel·lista consagrat, havia d'escriure ficció que encaixés amb l'actualitat del dia, i tot plegat s'havia de gravar aquell mateix divendres al matí. El lloc de gravació era el poble espanyol de Barcelona, on s'havia construït una reproducció fidel d'un bar de barri. L'edició es feia contra rellotge i el resultat s'emetia aquella mateixa nit. El fals directe avant la letra. El repartiment de La granja es va convertir en una de les galeries de personatges més estimades de la televisió catalana del moment. La Rosa Serra era la Carme, la mestressa del bar, figura central de tota la trama. En Xavier Serrat feia de Joan, el seu marit. La Pepita Oliveres era l'Angelina, l'àvia. En Joan Borràs donava vida als Soteres, aquell client fix cregut i masclista que tenia una querida amagada i que mirava tothom per sobre l'espatlla. Un dels personatges més ben construïts dramàticament de tota la sèrie. En Boris Ruiz era el mercader. I d'entre tots els actors i actrius que van passar per aquell bar, Pepa López, Montserrat Carulla, Josep Linuesa, Rosa Serra, Elisa Hermosa, Laura Barrufet, n'hi havia que un que aleshores era un desconegut absolut, en Jordi Mollà, el futur protagonista de Jamón Jamón de Bigas Luna, el futur actor de Hollywood que apareixeria en pel·lícules al costat de Johnny Depp o de Vin Diesel, va fer els seus primers passos professionals darrere la barra d'aquell bar de barri de TV3. La carrera d'en Mollà va passar per La granja i per un guió de Jaume Cabré abans de saltar la gran pantalla, que cadascú en tregui les conclusions que vulgui.
6: Perquè són les 10 en punt de la nit i comencem, com sempre, aquesta part del programa presentant els nostres panelistes. Ho fa, com sempre, Mònica Terribas.
7: Aquesta nit hem convidat al programa Josep Maria Espinàs, és escriptor. El darrer títol que ha publicat és A peu per l'alma estrat. De 15 anys ençà que diàriament escriu una columna al diari Avui. Monsenyor Antoni Deix i Clotet és bisbe de Solsona, ha estat 12 anys bisbe de Menorca i ha publicat diversos llibres de poesia, entre d'altres La paraula i el ritme i O Menorca. Manuel Delgado i Ruiz és antropòleg, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, professor del màster de sexualitat humana de la Universitat Nacional a distància i acaba de publicar el llibre La sexualitat en la societat contemporània. Susanna Poveda i Vilà té 20 anys, estudia a COU i viu a Barcelona. Maria Pilar Rodríguez i Pascual té 28 anys, és soltera i fa de monitora d'informàtica, viu a Barcelona. Manel Piqué i Mata té 26 anys i viu a Lleida, al Segrià. Consol Bordó
0: i Gómez... Un dels elements
7: Gómez
0: més reveladors de la fe que en Puyal tenia en el format és el fet que els guions de La granja van rebre el Premi Nacional de Literatura en la categoria de guió, un reconeixement que posava la ficció televisiva al nivell de la literatura convencional, cosa que les

0: aleshores no era en absolut habitual. I l'efecte que va tenir el programa sobre el públic va anar molt més lluny del que ningú hauria pogut preveure. Part de l'audiència va arribar a atribuir als personatges de la granja l'estatut d'individus reals. La Pepita Oliveres, la Rosa Serra, en Joan Borràs, els actors i actrius, van perdre durant anys la seva identitat real i van ser reconeguts per la gent com els personatges que interpretaven. Passar de ser un actor o actriu a ser l'àvia de la granja o els soteres de la granja és una mena d'homenatge del públic tan gran com incòmode, però que mesura amb força precisió la intensitat amb la qual aquells personatges van entrar a les cases catalanes. El debat que seguia la sèrie era l'altre pol del programa, i aquí en Puyà li abocava tota la seva concepció del periodisme televisiu. El plató s'omplia d'experts, sociòlegs, psicòlegs, escriptors, músics, professionals diversos i de testimonis reals, persones anònimes que havien viscut en primera persona la situació que el programa abordava aquella setmana. Els temes eren qüestions sociològiques d'ampli abast: la violència de gènere, el desamor, les relacions familiars, la soledat, els conflictes de parella, les addiccions... Un episodi que s'ha recuperat dels arxius tractava la superació del desengany amorós i comptava, com a convidats, amb especialistes d'un calibre tan sorprenent com l'escriptora Carme Riera o el músic Pau Riba. I al final de cada programa, l'audiència podia trucar per respondre a una enquesta sobre el tema de la nit. La televisió participativa molts anys abans que ningú tingués idea de com seria internet.
1: O al revés, vostè va trucar al contestador del sí, però vostè hauria de dir que no, però els nostres costums són cada dia, no són cada dia més escandalosos.
2: No és que no siguin escandalosos, és que la gent se'n fa molt de les coses, vull dir, la gent se les dona de moderna i no n'és, vull dir, és totalment moralista i cada dia anem amb això i és per això el que lluito jo, per a que no sigui així. Tothom se n'escandalitza de tot. La gent ara mateix està dient de que les dones pues, van amb una actitud provocadora. És molt normal, d'homes no n'hi ha i la meitat són maricons, pues... Què tenen que fer les dones? Pues vamos, aconsegar el que sigui, perquè si no... És normal.
1: I jo celebro que vostè tingui aquest punt de bon humor, perquè hem d'interpretar que això acaba de manifestar-nos està dit una miqueta en broma, suposo, no?
0: El que fa que la vida en un xip sigui recordat amb tanta intensitat, diverses dècades després, és la combinació entre la qualitat intel·lectual dels debats, el respecte absolut pels testimonis anònims que pujaven al plató a explicar les seves experiències, i la sensació que el programa considerava els seus espectadors persones adultes, capaces de sostenir una conversa complexa durant 2 hores i mitja en una nit de divendres. Aquell divendres a la nit era, per a moltes llars catalanes, una mena de ritual. La careta del programa, aquella melodia que tothom recorda, sense poder cantar-la del tot, anunciava que aquella nit la televisió anava de debò. La vida en un xip va parar el juny del 1992 per decisió personal de Joaquim Maria Puyal. Feia 3 anys que el programa omplia els divendres i 143 programes és una quantitat considerable de temes exhaurits, de plató preparat, de ficció gravada a contrarrellotge i de debats allargats fins a les 12:30 de la nit. La granja va continuar vivint una mica més per compte propi. Aquell estiu del 92 es va reemetre sencera, de dilluns a divendres en horari de tarda, i l'èxit va ser inesperat. Uns anys més tard es tornaria a reemetre. Els personatges d'un bar de barri, guionitzats per un futur Nobel de les Lletres Catalanes i produïts per l'home que narrava els partits del Barça, seguien enganxant gent davant la televisió. Alguna cosa havien fet bé.
3: Les persones que són presents a l'estudi de La vida en un xip han trucat als telèfons del programa per manifestar el seu punt de vista entorn del tema que avui debatem. Les que hi estan a favor a través del telèfon del sí, 93 453 5577. Les que hi estan en contra han telefonat el del no, 93 454 10 11. En aquests moments, les nostres hostesses, Olga i Tessa, estan recollint els pronòstics relatius a l'enquesta del programa. Si vol venir com a públic a l'estudi, escrigui una postal amb el seu nom, telèfon i població a l'apartat de correus 5588 08080 de Barcelona. Si algun espectador és directament al·ludit per algun comentari fet al llarg de l'emissió, el programa posa a la seva disposició el telèfon exclusiu per a persones al·ludides, 93 473 24 64. Aquest número només pot ser utilitzat per qui hagi estat directament esmentat i vulgui replicar. Ara bé, qualsevol espectador que vulgui expressar el seu parer sobre el que estigui passant en el programa, per comentar-lo i enriquir-lo o per criticar-lo i queixar-se'n, té a la seva disposició els telèfons de l'espectador, 93 473 1546. El nostre centre de dades canalitzarà les diverses aportacions.

0: Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3.
1: El llegat de La vida en un xip és doble. D'una banda, va demostrar que la televisió pública catalana podia produir continguts de qualitat en català que connectessin emocionalment amb l'audiència i que no renunciessin a la complexitat. De l'altra, i potser és el llegat més tangible, La Granja va ser l'embrió de tot el que vindria després. Les primeres persones que van prendre la decisió de fer una telenovela diària a TV3, 5 anys més tard, ho van fer mirant el que havia funcionat en aquell bar del Puyal i del Cabrer. El Poblenou del 94, la primera telenovela diària de producció pròpia de la televisió espanyola, existeix en part perquè un divendres del 89 algú va gravar la barra d'un bar al poble espanyol per posar-les catalans just després del Telenotícies.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja són els CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, saps allò de que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar i hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que es va fer

0: molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest de, del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anant a veure el concert de Coldplay, i vinga, allò que la cosa s'està animant, posen la Kiss Cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen, i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal la nostra normativa laboral no proveix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí partim... Una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però clar, això és un petit detall, però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal no pot ficar mala cara respecte a això, perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, pues això, mitjana 40 hores setmanals a la feina, reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar? Com va això?
1: No, afectaria directament al dret a la intimitat de la persona treballadora. Uh-huh. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil ni per l'estat sentimental, i fins i tot podríem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
0: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs, el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, que sí?
1: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i tornar la persona al seu lloc de treball. I si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
0: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que, evidentment, dona per més joc del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi. I com bé ens expliques, això ha de ser forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas,
1: Correcte. Queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Mm-hmm. Doncs les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què he d'explicar-ho?
0: Mm-hmm. Aquí un altre...
1: No,
0: està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria i després, doncs, igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat. No? Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat. O com va això? Explica'ns.
1: No, però jo aquí ja estarem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent i sobretot en aquests sopars

0: que a vegades tenen les empreses aquí, podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
1: Ah, no, no, vale. Està clar. No, no, jo aquí deia consentit, vale. Si, si hi ha no, assetjament, llavors sí, sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no ho volen seguir, no volen explicar, mm-hmm. jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fer una mica safreig, sinó per això típic, no?, que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no?, per exemple.
0: Pues com llavors com el que com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que el vestuari, no?
1: Totalment. Ja que comentaves aquest tema que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, en una sort, per exemple, un sopar de cap d'any, mm-hmm. o per exemple, un viatge, no? Un viatge d'empresa, sí. O un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú mm-hmm. que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
0: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida.
1: Val.
0: Perquè mm-hmm. l'assetjament no implica que n'hi hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. Mm-hmm. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada. I això ha de comportar que n'hi hagi, fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de recursos humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
1: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no?, quan tot va bé, tot són flors i violes, però sí. quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès, no? Entenc, de temes laborals, han d'estar molt al dia, d'això?
0: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, uh-huh. sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi llavors a nivell laboral i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables i això pot comportar fins i tot un canvi de departament. Uh-huh. Vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
1: Mm-hmm. Clar, aquí és quan, jo conec casos, per això dic que em sembla mm-hmm. que és més habitual del que podríem sí. imaginar, que en situacions sí. asimètriques hi hagi sí. algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, eh? Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades per voler, saps?, per voler créixer o al contrari, no?, per abús, no?, de la situació, que n'hi ha en les dues direccions, que sí?
0: Sí, desgraciadament la condició humana és...
1: No, no, clar.
0: És una mica perversa i sí, i a vegades entre iguals també,
1: entre iguals.
0: A vegades és horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta sí. protecció del respecte a totes les persones, no? I que això desapareixi. I segurament fa 30 anys, jo em recordo quan m'incorporava al mercat laboral,
1: sí.
0: doncs crec que hi havia una desprotecció respecte
1: sí.
0: a persones, dones, no, ho diré clarament,
1: que
0: avui, desgraciadament, o dic, afortunadament, no passa, no?
1: Mm-hmm.
0: O no passa amb la mateixa intensitat.
1: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
0: Sí, les empreses d'una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral.
1: Mm-hmm.
0: Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè si això passés es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho emmarco en el dret laboral però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no?
1: Sí.
0: Si una situació d'aquesta es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora i per tant ha d'actuar des del minut que 1, quan tingui coneixement, i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
1: Sí, sí, totalment. Molt, molt, molt interessant, i crec que és molt necessari que tinguem constància de

0: això, perquè allò que sempre diem, de més val prevenir, Més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació, que quedi clara des del principi, abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera de que tothom, de que qui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més, i que qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
1: Sí, sí, és correctíssim, i tenir aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè s'ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim, si algú vol actuar incorrectament, s'ho pensa dues vegades.
0: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabem, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les coses vagin bé i que, sobretot, que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació, i sobretot que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això,
1: Correcte.
0: Però que tot a més, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements dels drets, dels deures dels treballadors. Crec que és molt important que la gent en sigui conscient, i per això aquí al programa sempre tindreu altaveu perquè ens pugueu explicar com han de ser les coses i com estan pensades perquè siguin de la millor manera. Hem pogut parlar avui amb el Miguel Arenas, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Un plaer, com sempre, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, una abraçada.
2: Són les 3, són les 2 en Canàries.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Muy buenas noches. Los socios de gobierno y de investidura del Ejecutivo le han reprochado al presidente su gestión de la crisis en Ceuta. Desde Sumar, la portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, le acusa de reaccionar tarde ante la crisis y le reclama el traslado urgente de los inmigrantes a las comunidades autónomas.
4: ¿Qué se puede hacer? Pues fíjense, la ministra lo viene diciendo desde hace tiempo. Trasladar a la península a todas las personas que hoy siguen en Ceuta. ¿Prioridad? Claro que sí. Las niñas, ¿verdad, ministra? Hay 500 plazas disponibles, 500, presidente, que hoy mismo podrían ser ocupadas por niñas que ahora mismo están en las calles de Ceuta.
2: Más duro ha sido el tono de los portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña, de Gabriel Rufián, y de Junts, de Miriam Nogueras, quienes han apuntado a Marruecos como responsable de la llegada de más de 72.000 inmigrantes por el Tarajal.
5: Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española.
6: Y usted no lo hace, de hecho.
7: Usted no lo hace, de hecho. Empezó usted la legislatura defendiendo un referéndum en el Sáhara y la acaba después de unos cuantos Pegasus defendiendo los intereses del rey de Marruecos.
6: El rey del Marroc.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no existen pruebas que confirmen la autoría intelectual de Rabat de la entrada masiva, aunque el informe policial, que ya está en manos de la Fiscalía, apunta que gendarmes marroquíes y agentes vestidos de paisano guiaron la entrada masiva a Ceuta.
8: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. El desempeño de Marruecos, señorías, yo ya sé que para algunos, antes incluso de la celebración o del acontecimiento del 30 y el 31 de julio, ya efectivamente había personas que lo sabían.
2: Un escrito al que no habría tenido acceso el Ministerio del Interior hasta que lo adelantó el diario El Español. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha quejado a la presidenta del Poder Judicial, a Isabel Perelló, a través de una carta de que la jueza María Tardón prohibiera a la policía que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores, ante lo que Perelló ha pedido máximo respeto a las decisiones de la magistrada. Este viernes se reúne el Comité de Supervisión de Volkswagen, que tienen previsto aprobar la desaparición de la marca SEAT a partir de 2029, según ha avanzado una revista económica germana. El secretario general de Comisiones Obreras en SEAT, Rafael Guerrero, ha advertido en Onda Cero

0: Ai, tu.
1: Ai, ai, ai. Escolta, doncs de la mà d'aquesta dolça melodia ens adentrem a les profunditats de la matinada, on gràcies a la secció del nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Hay gente que ya está metida en la cama así, con la mantita a la altura de la nariz.
1: Ahí ya estás, allà, ahí. Ostres, ja t'agafen d'això, però val la pena, perquè sempre quan passa aquestes coses, en Víctor Ruiz Novel ens farà reflexionar, ens farà pensar i ens farà viatjar d'una forma novel·lada, com sap fer ell, a una nit en què van passar coses. I, a veure, a mi a cada cop em costa més no trobar pistes. Jo aquí sí que veig una cosa així que, mira, entre que fa molt de fred a fora, els violins i tot això, jo, mira, jo, saps allò que me pongo un poc encogidito, I a veure què ens explica en Víctor Ruiz Novel.
2: ¿Qué decir? Si tú has venido así, yo he venido armado con esta música, con una faca en el lomo de la pierna,
1: ¿veus?
2: Dos puñales y una capa española a los Ramón García.
1: ¡Oh, maravillosa!
2: En previsión de que esta música reverbere peligro de verdad en sus notas.
1: Hombre.
2: Porque esta noche hablaremos, voy a poner voz de noche, ¿vale?
1: Sí,
2: voz
1: sí.
2: Esta noche hablaremos de un suceso, de una noche que marcó un antes y un después.

0: Víctor, que jo no dic que això no situï, però jo m'estic movent que dóna gust. Mira, com entra. Oh, és una passada, això. Tots ballant aquí.
1: El resto tenia que dar miedo.
0: Mare meva. He was big and strong.
1: Me ha hackeado la sesión.
0: Oh, m'encanta, deixa'm escoltar una mica.

0: poco para acá.
1: Esto es cultura popular.
0: Oh, mira, mira, ¿no? Venga, venga, que venga.
1: Claro, venga.
0: Rasputin. És que clar, és Rasputin i tothom és Rasputin. És meravellós.
1: Claro. Bueno, aunque lo que dicen es mentira.
0: Home, ja m'ho imagino, però clar, bueno...
1: No, perquè dicen Rasputin, lover of the Russian Queen. És a dir, amante de la reina russa.
0: Igual era un altre Rasputin.
1: Error.
0: Igual era un altre Rasputin que...
1: Però claro, a ver, a Boniem no le vamos a pedir ahí fidelidad histórica.

0: Doncs així d'espectaculars acabem una nit que, com sempre, quan ens visiten Víctor Ruiz Novel, és una nit màgica on van succeir coses i que ens novel·litza d'una forma, en aquest cas, radiofònica, en Víctor Ruiz Novel. Gràcies, Víctor, i fins la propera setmana.
1: Fins la propera. I'll see her crawl into place. Your grace.

0: que a la ciutat volem estar al dia de les noves tecnologies, però sobretot volem entendre com funcionen i quin és el seu origen. I d'aquesta tasca, doncs, qui s'ocupa és l'Àlex Soto, que és enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, de muntanyes russes.
0: Déu-n'hi-déu. Uf, ja m'ho has explicat quina marejada, tu, eh? Jo ja no tinc
1: ganes. Sí. No, jo sí, pujo, però bueno, sí que és veritat que hi ha cops que estava allà assentat i deia, jo què estic fent aquí?
0: Però bé. De fet, vam explicar, no?, com va ser la primera muntanya russa,
1: sí?
0: No? Te'n recordes?
1: Sí, vam estar-ho, sí, per això, però bueno.
0: Avui no parlem de muntanyes russes.
1: No, s'ha superat per això les vacances.
0: Molt bé, molt bé.
1: S'ha superat.
0: I ja tenim una nova temporada aquí. Gràcies per seguir sent part de la ciutat i explicar-nos com funciona la tecnologia i com es va originar en alguns casos. De què ens parles avui?
1: Hòstia, avui he portat aquesta cançó, perquè aquesta cançó és del 2026, val? És Repeat It, es diu la cançó, de Martin Garrix i Ed Sheeran.
0: Sí.
1: Val? I com que és una investigació que s'ha fet aquest any, doncs per això he posat aquesta cançó, val? Ah, simplement dir una forta abraçada a l'Anita, que va ser qui em va fer descobrir Martin Garrix.
0: Ah, mira.
1: Que és sí, que és un artista molt solidari, perquè ell té molt clar que ell el que ha de fer és ser el portador de la cançó, però no ser l'estrella de la cançó, no? Mm-hmm. I bueno, doncs m'agrada molt que aquesta cançó, a més, té una curiositat que en el drop, que és això, quan et ve el subidón, perquè ens entenguem, sí, diuen rewind, repeat it, que és a tira enrere i repeteix. I és el que fa la cançó constantment. Llavors, és allò de cançó i música, sí, ben lligats, no?
0: Mm-hmm.
1: Però bé, començarem a parlar una mica d'això, de la investigació aquesta que s'ha fet, que és la vacuna sobre el melanoma.
0: Sí, bona
1: que realment serà parlat, exacte. Jo crec que, vull dir, que tenen resultats molt, molt prometedors. I aquí el tema és que ha sigut gràcies a la intel·ligència artificial. I avui que tothom està aquí en mode apocalipsis, no?, de la intel·ligència artificial, què tal? Bé, doncs la IA també ens

0: pot donar bones notícies, no?
1: I tant.
0: Pensem per això que hi ha científics com José Ignacio Latorre que diu que estem en un moment de singularitat en la història de la humanitat. Què vol dir això? Vol dir que estem en un moment en què crec que el viurem on l'espècie humana serà superada.
1: Ostres.
0: I clar, això, clar, jo entenc que això fa por, eh? Però...
1: Home, això fa una mica de por, o molta, però la por no deixa de ser una reacció davant del que ens és desconegut, amb la qual cosa jo crec que si ho expliquem i ho entenem, doncs potser aquesta por marxa, així que va.
0: Expliquem
1: com s'ha gestat tot plegat.
0: Això mateix. Primer de tot, dius que utilitzaré un llenguatge molt planer. Vull dir que si hi ha cap metge, sí, que ens, hi ha algun metge que ens està escoltant, que no m'esperin a la porta de la ràdio.
1: No, no, està bé que ho expliquem, perquè els metges en saben molt i a vegades ho expliquen d'una manera doncs, que nosaltres, la resta dels mortals, no ho entenem, així que ja està bé. Que ens perdonin els metges, no utilitzar les paraules, un vocabulari tècnic, però sí que ho entendrem tot, que és el que ens mateix interessa.
0: Ah, això mateix. Llavors, la intel·ligència artificial no ha descobert la vacuna, sinó que l'ha fet més efectiva i personalitzable.
1: Vale.
0: Llavors, què passa amb el càncer? No? Bé, ja tots sabem que tenim el sistema immunològic.
1: Que és els glòbuls blancs,
0: això,
1: no?
0: Això mateix, que és el nostre exèrcit, no? Okay. Llavors, nosaltres suposem que el nostre exèrcit va amb uniformes blaus.
1: Vale.
0: I els enemics van amb uniformes vermells. I tu et diuen, els vermells són plens, l'has d'atacar.
1: Vale.
0: Doncs tu vas i ataques els vermells. Si a més a més et diuen, ei, que els grocs també són dolents, doncs tu ataques els grocs també, aquí
1: sí, sí.
0: No passa res més. Què passa amb les cèl·lules cancerígenes? I és que fan una altra cosa, i és, som de l'equip vermell, és a dir, som dels dolents,
1: sí.
0: Però t'hem robat l'uniforme blau. Llavors me'l poso, però què passa? Que jo no vull que el meu equip de l'equip vermell m'ataquin a mi, perquè jo soy de los suyos, no?
1: Vale. Diuen.
0: Llavors es posen una petita diferència, potser una petita línia en l'uniforme, potser hi ha un pegat, no?,
1: sí.
0: Que es queda per allà l'uniforme, no? Llavors fan aquestes cosetes. Llavors això és important que ens quedem amb aquest concepte, val? De que són com cèl·lules normals, però amb una petita, molt petita diferència, que què passa? Que les cèl·lules de l'exèrcit blau no es reconeixen i es creuen que són col·legues. I per tant, clar, no les ataquen. Què passa amb un melanoma? Doncs és exactament això, que el sistema immunitari no és capaç d'identificar aquestes cèl·lules. Llavors, quan ja tens, diríem, símptomes de, no?, que tens un melanoma, el que es fa és supera. Problema és que poden quedar cèl·lules que no podem veure quan les has, no?, quan les has operat i es tornen a reproduir. I llavors es repeteix el procés.
1: És això que a vegades es diu, no?, que s'ha arribat massa tard, potser, que si s'hagués arribat una mica abans s'hagués pogut solucionar el problema. Escolta, com s'està solucionant tot plegat ara?
0: Exacte. El que es fa ara, avui en dia, que és, tu fan la biòpsia, analitzen totes les cèl·lules que tenen, no?, i diuen, ostres, doncs sí, mira, és un melanoma, i a més, som capaços de veure una mica això, com, quin pegat porten, si porten una línia, si porten un pegat, si... O sigui, som capaços de veure, ei, vigila, perquè l'uniforme té aquestes diferències, que no és una cèl·lula normal, té aquesta diferència aquí, aquesta diferència allà, que hem d'estar al tanto, no? Llavors, què passa? Estaria molt bé si nosaltres poguéssim entrenar el nostre exèrcit a dir-li, vigila, perquè aquests que porten l'uniforme blau, si veus que porten aquesta línia groga aquí, no són dels nostres, són dolents, i els heu d'atacar.
1: I entenc que aquí és on ha entrat la intel·ligència artificial, no?
0: Exacte, perquè el problema que hi ha és que hi ha moltes... O sigui, l'exèrcit aquest que agafa l'uniforme blau pot posar moltes diferències, val? I no vol dir que... O sigui, tu pots dir, mira, si porta la línia groga és dolent, ah, doncs no porta la línia groga, no és dolent. No, sí, pot ser dolent perquè potser porta, no sé, una línia negra. No? Llavors, clar, hi ha moltíssimes, moltíssims atributs que fan, no?, que aquella cèl·lula realment vegis que s'està passant per una altra, no? Llavors, n'hi ha tantes que costa moltíssim que una persona humana pugui saber totes quines són i, segons les nostres característiques com a persones, saber si podríem detectar-ho i atacar-ho, no? Llavors, això que per un humà és molt difícil perquè són moltíssimes, moltíssimes dades, però una IA és molt fàcil. Tu simplement has de fer la biòpsia, li passem aquesta IA i la IA diu, ah, amb tots aquests paràmetres que m'estàs dient, amb tots aquests, no, diguem, totes aquestes diferències en l'uniforme, jo sé que puc dir, ei, aquests són els dolents i, a més, els has de poder atacar d'aquesta forma. I aquesta és la gràcia, que mentre que ara, diem, tens un

0: melanoma d'aquest tipus i anem a provar amb aquesta medicina, la IA ens pot dir aquesta, per tu com a persona i tu pel tipus de càncer que tens, l'hauries d'atacar d'aquesta forma.
1: Que és la gràcia de la medicina, eh? Aquesta personalització. Escolta, ja podem identificar aquestes cèl·lules dolentes, malignes, i ara com entrenem les nostres cèl·lules perquè les ataquin?
0: Clar, aquí ve un vell amic nostre, que són les vacunes ARN-M, que sona del Covid.
1: Sí.
0: Segur que el Covid, això... Aquestes són els que ens solucionaran aquest problema. Perquè ara pensem un altre cop amb l'exemple aquest dels exèrcits. Si tu tens un exèrcit i els hi vols dir que sapigueu que hi ha uns que s'estan passant per nosaltres però que no són dels nostres, què faries? Enviaries un PowerPoint amb tot de fotos, no? I diries, mireu això, això, això, això. O sigui, entrenaries el teu exèrcit.
1: Us heu de fixar en això, no?
0: No, heu de fixar en això. Molt bé. Doncs això és exactament el que fa la vacuna ARN missatgera, no? Que és, codifiquem aquest PowerPoint dintre de la vacuna, t'injectem la vacuna i què fa aquesta vacuna? Li passa el PowerPoint a tots els limfòcits T i B per aprendre a identificar aquestes cèl·lules cancerígenes i també aprenen a com lluitar-les, no? Per tant, el que podem veure és que ara el que estem fent és dir-li en el teu cos, o l'estàs ensenyant en el teu cos a dir-li, atenció amb aquestes cèl·lules que semblen que són de les nostres i no ho són, i per tant, elimina-les.
1: I això com canvia la medicina, Àlex?
0: Clar, això, fixem-nos que el que estem anant cap a una personalització de la medicina. És a dir, ara mateix, és el que comentava, no? De que no nosaltres ens detecten, en el cas algú li detecten un melanoma, li posaran un tractament més o menys genèric. En aquest cas no, en aquest cas és, jo t'extrec el teu melanoma, les teves dades del teu cos, les poso juntes, les passo a una IA, la IA em diu aquí, aquest detall, aquest detall, aquest detall, és amb el que s'ha de fixar el teu cos, perquè el teu cos és diferent que el del veí, no? Fixa't en això, ho posem dintre a una vacuna personalitzada per tu, que només serveix per tu, te la injectem i llavors, clar, com tot, l'èxit no és que estigui assegurat, però ja podem veure que és una millora molt, molt gran. I a més a més, sí. Podrem agafar i dir, ha funcionat? No. Doncs podem realimentar la IA perquè aprengui encara més, no?
1: Més dades a la IA.
0: Exacte.
1: La pregunta del milió, Àlex, sabem si això servirà també per d'altres tipus de càncer?
0: A dia d'avui, no. Es veu que s'han provat per altres tipus de càncer i no ha funcionat, per altres s'està investigant, però jo vull ser positiu. Perquè al final, la realitat és que qui ens investigarà com càncer? No serem nosaltres. El dia que tinguem IAs generals, IAs superintel·ligents, ja no ens haurem de preocupar d'estudiar-ho. Ja ho faran elles per nosaltres. Molt més ràpid i treballant 24 hores.
1: Imagina't.
0: Per tant, no ens haurem de preocupar. És a dir, ara mateix sí, però en un futur, jo crec que no massa llunyà, començarem a veure els fruits aquests de IAs fent investigació i, a més, molt útil, no? I si ens fixem, aquí és el que m'agradaria dir al final, és que això, la investigació de... O sigui, que les IAs investiguin, també serà economia. Llavors, quan es posen lleis que posen barreres a on poder crear aquests centres de dades per poder fer funcionar les IAs, el que estem fent és empobrir el país a llarg plaç.
1: Doncs esperem que quan arribi aquest moment es pensi en la gent i no es posin aquestes barreres per poder accedir a aquesta tecnologia. Ens hem quedat més tranquils, Àlex, perquè
0: així
1: demostrem que la intel·ligència artificial també té la seva part positiva i que pot ser molt positiva si la fem servir.
0: Exacte, també pot ser, i tant.
1: Àlex Soto, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: Escolta a la ciutat, amb Míriam Franc, tota l'actualitat de Barcelona.
3: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.

0: De seguida parlem amb la nostra advocada experta en consum, però, Robert, recordem avui la pregunta del dia...
1: No recordem. No, o sigui, recordem. Sí que recordem, però estic una mica enfadat.
0: Què et passa ara?
1: No, perquè anava molt bé la cosa, de molta participació al llarg de tota la setmana, i ara resulta que parlem d'una cosa que fem tots cada dia i la gent no s'anima.
0: Potser no fan tàpers i no tenen cap recepta per tàper.
1: No s'ha fet mai vostè una cremanyola a casa. No s'ha preparat mai res perquè havia de tornar tard del metge.
0: No facis bronca a l'audiència.
1: Home, és que ja és molt fàcil. A més, el
0: premi... A més, ha arribat alguna nota.
1: El premi és tan espaterrant...
0: Potser no li ha agradat. Bueno, però participaran en bones mans. Sonarà en bones mans.
1: El cas és que avui hem obert una nova secció que no té nom. No li hem posat nom encara.
0: Els fogons de la ciutat.
1: Els fogons de la ciutat. Jo li posaria quins
0: fogons.
1: No li
0: ha agradat.
1: Quins fogons.
0: És veritat, si m'ho has dit.
1: Quins fogons. Doncs a quins fogons, que és aquesta secció que ens hem inventat, ens agradaria que cada dijous parléssim de cuina aquí, al programa, però parléssim amb l'audiència d'aquest programa, que segurament cuinarà en algun moment de la seva vida. No dic que cada
0: segurament
1: dia, però...
0: ara estan cuinant.
1: Segurament algunes o alguns estan cuinant a aquesta hora, perquè s'estan fent el dinar. Molt bé. Doncs vostè que està fent el dinar, agafa el mòbil i el desbloqueja i diu... WhatsApp, nota de veu. Hola, guapos de la ciutat, com esteu? Doncs mira, jo estic fent uns macarrons amb el bolognesa, per exemple. Doncs ja està, i ens envia la recepta dels macarrons que té enjundia, la dels macarrons.
0: És molt típic de tàper, a més.
1: Sí, o la del fricandó, o la de les gambes a l'ajillo, o el que vulgui vostè, el que estigui fent, o que faci vostè quan
0: gambes
1: té visita a casa.
0: Gambes a l'ajillo ja és top, per un tàper.
1: Home, clar, però també tenen una mica d'allò. Hi ha gent que posa
0: Broqui l'ampollastre.
1: Bròquil amb pollastre,
0: eh? A tu t'encantava, això.
1: Sí, és veritat.
0: Cada dia bròquil... de la setmana es feia bròquil amb pollastre.
1: El bròquil és molt sa. Què es fa vostè per dinar avui? Doncs ens envia ara mateix amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. Clar, la temàtica d'avui és que pugui servir per un tàper. Però és que en el tàper s'hi pot posar tot.
0: Tot.
1: S'hi pot posar fins i tot unos xocos, unos calamares andaluza, amb un tros de llimona. Pot posar-hi de tot. Avui la temàtica d'aquesta secció és Tupperware o carmanyola.
0: Quin tupper t'has portat avui?
1: No, cap, no me n'he portat avui encara. Però vostè en deu estar fent
0: encara
1: algun. I si no n'ha fet cap avui, se'n farà algun a la vida. O té alguna recepta d'aquestes que vostè diu això pel tupper és perfecte. Mira, ens n'ha arribat una que escoltarem d'aquí una estona que és completíssima per portar en el tupper. Doncs avui temàtica tupper en aquesta secció que es diu...
0: Quins fogons.
1: Quins fogons. El dijous, cada dijous, cuina a la ciutat amb l'audiència d'aquest programa a través del 676-760908.
0: Robert Calvo no té tàper avui.
1: No.
0: Ajudi'l-la a fer-se un tàper decent.
1: Una vegada,
0: decent.
1: Quan jo feia un programa a la tarda, em vaig dir, ai, ara tinc una mena d'antojo d'entrapar de tonyina. M'agradaria...
0: Anull, no, es diu?
1: Eh?
0: Antojo és anull?
1: Sí, no sé com es diu en català. Sigui com sigui, tenia un desig de menjar-me un entrepà de tonyina.
0: No ho has explicat mai, això, estiguin atents.
1: I va venir un oient i me'n va portar dos me'n va portar.
0: Però això no els hi demanem, eh? No volem la recepta i que ens portin el tàper. No, això no ho demanem, però com a mínim, idees per fer-nos el tàper. Va, vinga, va. Notes de veu al 676-760908. Allà rebem totes les receptes que ens voleu fer arribar per fer una miqueta més atractiu, perquè estem farts ja de pollastre a la planxa, amanida, macarrons amb tomàquet, sempre fem el mateix. Volem idees originals. 676-760908.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
0: Ja ho saben, dimarts 8 de setembre els nens i nenes tornen a l'escola i això suposa un esforç per ells. Un esforç que ja hem fet els pares i mares comprant els llibres, el material, els ordinadors portàtils... Una factura que puja massa després de tot el que ja hem gastat durant aquestes vacances d'estiu. Però hi ha alguna manera per no patir tant aquesta pujada de setembre? Es parla molt de la de gener, però la de setembre, déu-n'hi-do. Doncs li podem preguntar a l'Esther Lorente, ella és la nostra advocada experta en consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Esther, com han provat les vacances?
3: Bé, molt bé, molt bé. Encantada de poder participar en una altra temporada amb vosaltres.
0: I nosaltres que estiguis aquí per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Ja ho hem dit, tornar a l'escola no és fàcil pels nens i per les nenes, però tampoc ho és pels pares, que hem de desembutxacar tots aquests diners en el material escolar. Va, dona'ns algun consell, alguna manera per estalviar-nos alguns diners?
3: No tenir fills seria una.
0: Home, seria la fonamental, però ja que els tenim no els podem tornar, Esther.
3: No, clar, no, això està clar. Mira, jo tinc uns quants consells que alguns són una mica... Bueno, que sembla mentida que haguem de recordar això, però és que de vegades ens passa... El primer de tots és fer una llista del que ja tenim, perquè de vegades anem a comprar sense saber el que tenim. Sí. I a més, a les botigues ens ho posen tot molt llaminat.

0: avançar una mica a les compres, ara ja anem tard, però per això també crec que ho vaig recordar el juliol, que us deia, bueno, aprofiteu les rebaixes per aquestes samarretes per fer esport, etc. Sí. Doncs compreu un parell de, compreu samarretes una mica més grans pel curs següent, vale? Una altra cosa que també com a hàbit de consum, i jo crec que és important dir-ho, és que podem esgraonar aquesta despesa. M'explico. No cal que tinguin una motxilla nova cada any al setembre. Llavors, podem esgraonar una mica, així la motxilla està, bueno, encara no s'ha mort, perquè bueno, després passa allò dels entrepans aquests que es queden a la motxilla.
1: Ai, calla.
0: Tres mesos, però si la motxilla està més o menys en bon estat, o l'estuig, o el que sigui, i doncs potser podem esgraonar, no comprar-ho ara, i a lo millor aprofitar, doncs, per exemple, que vinguin els Reis, o per l'aniversari. Tot això farà que es faci aquesta tornada a l'escola una mica més
1: assequible, no?
0: Més assequible. També hem de parlar d'una cosa, per exemple, per les lectures obligatòries, aquesta sobretot a la secundària, tenim biblioteques. Home, jo sóc partidària de que tothom a casa hauria de tenir obligatori un Lazarillo de Tormes i llegir-s'ho, però mira, és la meva opinió.
1: Aquest li han posat a la meva filla a tercer de l'ESO aquest any, diu Lazarillo de Tormes, què rotllo, dic, què va, és superinteressant, és divertit.
0: És superinteressant, a més jo aquest tema em toca molt de prop perquè tinc una germana que és profe de secundària de literatura i sempre parla molt del Lazarillo. Però bueno, si no el tenim o no el podem comprar, hi ha biblioteques per poder-ho treure. Per quan l'haguem de fer servir, vale? I també hem de parlar una mica de consum col·laboratiu. A més, aquí a Catalunya es dona bastant, a altres regions d'Espanya, no? Però aquí, per exemple, fins i tot la Generalitat té algun programa de préstecs gratuïts de llibres. Això s'ha de demanar molt de temps, però si no, tenim un munt de plataformes de consum col·laboratiu i també tenim les AFA, les associacions de famílies, que de vegades en algunes escoles o alguns instituts dinamitzen el que és l'intercanvi lloguer de materials. Jo crec que això és important, el consum col·laboratiu, perquè de vegades el que es tracta és de que tu et deixen en préstec un material i tu al final de curs l'has de tornar. I això també és educar en valors a la canalla, perquè tinguin cura dels materials. És a dir, això ho he de mantenir bé perquè després ho tornaré. Tot això farà que la tornada a l'escola sigui menys greu.
1: Sí, totalment. De totes maneres, Esther, hi ha moltes famílies que no poden comprar aquest material i no sé si en aquests casos les escoles o el govern està obligat a proporcionar tot aquest material.
0: Sí, hi ha ajuts, hi ha ajuts. De fet, aquest enguany també s'ha fet un xec o un val escolar de 60 euros que s'ha donat en dos parts de 30 i 30, doncs per material, diguem-ne, no? per material escolar. I també doncs, hi ha ajuts si hi ha que no es pot comprar absolutament res, evidentment hi ha ajuts. Pensa també que potser a la primària el material escolar també li dona la mateixa escola. Tot això també dependrà, tot el que estic parlant dependrà una mica de si el nen va a una escola privada, concertada o pública, que clar, és molt diferent, no? Però les escoles públiques doncs també tenen això, tenen aquestes plataformes i dinamitzen i fan aquest tipus d'intercanvi de materials.
1: Totalment. Vinga, parlem del Talmud ordinador portàtil. A mi m'ha tocat aquest any pel meu fill petit.
0: Bueno,
1: i és una despesa molt gran.
0: Sí, Míriam, però pensa una cosa, no cada any li compraràs.
1: No, mira, a la gran encara li dura. Sí, perquè si no ja...
0: Llavors hem de, com que ja sabem que això passarà, doncs una de les coses que podem fer, perquè de vegades aquestes plataformes d'intercanvi o qualsevol botiga tenen ordinadors que estan readaptats, no cal que sigui un Mac nou d'última generació, perquè de vegades els pares som els que ens posem una mica, que ens tornem una mica bojos, i no cal, jo millor posar un ordinador que estigui readaptat, o fins i tot també hi ha serveis d'aquests que te'l lloguen i després el pots tornar, vale? I hem de pensar que això pues, bueno, és un cop pues, cada 4 o 5 anys, perquè l'ordinador o la tableta o el que necessitin el faran servir més d'una temporada. Hem de pensar així.
1: Clar, no ha de ser l'últim model, però sí que és veritat que a vegades, no només amb l'ordinador, sinó també amb el material escolar, és l'escola la que et diu ha de ser aquesta marca, aquest número de llapis, no sé què. Això

0: no estem obligats a complir-lo, no? No,
1: no, no.
0: Entenc.
1: Dependrà. A veure, jo en principi, jo això crec que no, perquè, a veure, si et diu, és que has de el llapis amb número 2, la marca que sigui, però perquè aquest té
0: un gruix determinat
1: i hem de fer dibuix, bueno, doncs llavors sí, perquè té aquestes característiques específiques, però no cal que sigui d'aquesta marca determinada, és a dir, no, no t'han de dir, això fa aquesta marca i només aquesta, no, això no ho poden fer, tu pots posar la marca que vulgui, sempre que tingui les mateixes característiques per fer-lo servir per l'assignatura, evidentment.
0: Molt interessant aquesta tornada a l'escola. Potser en alguns casos arribem tard per aquests consells, però per d'altres encara ens queden uns dies, així que potser us poden servir. I sobretot m'ha agradat molt el que has dit, Esther, de eduquem els nostres fills a cuidar el material.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: És veritat que...
1: Sí, perquè això és una cosa que jo crec que és molt important, no? Que ha de tenir cura del material perquè després el farà servir una altra persona. Sí. Això educa.
0: O ells mateixos l'any següent, tisores. Les tisores et duren molts anys.
1: Sí, sí.
0: S'han de cuidar tot el que fem servir. Esther, ara que tenim aquí en el programa, volia parlar també d'una altra qüestió totalment diferent. Ja fa més d'una setmana que patíem aquesta gran riuada al Nepal i més enllà de la tragèdia, que és horrible, és impressionant, ens volíem preguntar què passa amb aquelles persones que estaven de viatge aquell dia a la zona i que han patit algun dany, ja sigui material o personal. No sé si poden reclamar. Quina és la situació?
1: Dependrà de com hagin viatjat i de si tenien una assegurança específica. Aquí tenim un problema, perquè de vegades ens anem de viatge i no contractem segons quines assegurances, no? I si contractem una assegurança de viatge, no verifiquem quines característiques ha de tenir. Pensa que moltes assegurances, sobretot les assegurances de viatge, els casos de força major estan exclosos, o les catàstrofes naturals estan exclosos. Llavors, si nosaltres hem de viatjar en un país, una cosa molt, molt fora de la Unió Europea, perquè ens entenguem, doncs sí que seria bo que contractar una assegurança i mirar que tingui aquesta garantia davant d'una cobertura davant de catàstrofes naturals, força major, etc. Que tingui també no només la repatriació del cos si et mors, sinó una repatriació sanitària. Vale. Aquestes cobertures les hem de mirar. De vegades, si nosaltres tenim una assegurança mèdica aquí a Espanya, a lo millor ja ens cobreix una part de, per exemple, la meva, per exemple, sí que si moro repatriaran el meu cos. El que no repatrien és la repatriació sanitària. Doncs això és revisar una mica, si sempre que anem a llocs fora de la Unió Europea per evitar aquest tipus de problemes, perquè déu-n'hi-do, és que ha sigut molt greu,
0: Sí, clar, no penses quan viatges a cap país que passarà un desastre natural d'aquestes magnituds, però bueno, mira, les coses passen i lamentablement cada cop més. Si no hem contractat aquesta assegurança i passa alguna cosa, podem reclamar?
1: Jo el que faria seria anar al consulat del país perquè t'ajudi la teva delegació de l'Estat allà. Vale? Per això tenim una representació del nostre país al Nepal, doncs que t'ajudin a fer els tràmits que hagis de fer. Reclamar, no sé en quin sentit ho vols dir, si puc reclamar a l'empresa, a l'agència de viatges alguna cosa.
0: Exacte.
1: No t'acabes d'entendre.
0: Sí, si podem reclamar, doncs això, si hem tingut alguna pèrdua, ja no física, sinó personal, totes les nostres pertinences o...
1: Clar, això dependrà del que tinguem contractat. És que per això et dic que és important, a veure si hem perdut coses i teníem una assegurança de viatge bàsica, jo entenc que l'asseguradora de l'agència també ho cobrirà. Però hem de veure la lletra petita, i això és important.
0: Sempre s'ha de mirar la lletra petita, eh? De fet, escoltàvem fa uns dies el cas d'un noi que no pot sortir d'un país perquè va tenir un accident i, bueno, quan li van donar l'alta i va voler marxar, doncs no podia marxar perquè havia de pagar unes despeses, no? Doncs, i no tenia cap assegurança amb la qual cosa. En aquests casos, doncs, sempre s'ha de mirar quines assegurances contractem, entenc?
1: Sí, correcte. Hem de mirar-ho bé.
0: Esther Lorente, és un plaer tenir-te aquí una temporada més per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Una abraçada molt gran.
1: Gràcies, bon dia.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, en Tensa 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.

0: Al llarg de la història trobem moltíssimes dones que han hagut de lluitar per fer-se un lloc i obtenir el reconeixement que mereixien. De Lala Lovelace, la primera programadora de la història, fins la Mariana Mozart, clavecinista i compositora eclipsada pel seu germà, passant per la pedagoga catalana Francesca Bonmison. Científiques, músiques, compositores, descobridores i també escriptores. És el cas que avui ens ocupa, la història de la Clementina Arderí, una poeta que sí que va ser reconeguda, però que va viure també a l'ombra del seu marit, el Carles Riba. Ara, quan es compleixen 50 anys del seu traspàs, el Jordi Folch ens explica la seva història a l'obra A casa d'Anna Clementina Arderiu. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per venir.
1: Per fer forta la cultura.
0: Home, i tant, això sempre.
1: És que és necessari.
0: Totalment, totalment.
1: És la ventafocs i, en tot cas, hi hem de lluitar. I gràcies per parlar de la Clementina, que avui és una gran desconeguda. Molta gent em diu, qui és la Clementina?
0: Mira, aquesta era la meva primera pregunta. Qui era la Clementina Arderiu?
1: M'ho has dit molt bé, Míriam. Esposa d'una bèstia, d'un pal de paller de la cultura catalana, que era Carles Riba, que s'ho menjava tot i era l'esposa de... Clementina Arderiu va ser una poeta important, va escriure 6 llibres de poesia, però sempre va quedar com la dona de Carles Riba. I escrivia molt bé. Però, clar, de quin any estem parlant? Doncs va morir fa 50 anys, va viure del tot i amb un exili terrorífic al franquisme, i en aquell moment les amores de l'hogar era la destinació. Que ella és curiós perquè li encantava cosir els botons, sí, planxar la camisa, però tant en tant el Carles Riba li deia, escolta'm, que ho fas molt bé això d'escriure, deix de fer les tasques de la llar i posa-t'hi, no? Vull dir que hi havia una bona connexió.
0: I és raro, eh? Un home en aquella època que animés la seva dona a entrar en el món de la cultura.
1: Sí, el que passa que, mira, la Clementina... havien nascut per ser botiguera, sí, d'una argenteria aquí al carrer Princesa, ben a prop d'on, sí, estem nosaltres, i van començar a venir tertulians, el Carles Riba, el Josep Carner, i va començar a enganxar-se, era una gran lectora de poesia, amb la poesia s'enamorava de la Riba, i ja va passar. El que passa que la Clementina tenia 4 anys més que el Carles Riba, i va haver discussions familiars.
0: Això, en aquella època...
1: En aquella època, escolta, el Carles Riba no és ningú, no té futur com a intel·lectual, no? Com t'has de casar amb una dona més gran que tu, que treballa en una botiga, allò que passava abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I realment és una dona que fa una poesia musical deliciosa i que hem de recuperar, però de totes, perquè és molt fàcil de llegir, és molt bonica, ens alegra la vida i acaba sent una gran desconeguda que hem de reivindicar. I ho fem amb el llibre i amb unes obres de teatre que comencen demà a Calafell, a la Casa Museu Barral, se'n va al Riu de Lletres, Sant Pere de Riu de Villa, se'n va a Salomó, i per tot el país per donar a conèixer qui era aquesta dona que ens parla del terrat de casa seva, perquè en Carles Riba en feia 60 anys, la Rosa, la Veroni, en Foix, el Pau Romer, una sèrie de gent, li van regalar, no m'ha passat pas a mi, ja els he fet als 60, una casa...
0: I al·lucinat, amb aquesta part de la història, dic, ostres,
1: una casa
0: quina sort!
1: Una casa de pescadors, però més amb quadres d'en Granyer, amb escultures del Rebull, alguna obra d'en Dalí, dius, ostres, quin nivell, sí. I explica la seva vida i la seva obra des del terrat de casa seva, una tarda d'estiu, als veïnats i a les veïnes que vulguin escoltar. I això és A casa d'Anna Clementina Arderiu. Conèixer-la amb una biografia dramatitzada, perquè la Clementina no tenia encara cap biografia, hi ha hagut de recollir feina i documents d'aquí i d'allà i anar cosint una obra que ha estat molt difícil de fer.
0: T'ha costat,
1: Molt. Ha arribat esgotat, El que passa que, com diu el Sam Abrams, que la Clementina no ens falti mai, no? Per aquesta musicalitat, aquesta felicitat.
0: Escolta.
1: I aquell poema tan famós que és Clementina em dic, Clementina em deia.
0: Ai, m'encanta.
1: Que és la que potser coneix tothom, o no tothom, però la majoria.
0: Escolta, i per què la Clementina? Què és el que t'atrau d'ella que has dit? Haig d'explicar la seva vida.
1: Mira, és molt difícil escriure una biografia dramàtica d'una poeta, perquè normalment els poetes, els escriptors, tenen una gran vida interior, però no exterior. Dissortar

0: Malauradament, dissortadament, Míriam, i jo no ho sabia, no sabia molt tampoc de la Clementina, es van trobar en un exili i en una guerra civil que es va fer fora del país. I a mi el capítol més important i el més dramàtic és quan fugen amb la Barcelona ja invaïda pels feixistes, com fugen a través de la frontera. Ells tenien visat, van poder entrar per Avinyó, Perpinyà i després París, però revisant tota la documentació de la Guerra Civil, escolta'm, ells tenien visat perquè ell treballava per la Institució de les Lletres Catalanes, però he llegit un llibre que us recomano, escolteu-me, que es diu Els Vençuts, de Xavier Benguerel, que m'ha posat la pell de gallina. Escolta'm, més de 500.000 persones van abandonar el país pels Pirineus, i si no tenies el visat o la documentació, et tancaven en camps de concentració, atenció, d'Argelers, de Sant Ciprien, i ara els que vagin, que jo ho he fet, a veure aquest espectacle nadalenc de l'Eva Carés, sí, a la platja, sí, la gent allí, hi havia 30.000 persones sense, a la sorra, sense res, i havien de fer les necessitats, imagina't tu, al mar, amb una pestilència extraordinària. Morien a cabedals de gent, de dones i nens, perquè el govern francès es va rentar les mans i sobraven. I diem-ne que la biografia de la Clementina és dura en aquest sentit per el terrible exili de tres nois joves, dues persones que han passat la cinquantena i que es troben en un país que els acull d'aquella manera, no? Mm-hmm. Però m'ha permès recuperar la Guerra Civil, perquè és un tema, ara que fa els 90 anys, de la qual en parlem poc, no? I com ens ha afectat. I faltava literatura, i falta literatura sobre la Guerra Civil, tant dels guanyadors com dels perdedors.
1: Clar, t'anava a dir que expliques la història de la Clementina Arderiu, però també la història d'una època.
0: D'una època, i sobretot la història de Carles Riba.
1: Complicada perquè, per la cultura, complicada pel català.
0: Escolta'm, a més, saps què passa? Que en aquell temps, a la dictadura, no es podien publicar llibres de catalans editats a Barcelona. Hi ha llibres del Carles Riba, gran traductor de l'Odissea, que es publiquen Argentina i a l'any corresponent, no? I, escolta'm, els escriptors eren els primers que ells feien autocensura, perquè si la censura et venia des de la Falange o des del Ministeri d'Educació, les podies passar magres, no? Mm-hmm. De fet, aquí a prop també, a la Biblioteca de Catalunya, hi havia una secció de llibres que era coneguda com l'Infern, així es deia, on guardaven els llibres censurats.
1: Que fort.
0: Comunistes, socialistes, naturistes de ciència-ficció, i hi ha molts llibres que no es publiquen en aquell temps perquè la censura no t'ho permeten, perquè no parlen bé del règim, no? Uh-huh. Com vols que parli del règim amb tot el que ha passat de la Guerra Civil?
1: Totalment. És cert que la Clementina va obtenir reconeixements també, com el Premi Joaquim Folguera, amb Sempre i Ara, o l'Ossa Menor, pares a dir, però com dèiem, sempre va estar una mica a l'ombra del Carles Riba, i de fet, en un moment de l'obra, el pescador, interpretat en aquest cas pel Fèlix Vidal, li pregunta a la Clementina, interpretada per la Isabel Periago, d'on li venen les paraules, sent mestressa de casa, no? Si d'aquesta manera, amb aquesta ocupació, doncs dona per fer tants versos. Escoltem si et sembla el que li respon la Clementina.
2: Més del que et penses. Un record, una vivència, un esdeveniment familiar, la felicitat de la quotidianitat dolça, la vida de dona, en una paraula, en un món bo, on trobo el meu lloc just i alegre. Els somnis no valen tant com val la realitat de mare de família, amb totes certeses afectives. No hi ha secret, no hi ha misteri. És com diria un crític, el món és ben fet i el poeta ha de limitar-se a cantar-lo, sense somnis ni angoixes. Un lloc al món, el meu, i finen retrets. Però potser també aquí la corda es tensa i neixen els versos de les clivelles de la casa, quan el món ni és tan rodó ni és tan perfecte. Tampoc no m'imaginis dels fogons a la taula i de la taula a l'estenedor. Els viatges m'obrien un món majúscul, perquè mentre creixien els fills viatjàrem a Grècia el 27, al punt de partida de les elegies de Vierville d'en Carles. Sempre hi ha volgut tornar, el Carles.
1: Tan simple com la vida de dona, que potser en aquella època doncs, no es valorava i es pensava, doncs, no sabria per gaire més que per això. Per
0: és, que, és que igual que la Clementina i la Rosa la Veronique qui en parla, no? Parlen de la Rodoreda, de la Campmany, però hi ha una quantitat d'autores, de poetes, de dramaturgues de la postguerra desaparegudes i que

0: hem de recuperar.
1: És la història de Clementina, però també de tantes altres escriptores, com dius.
0: Sí, ser dona en l'època de Franco era un problema perquè et volien a casa, no? I quan tu volies tenir certa llibertat d'emancipació, para, tu el teu camí, escolta'm, els anys 60, els que els hem viscut, i als 70, la publicitat de televisió era tan masclista.
1: Era al·lucinant.
0: Hi ha un documental meravellós, La mujer es cosa de hombres, d'Elisabel Cuixet, si el podeu veure, on parla de que molts dels assassinats masclistes de l'època actual venen, en part, d'enormes campanyes publicitàries on la dona era la que et rentava la camisa i que quan vinguessis tu
1: amb
0: el soberano, era el seu sofà. Vull dir que la dona era un objecte terrorífic de segona categoria, no? I, en canvi, doncs, entre cosir els botons, tot i que tant s'enfadava la Clementina i feia un plante, que ho diu, avui no cosi res, avui em poso a escriure, la Clementina va tenir la sort de tenir aquesta doble dualitat de la dona, de l'esposa, de la poeta, del cap esbojarrat, que bé, poder trobar en algun lloc els mots i els versos per sentir-se lliure i compartir-ho amb les dones d'aquell temps i les d'ara.
1: I també va tenir sort de tenir al costat el Carles Riba, un home culte, perquè, com dius, com diu la Isabel Cuixet, les dones són coses d'homes, també.
0: Sí,
1: O lluitem tots plegats o aquí no farem gaire cosa. Una obra que recorrerà a Catalunya.
0: Sí,
1: digue'ns dates, va, o llocs per als que passaràs.
0: Demà a Calafell, el dia 11 anem a Dilecat, a Sant Pere de Riudebitlles, amb un festival de Déu de Lletres. El dia 25 anem a Salomó i les altres són a Lleida, a Puigcerdà, vull dir, són moltes...
1: No pares,
0: Totes les podria dir. M'encanta fer teatre i moure teatre, no? Perquè el teatre són emocions, escolta, amb tanta intel·ligència artificial. Ves a emocionar-te. És a dir, si tu surts de l'obra i no t'ha passat res, allí falta alguna cosa, no? Aleshores, no el podrà substituir cap ordinador, el teatre, la vivesa, Sí, la diversitat d'aquells actors que et donen un text, no? I que et donen una informació que ni jo tenia abans de començar a escriure el llibre, ni la gent la té. Per tant, se'n van, no direm una lliçó, però sí amb una... Havent conegut una gran poeta, un gran poeta i un moment del nostre país que 90 anys després ja és molt desconegut. I per la gent jove, que el tema Guerra Civil encara els hi sembla bonic, no? I s'ha de fer una crítica pel que va passar.
1: Han d'aprendre la història per no repetir-la, com es diu sempre. Parlem dels actors i de l'actriu, del Fèlix Vidal, de la Isabel Priago, com ha estat treballant amb ells?
0: Una meravella. A més, saps què passa? Són gent que treballa molt, el Fèlix Vidal. Jo admiro els actors i més els joves perquè poden tenir 3 i 4 papers a la vegada. En aquest moment el Fèlix Vidal està fent l'examen de l'activitat. Imagina't si ets jo.
1: Imagina't.
0: I per altra banda, ell està magnífic també com a Josep Rivera amb una altra obra de teatre que arriba el dia 10 a Maspujols i el dia 12 a Riudecanyes i després va per moltes municipis, que és El somni de Gaudí, Toga i Rivera, perquè estem al centenari de Gaudí.
1: I tant, que no.
0: Per tant, hem d'aprofitar aquests centenaris per donar a conèixer aquestes figures capdals de la cultura catalana, sovint desconegudes encara. No en Gaudí, però sí la nostra estimada Clementina.
1: Jordi, quin és el teu proper projecte? No sé si el tens ja en ment, si el tens ja en marxa, si ens pots explicar alguna cosa, si encara no.
0: Mira, jo sóc de Reus, Míriam, i sóc un boig de Gaudí. Aquest any surten 3 llibres meus de Gaudí. I el proper que us regalarem gust és Gaudí, l'home que parlava amb els dracs, de com neix l'esperit creatiu de l'observació de la curiositat en un temps on no hi havia mòbils i la gent badava. No? Des del Mas a la Calderera a Reus, a la Riera de Maspujols, a Escornalbou, busquem aquest llibre, o busco aquest llibre, les arrels d'un geni, no? Que no és tan
1: també
0: difícil.
1: En format teatre?
0: Sí. Pensava que t'havia regalat el llibre, Míria, no te l'hagués fet arribar.
1: No,
0: doncs te'l faré arribar perquè crec que és un llibre que s'ha de llegir també per saber les arrels creatives dels genis del segle XIX.
1: Jordi, per què ets tan apassionat del teatre?
0: M'encanta, m'emociona. Mira, ahir vaig anar a la llibreria Jazzera, d'aquí, del Ferran, no li vaig dir, escolta, m'ho vaig sortir de l'obra a la nostra ciutat, al Teatre Lliure, del Stonewall, no podia parlar. Estava en xoc. No, és a dir, quan el teatre et commou, t'esgarrapa l'ànima, uau! Dit d'una altra manera, Clementina, la gent... Ai, Clementina.
1: Ja m'agradaria escriure com ella.
0: Hem d'anar al teatre, sisplau. Aneu al teatre, porteu els infants al teatre, perquè, escolta, hi ha moltes vegades que vas al teatre i veus tots caps blancs. No, sisplau, hi ha obres absolutament meravelloses i veure una temporada fantàstica, no?
1: Mira, que es presentarà dilluns, ha dit que ho presentarà dilluns, la temporada.

0: de teatre i portem les criatures al teatre, sisplau, obres adaptades per ells, però els anem introduint, que això és fonamental.
1: Sí,
0: i els encanta més.
1: Sí,
0: els encanta.
1: Surten fascinats, perquè ho fan per ells, amb la música, amb els efectes especials, siguin els que siguin, artesans o no, la llum, el color, el vestuari, i dius, què ha passat aquí? T'ho han fet per tu.
0: Totalment, no? Totalment.
1: I el teatre és vida, la vida és un escenari, doncs anem-hi.
0: Clar que sí. Jordi Folch, com sempre, és un plaer tenir-te en aquest programa, així que quan vulguis ja saps que estaràs més que convidat. Que vagi molt bé aquesta obra a casa d'Anna Clementina Arderiu.
1: I anirem a la casa de la Clementina.
0: I tant que sí, que vagi bé, Jordi.
2: Això és La Ciutat.

0: 13:51, no sé vosaltres, però jo tinc una gana ara mateix.
1: I tant.
0: I el tàper que m'espera...
1: Jo no porto tàper, eh? A mi em toca baixar a recol·lectar...
2: Jo tenia l'esperança que amb tot el que donem nosaltres a l'audiència...
0: Que et portessin un tàper per dinar.
2: Que portessin un tàper de solidaritat.
0: Ja no, home, no. Jo et deixo la meitat del meu. Va,
1: sí. Hem de dir, Robert, que la teva bronca a l'audiència... Sí,
0: home, clar, qualsevol no envia una nota de veu.
2: És que quan es bronco, llavors funciona.
0: Home. Què, comencem a escoltar receptes?
2: Vinga, va, algunes de molt xules.
0: Vinga, va.
3: Molt bon dia, guapos.
0: Hola.
3: Doncs un tàper que és molt complet, vitamínicament parlant, doncs seria l'amanida de llenties.
0: Ai,
3: perquè porta una miqueta de tot. Porta carbohidrats, proteïna vegetal,
1: una bomba.
3: Proteïna animal i una miqueta de verdureta, no?
2: I posa coses que a mi no
3: m'agraden. Jo què faig? Bueno, jo normalment... M'agrada coure la llentia, però si vols comprar-la de pot, la compres de pot. Però està més bona que la facis tu a casa. Són 30-40 minuts i després la deixes refredar, li afegeixes un tonyina o sardines d'aquelles petitones, ceba molt petita, olives farcides també talladita petita i tomàquets cherry també que siguin petits. O sigui,
0: jo
3: cada tomàquet ho tallo en rodanxetes, de cada tomàquet trec 4 rodanxes petites perquè quedi tot molt, molt petit. I també l'afegeixo moltes vegades a cogombres d'aquests petits que van, que són en vinagre,
1: cogombrets,
3: que li donen un sabor... Sí. A mi m'agrada el gust que li dona, molt, molt potent i molt bo. No? Això ja va una miqueta al gust com la vinagreta. La vinagreta li pots posar de tot. Oli, vinagre, pebre... I li pots posar també una miqueta de mostassa, si vols, no? I és un plat fàcil de fer, ràpid i a part, doncs, molt nutritiu per portar-t'ho a l'oficina. És un plat ideal, com vosaltres, vale? Vinga, guapos, una abraçada.
0: Ai, que bona. Jo me la faig
1: sí,
0: molt, la manita.
1: Quina gana,
2: que hi ha posat coses que a mi no m'agraden gens, ni mica, com els cogombres.
0: És que
2: cogombres...
0: el Robert Calvo, la ceba, no la pot ni veure.
2: No, i els encurtits tampoc.
0: No?
2: No.
1: No coneixia la teva aversió per la ceba.
2: A la ceba crua.
0: M'encanta.
2: La seva cruda jo no la puc menjar. I els encurtits encara menys.
0: Però si està així petiteta.
2: Oh, quin horror.
0: Va, escoltem més receptes.
4: Guapos, mireu, jo estic fent per un tàper, eh? Us pot posar una amanida de tomàquet amb tonyina i allà montes hi he fet una vinagreta amb tàperes fregidetes, rostidetes.
2: Com?
4: Li he posat ceba i olives farcides regadetes. I això ara li tiraré per sobre... Ja va, a córrer, petonet.
0: Que bo, mira que fàcil.
2: La ceba amb l'habitaria, però la resta
0: molt bé. I si la cuines? Cuina-la una miqueta, potser.
2: Ceba cuinada damunt d'una amanida, no sé.
0: Però
2: bueno, jo, l'amanida tomaca, a mi em sembla una de les coses més fàcils de fer.
0: I més bones.
2: I més efectives i més bones.
0: Però per mi ha de portar sempre ceba.
2: A mi no.
0: Si no porta ceba, l'amanida de tomàquet...
2: No.
1: A mi també em falta alguna cosa, eh? Quan no hi ha ceba...
0: Sí, dic, bueno, és que jo li tiro a tot. Que... Ja. Sempre em falta a casa.
2: La ceba llavors no s'ho repeteix res a la tarda, no?
0: No, no. Tu olores alguna
2: cosa? No, però ja és igual, no és, és que no perquè oloris, perquè se'n repeteix tota la tarda.
0: Que no,
2: que
0: no,
2: sí.
0: Que va. Vinga, va, una altra recepta.
5: Bon dia, guapo.
0: Bon dia.
5: Robert, que estava treballant.
2: Ai, no pateixis, carinyo.
5: Oi, una coseta. Jo ara mateix tinc una carmanyola d'una amanida d'arròs que feia ma mare. Arròs blanc, olives, sense os, clar, tollina, tomàquet, tatussets i una miqueta de oli.
2: Això està molt bé.
5: Superbo.
2: Molt bo.
0: Que bo.
2: Jo a la llarga potser li posaria oli només.
0: De moment, tot amanides, eh?
2: Sí, sí.
0: Variades, però tot amanides.
1: L'amanida és l'estrella del tàper, eh?
2: Estiguem a la tardor climatològica, estem a l'estiu, de tot.

0: Totes.
1: 35 graus que fa. Vinga, va, una altra recepta.
2: La família.
1: Hola.
2: Ostres, és que he trigat molt a decidir-me amb quina recepta, perquè hem tingut una mare que era una meravella a la cuina. O sigui, ni l'Arguignano. L'Arguignano era tan bo com ella. Llavors, ens feia unes salses, tant de peix com de carn, que no us podeu imaginar. Uns canelons, uns callos, que no podeu ni imaginar. La meravella que feia. Però m'he decidit per el que ella li deia salsa de pescau.
3: Salsa de pescau.
2: I ho feia amb una mica de petxines, ho feia amb gambes.
0: Zarzuela, vamos.
2: I amb sèpia, sí, o calamar, sí, petit. Sèpia o calamar, eh? No donava igual si era una cosa o l'altra. I com a últim, o rap o merluza, però normalment era rape. I és un d'allò, un sofrito, de ceba, d'all, una mica de pebre verd i una mica de pebre vermell,
1: sí,
2: i alli i perejil. Alli i perejil. Ho deixa papam, fem el sofregit, i aquí li tires una picada, una bona picada de pinyons, d'allò, d'avellanes, ben picades,
1: les poses,
2: i agafen una mica de color. Després ho passes tot per l'alturmi perquè quedi ben trinxat, ben tot ben trinxat. I aquí comences a fer el xup-xup, una mica un vas gran de vi blanc, una mica de peix, de salsa de peix, que amb les cues, amb les caps de la gamba es fa un caldo acollonant.
3: Com un suquet,
2: no? I quan està allò tot ben fet i ben suquet, li poses el peix, que el peix ha de ser fregit amb una mica d'harina, ha de ser fregit. I això és per morir-se, no, lo siguiente.
1: Que bo.
2: Lo siguiente.
3: Que bo, tu
1: estàs bé, també. Portes això de tàper i, vamos, la gent, clar, ets l'enveja de tota l'oficina.
0: S'hauria de fer un tàper grandiós per donar tota l'oficina, aquest rap, aquesta...
1: Si algun company s'anima a fer-ho, no farà per un, sisplau.
0: Això, aquesta sarsuela?
1: Sí,
0: aquest...
3: Home, sí. I tant.
1: O qualsevol manera també em serveix.
3: Ens ha arribat una altra recepta, sí, via WhatsApp. No, sí, era possible enviar-ho per nota de veu perquè, sí, m'ha dit que estava treballant, però la passo. Mira, és meló trossejat.
1: Sí.
3: És un meló amb pernil, allò tuning, saps? Versió premium. Esparificat. Meló trossejat, pernil picat, pebrot verd trossejat, nous i vinagreta de llimona amb sal i oli. Què us sembla?
0: Molt bé.
1: Mira, no, el Dani és al·lèrgic al meló i a les anous, amb la qual cosa aquesta recepta no te la mengis.
3: El meló, sisplau. El meló...
0: He de dir una cosa, el meló amb pernil és una recepta una mica...
1: Vintage.
0: No, sí, és faceta de fer. Vull dir, no és gaire elaborat.
1: Home, però això no, però és una...
3: Aquest sí, pernil picat, pebrot... Sí.
0: Jo la sarsuela, en tot cas, us la canto. Saps? Allò, un Luisa Fernanda, per exemple.
1: O no. Seria una opció no cantar-la.
0: Sí, doncs.
1: Va, com resumim el programa d'avui? Gerard,
3: quina paraula... Clar, jo anava a lo fàcil.
1: Jo ara mateix gana.
3: Gana, sí, mira, t'anava a dir cuina, però gana...
0: Manyola.
1: Carmanyola, m'encanta aquesta paraula, Carmanyola.
0: Carmanyola.
1: Perquè sempre diem això, el tàper.
3: El tàper.
1: Carmanyola, Carmanyola. Tota la vida,
3: Amb lo maco que és dir Carmanyola.
1: La fiambrera,
0: tartera.
1: No? La tartera, però tartera és una barbarisme, no?
0: No,
1: tartera. I es diu tartera.
0: No, tartera en castellano, carmanyola en català.
1: Ah, la carmanyola, sí. Però és una paraula que la gent no acostuma a dir, eh? Diu el tàper,
0: no? A la resta d'Espanya sí, eh? Tartera, això ho escolto.
1: Tartera.
0: Tartera, sí.
1: Em sona tan antic, tartera.
3: Fiambrera, a mi no...
0: Fiambrera.
1: Fiambrera, no, és lleig.
3: Sona malament, sona...
1: El fiambre, el mort ahí.
3: Que porto un mort aquí al...
1: Bueno, una mica sí, eh?
3: Sí, una mica sí.
1: La Montse Valls ja diria que sí, eh?
3: No sempre portem fiambres, no? Tampoc.
1: No, exacte. Amb la qual cosa, la paraula per resumir el programa d'avui... Quina...
3: Gana, no?, hem dit. Sí, jo... gana. Carmanyola, havíem dit, sí.
1: Carmanyola amb gana. Que
3: doncs
0: Carmanyola.
3: Carmanyola amb gana.
1: Doncs amb gana ens quedem en aquest programa, però ho hem de deixar aquí. Tornem demà a partir de les 12:20 i les 2 del migdia. Com van dir que li anomenaríem a la segona hora dels divendres?
0: L'hora xarante, no.
3: No, la traca final.
0: La traca final.
1: La traca final.
0: La traca final.
1: Doncs demà ens espera la traca final de programa i de setmana. Nosaltres tornem demà, que passeu una molt bona...
0: Totes les petardes estaran aquí.
1: Totes. No faltarà ni una.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante. Servicio refinado. Experiencia.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, ara ja en aquest tram despertador, tot i que portem des de 2:15 de la matinada acompanyant-vos, explicant-vos històries, fent-vos propostes de tot tipus per ja poder despertar amb cara i ulls, poder donar la benvinguda aquest divendres 4 de setembre de 2026, com també donem la benvinguda a David Morales. David, benvingut.
1: Bon dia.
0: I això vol dir que si a vegades diem que ràpid que ens ha passat això de l'estiu, que ràpid ha passat, a qui m'ha robat el mes d'agost, doncs també veiem que el setembre també passa. I de cop i volta ja estem el primer setembre, el primer setembre de divendres. El primer divendres.
1: Ara has fet una mica com les dates, com les diuen els anglosaxons.
0: Sí, totalment. Sí, totalment. Ja hem arribat al primer setembre de divendres, I així, doncs, primer divendres del mes de setembre. Per tant, sempre hi ha moment de satisfacció, de joia, de que torna el cap de setmana i podreu passar-lo amb la vostra família, que ja la trobàveu a faltar, Després d'haver estat tot l'estiu junts, doncs va, vinga, a passar un bon cap de setmana, que és l'important. Però abans hem d'ordenar una mica el dia, hem d'explicar quines són les dades importants, entre elles, quins són els dies internacionals, David.
1: Mira, avui tenim el Dia Mundial de la Síndrome PFAPA. És una malaltia autoinflamatòria, també denominada síndrome Marshall. Bàsicament, és molt típic en nens petits i presenta episodis de febre alta. D'altra banda, tenim també que avui és el Dia Mundial de la Salut Sexual.
0: Ah, mira.
1: N'hi haurà qui digui. Per sí. Qui en tingui, no?
0: Per qui en tingui, sí. Jo ja estic mort en aquest aspecte, eh? Jo aquest aspecte el tinc mort, el tinc ja... És un exproblema, sí, totalment, totalment. Mira, l'altre dia vaig escoltar un acudit a l'Arjona que deia, ja diu, mira, però per què t'estàs haciendo una fotografia de tus partes, de tal? Diu, perquè voy a ponerlo en Wallapop. Dice, si no lo usas, ponlo en Wallapop, no? Doncs una mica ja és això, no? Hi ha gent que el tema de... Això, doncs mira, hi ha qui més i hi ha qui menys, doncs escolta, l'important és fer-ho amb salut, això és important.
1: Exacte. També tenim que avui és el Dia Internacional del Taekwondo. Mm-hmm. Es va fixar el 4 de setembre de l'any 94. El Comitè Olímpic Internacional va decidir que seria el 4 de setembre el Dia Internacional del Taekwondo. I anem cap als Estats Units, va, que tenim algunes cosetes curioses per comentar dels seus dies nacionals. Perquè mira, avui tenen el dia un dia molt solidari, el Dia Nacional dels Bancs d'Aliments. Mm-hmm. Però, d'altra banda, tenen també que avui és el Dia Nacional de la Vida Silvestre. Mm-hmm. Tenen que és el dia del Janmashtami. És una celebració religiosa coneguda també com a Krishna Janmashtami i és una festivitat hindú que celebra el naixement del déu Krishna. I als Estats Units ja sabeu que tot ho adopten i ho arrepleguen.
0: Tot el que pugui ser festiu i de menjar, la idea és adaptar-ho, sí, adoptar-ho, sí.
1: Tenen també avui que és el dia dels colors universitaris. És el divendres, a més, se celebra el divendres abans del Dia del Treball. I és una festivitat que va crear la College Licensing Company i la idea és per destacar la importància de l'esport universitari. Bàsicament ja sabeu que, a més, a les universitats allà fan carrera esportiva molt vinculada a les carreres professionals.
0: Sí.
1: Per tant, doncs tenim aquest dia. També tenim altres dies nacionals curiosos, si més no, perquè avui és el dia de les mames mandroses.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Carai!
1: Sí,
0: em sorprèn el dia, em sorprèn que s'hagi de reivindicar com a tal, no? Però bueno, sí.
1: Bueno, suposo que és allò dels nens que van a despertar la mama i a dir-li, mama, que hem d'anar al col·le, i la mama diu, 5 minuts més,
0: 5
1: no?
0: Minuts més, sí, mare meva.
1: Tenim una cosa també molt típica d'Estats Units avui, i és que avui és el dia del repartidor de diaris. Mm-hmm. Aquell nen que va amb la bicicleta llançant els diaris, no?
0: Que bo. Sí. Llançar-nos, ja, com a arma arrojadiza. Sí.
1: Tenen també dedicat una mica al que és el menjar. Mira, avui és el dia del nacional del xantí, del vi. Tenim també que és el dia de la nou de macadàmia. I atenció, perquè un dia en el qual avui hi estic molt a favor. Jo crec que l'hem d'importar aquest dia. I és que és el dia de menjar postres extra.
0: Ah, mira.
1: Dius, no em quedo només amb un, sinó que em faig dos de postres.
0: Doncs està bé. Sempre teniu jo un foradet per un altre postre, eh?
1: Exacte.
0: Està molt bé.
1: Mai no està de més.
0: Molt bé.
1: Anem cap als sants?
0: Som-hi.
1: Mira, avui tenim que és Santa Rosalia de Palermo, tenim que és Sant Moisés, Sant Marcelo de Chalón, Sant Bonifacio I, tenim que és Santa Irmgarda de Colònia...
0: Irmgarda,
1: Irmgarda, sí, sí.
0: Ai, meva.
1: Sant Fredaldo de Mende... Aquesta, no sé, deu ser el sant de la presidenta de la Comunitat de Madrid, no? És com li diuen, Santa Ida de Hersfeld. I tenim també que és Sant Caletrico de Chartres.
0: Caletrico, eh?
1: Caletrico.
0: Ostres, Caletrico. Té nom de joguet, eh?
1: Sí.
0: És Calestrico, eh? Caletrico. Bueno, doncs, escolta, si teniu alguna criatura i no sabeu quin nom posar, doncs que sapigueu que... Caletrico està disponible. En fi, segur que ara ho posarien amb K i amb H i coses d'aquestes. Caletrico, no? Alguna cosa d'aquestes. En fi, doncs això en quant al santoral, en quant als dies internacionals, i normalment viatgem 100 anys enrere a un dia com avui, però ara estem, aquesta setmana, acabem el resum del que ens hem perdut com a tal del mes d'agost de 1926.

Va passar tal dia com avui, 4 de setembre de l'any 1981. Naixia Beyoncé. A Houston, Texas, concretament, hi veia la llum aquell dia Beyoncé Giselle Knowles, una de les artistes que amb el temps es convertiria en la figura femenina més influent de la música popular de les darreres dècades. Filla d'un executiu discogràfic i d'una dissenyadora de moda, Beyoncé va començar a destacar molt jove en concursos de cant i de ball fins que encara adolescent va formar part de Destiny's Child, el grup d'R&B que la llançaria a la fama mundial amb temes com Say My Name o Survivor. L'any 2003, amb el grup encara en actiu, va publicar

publicar el seu primer disc en solitari, Dangerously in Love, que li va valer 5 premis Grammy i va confirmar que tenia una carrera pròpia per davant. Des d'aleshores, Beyoncé ha anat construint un imperi artístic que combina música, interpretació, moda i empresa amb àlbums com B-Day i I Am Sasha Fierce o el sorprenent Lemonade, considerat per la crítica un dels treballs més personals i polítics de la seva trajectòria. Recordem així que era un dia com avui, un 4 de setembre de l'any 81, que naixia Beyoncé. Tatiana.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a l'universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials. I és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

0: I és que vam estar tot l'estiu quedant un munt de cops la gent dels Tribuneros decidint que canviaríem la sintonia d'entrada. Però
1: intel·ligència
0: artificial. Arribem a inici de temporada i que tenim la sintonia habitual. Perquè és que hi ha coses que quan funcionen és millor no tocar-les. I quan parlo de tocar-les, Sergi...
2: La sintonia és un símptoma.
0: Exactament. Sergi, estem parlant de tocar-les? No, no. Espera't un moment, perquè aquest és el moment dels Tribuneros. Una temporada més i ja van 600. Els grandíssims Tribuneros Marc Gelabert i Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
3: Perfecte,
2: ja. Perfecte. Que això que comença temporada, que s'acaba l'estiu, no sé per qui, perquè jo he començat vacances ara.
0: Ah, imagina't. Fixa't, pues, Fixa't.
2: Sí, sí.
0: Hi ha gent que...
2: Bueno, m'agrada anar al revés.
0: Sí, exacte.
2: Al revés, quan tothom torna a treballar, jo me'n vaig.
0: I exactament. I vas enviant fotos des de, des de diferents jocs. Ara és el moment d'agafar un velero a Menorca.
2: Sí, i ara hi vaig preguntant com va la feina.
0: Clar, clar, clar. Sí, sí. I ai, quina sort que tens. No, tu ja ho has fet. Tu ja ho has tingut d'aquest d'això. Si no
3: el velero, bergantín.
0: Clar, exacte. Bergantín de la buena. Si no ho has sapigut aprofitar, és el teu problema. Bueno, jo avui us vull... No farem com en el col·le.
3: Ens hem d'aprofitar.
0: Sí, exactament. Tempus fugit, Tempus fugit,
3: Quan no hi patio,
0: sí?
3: En el col·le,
0: s'ha
3: d'aprofitar.
0: S'ha d'aprofitar. La vida, m'agrada aquesta reflexió com a inici, La vida no és com una caja de bombones, sinó la vida és com el pati de l'escola. S'ha d'aprofitar. Sergi Procel.
2: Sí. Aquella mitjoreta passa volant.
0: Aquella mitjoreta, que ràpid passava, En canvi, la classe, ostres, de segons què... Es feia llarg, allò, Es feia llarg de pensar, bueno, va, ara dos classes i ja arriba al pati, no? O dos classes i ja és l'hora de dinar, no? És supervivència, Des de ben petits ja ens explicaven supervivència. El que passa és que Marc, Sergi, quan nosaltres érem, impossiblement molts dels nostres oients i dels nostres oients, quan nosaltres anàvem a l'escola, no acabàvem de fer el mateix que el jovent fa. Ja ens ho explicava ara fa una estona en Dani Martín, que ell també, com que a part de portar-nos els videojocs i la tecnologia, doncs és també professor d'institut, doncs sap el que el jovent fa. Per tant, Sergi, tu vés-te preparant, que això ho veuràs dia sí i dia també aquest any, que és que ara el jovent farmea aura.
3: Que no, que
2: sona molt malament d'entrada, això.
0: Sona molt malament farmer ara. Sí.
3: Sí. Tamagotchi.
0: No, Tamagotchi.
2: Mira, els campanes.
0: Exacte.
2: Que això està bé.
0: Els Tamagotchis era una il·lusió gran en comparació a això de farmear aura. Escoltem que ens ho expliquen a Informativos de la Sexta. A veure com va això. A veure.
4: Vale, reto aceptado. Pero veamos si en la Sexta encontramos un poco de aura.
0: ¿Qué es eso de farmear el aura? A ver, que nos expliquen.
4: Alberto, quédate quieto. Dame tu mejor gesto.
5: ¿Así? ¿Qué es eso?
4: Felicitaciones, te acabas de ganar el mejor aura.
5: ¿El qué?
6: Sí, aura. Acumular puntos imaginarios por tener estilo, presencia o sencillamente hacer cualquier cosa como si fueras el protagonista de una película. Vale. ¿Quedó claro?
7: Me has pillado totalmente.
6: ¿Pero y si te enseñamos esta imagen?
7: Ah, lo de... Sí, sí, sí. El... ¿Cómo se llama?
5: 6-7, ¿no?
6: Ojo, porque eso es...
8: Lo contrario de aura.
6: Pero que nadie se engañe. Aunque ahora se le ha puesto el nombre, el aura lleva décadas entre nosotros.
7: ¿Por

0: que yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Sí, señor.
2: Y ojo, que en España tenemos bastantes momentos de aura.
3: Que no te callas.
2: Y en La Sexta aún más. Ver estos videos hoy puede parecer absurdo.
1: Sí.
2: Pero esta moda está consiguiendo algo que muchos consideramos imposible. Que los niños salgan, jueguen, bailen y se rían juntos.
1: Clar, potser el nivell és que és tan baix que hem de celebrar coses que aparentment potser diríem al meu fill té un problema. Saps què vull dir? Sergi, com ho veus això?
4: Sí, jo sé que tinc un problema, que l'he vist mirant en YouTube. Si un perro lo lanzan o no sé què.
1: Sí.
4: ¿Esto qué es? ¿Pero qué puede estar aquí? Esa, pues, y ahora me vienen con el aura esta.
1: Sí, señor.
4: Ostras, tú, el aura.
1: Sí.
4: El aura es hacer poses, lo que sea.
1: Sí, sí,
4: se
1: sí.
4: Se denomina
1: sí.
4: Hacer poses.
1: ¿Qué, o sea, poses?
4: Yo, hacer poses, te cruzas los brazos.
1: Sí, señor.
4: Te pones así con las manos en jarra.
1: Sí.
4: Ahora te tocas la perilla.
1: Sí, señor.
4: Esto
1: es el ahora.
4: Pero anda ya, esto es el ahora. El ahora sí. Se hace nada más. Ahora.
1: El Sergi
4: el
1: vol...
4: Ara,
1: el Sergi català, vol... Ara. Vol farmear l'ara, eh? Més que l'hora o farmear l'hora.
5: I si això, com deia aquell tio, és per guanyar punts, i al final què aconsegueixes?
1: Clar. Aquesta és molt bona pregunta, perquè en el...
4: Algo de farmàcia, perquè se llama farmear, de farmacèutico.
1: Sí. Farmacear ahora, ¿eh? Farmacear ahora. Farmàcia de guàrdia. No seria farmàcia de guàrdia, s'han liat. Saps què vull dir? Que igual...
4: Que hay que ir ahora a la farmàcia.
1: Sí.
5: Alguns d'aquests xavals sí que necessitarien algun producte
1: sí.
5: De la farmàcia.
1: Sí, t'anava a dir, et dona la sensació quan veus aquest... que s'han passat amb algun producte de farmàcia, saps? Que no era la dosi correcta.
5: Sí.
4: Mucha lejía para fregar el suelo, l'has puesto.
1: Té raó això que diu el Marc, de que sempre s'havia dit, això de tant Monster i tantes coses no pot ser bo. Ara comencem a veure les conseqüències. Farmear i Laura. Clar, com plantejava el Sergi, és, a veure, tu fas allò, venga, te toca a ti, pues te toca farmear. Bueno, i tu et poses a farmear i fas com, per exemple, una posa xulesca, te toques la perilla. Más 1000 puntos. Bueno, 1000 puntos de què? O sigui, qui decideix quants punts és cada cosa?
5: Això què és? Com les criptomonedes?
1: Sí, bueno, puja i baixa, eh? Com tantes coses que al final...
5: La tonteria no té límits.
1: Exactament, m'agrada. O sigui, aquesta definició, Marc, és molt bona. La tonteria no té límits. I tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit. I pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots. Però aquesta és bastant comú, diguem.
4: Para, que no tens límits, para.
1: A veure.
4: Respira, Laura. Que respire Laura.
1: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue, sí. Ja ho deia, eh? El Nec es deia el que cantava això, eh? Ja s'ho va venir a veure, eh? Laura se fue. Pues, clar...
5: Aquest era un visionari.
1: Era un visionari. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics... Sí, que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així. Saps que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0. Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un más 1000 o más 10.000 en aura. Saps què vull dir?
4: No,
1: vull dir?
4: Bueno, com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así.
1: Sí.
4: En una postura eurática.
1: Sí.
4: Eurática.
1: Sí. Bueno, unos eurèticos.
4: Pero errática.
1: Sí, sí. No, per això...
5: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
1: Sí, senyor.
5: Una pausi.
1: Ah, fas una pausini.
5: No, però no,
4: però... Sí, clar. Jo què sé, diu... les obligará, ahora los niños salen más con buscando su áurea.
1: Sí.
4: Pero si lo grabamos en el sótano con la linterna esta,
1: sí,
4: con el flash, encendido,
1: sí,
4: no hace falta salir, que lo hago en casa.
1: Sí, senyor. Jo em quedo amb aquest concepte, Sergi, que deia el Marc. Si tu algú et diu, és que eres un boomer i no tienes aura, dius, no, és que estoy de aura Pausini. Estoy de Laura Pausini. Estàs en un moment en què no vols farmejar Laura. Això no es pot demanar. Això t'ha de sortir de dins.
4: En pauses.
1: En pauses.
5: Sí. No sé per on surt, això, però bueno.
1: Mare meva.

0: És que, clar, és que tu dius, tu abans pensaves, ai, el meu fill, que no caigui en les drogues, eh? O que no caigui en segons què. Pues, mare meva, saps
1: que... Em sembla que no tenim prou psicòlegs per tanta tonteria.
0: No tenim prous professionals per tantes coses com van sortint, eh? De veritat.
2: Que no un fardo, que no s'ho pegui con un fardo.
0: No ho sé, no ho sé. Però jo això de...
3: I farmear, de què ve això?
0: Farmear, ens ho ha explicat el Dani Martín, que això ve dels videojocs. En els videojocs... No, en els videojocs, farmear és quan tu, per exemple, fas unes missions extres o fas unes coses per tenir més punts, per tenir més poder d'ataque, o per poder, jo què sé, no? Aconseguir un objecte que llavors...
3: Deu ser un anglicisme.
0: Sí.
3: No es pot traduir, això, al català?
0: Bueno, en veritat...
3: Peores extres.
0: Sí, no, però en anglès seria harvesting, o sigui, bueno, vol dir que és com recollir els fruits, no, del teu de la inversió que has fet, doncs perquè llavors poder tenir més potència, no? I això és com que aquests moviments...
2: Però si estoy jugando al pinball.
0: Sí,
2: jugando al pinball. Pero con el pinball, ¿dónde está el farmentear ese?
0: No, però això, eh? Una mica tots hem farmejat. O sigui, farmear seria el que abans era... Quan tu entraves a la festa de final de curs, saps allò de dir, i ara entra no sé qui, saps com el John Travolta a Fiebre del Sábado Noche? Que el tio entrava una mica i feia els seus moviments, doncs pues això es farmea ara. O sigui que una mica ha passat tota la vida, no? Allò de fer moviments, gestos, no? Pavonejar, que es deia, no? La Rita Pavone, no?
3: Sí. Fer-se veure.
0: Fer-se
3: veure. Notes,
0: sí, sí. Fer-se notes. O sigui, sí, fer-se veure o ser un notes seria una catalanització de fer-me ara, no? O sigui, sí. Sí, sí. Home, no ho sé, tu.
3: Fer notes, que és de fer-se notar. Jo,
0: exactament.
3: Estic avorrit, vaig a veure si faig el grup per algun lloc i la gent riu.
0: Una mica com el Mick Jagger, no? Que, en anglès en diuen swagger, també, d'això, no? De fer el de pavonejar, no? De fer-se veure una mica, de moure l'esqueleto, no? De, bueno,
3: sí, sí.
0: No ho sé, tu.
3: No, ja veig que està molt avorrida aquest jovent. No sap què fer. Mira que hi ha maneres de sortir al carrer, que deien que això fa que surtin al carrer. Ui, pues mira que hi ha coses per fer, sortir
0: al carrer. Aquestes setmanes, diguem, en aquests últims mesos, una de les notícies que a mi em reconfortava era quan els estudis deien, escolta, el jovent avui dia veu menys, no surt de nit, és a dir, coses que dius, mira, ens estan superant, és a dir, és una generació que ens passarà la mà per la cara perquè és molt millor que nosaltres. Ara, si el que...
3: És una involució, eh? Bueno, per mi és una involució.
0: Anava a dir que si no veuen i no surten de nit per acabar farmejant aura... Home,
3: sí, sí. Hem anat enrere.
0: Hem anat una mica menys. Ei, que escolta, que cada generació, segur que el jovent de bastant... Ja estan los boomers, diciendo... Bueno, escolti, cada no, generació ha viscut lo seu. No, no. Però bueno...
2: Que no te sabe relacionar, te digo, chaval.
0: Sí, que no... Jo crec que això... Sergi, potser ho hauríem de fer que ens ho investigui algú, eh? Necessitem algú que ens investigui una mica el tema de farmear aura, a veure si això és internacional, és un tema només d'aquí. Home, ja el tenim. Teniente Colombo! Espera, Teniente Colombo es mereix una ovació que feia molt que no venia per aquí... Se'ns estava colombejant, aquest sí que té aura, tu. Aquest entrava i...
2: A veure. Oh, sí, eso. Y mi mujer me dice que Laurea esta la tengo yo.
0: Que és la veïna, la Laurea. D'on viuen? Què li diu la seva dona, de Laurea? A veure.
2: Tomo Aurea. Aura.
0: Ah, toma aura, sí.
2: Me abro el huevo duro.
0: Això pot acabar molt malament, eh? Quan li ha dit que li estava obrint el huevo, dic, ai, ai, ai.
2: El huevo. cuando miro para allá y tú no me ves,
0: sí,
2: estoy haciendo un huevo.
0: También. Ah, pensaba que de hago chas y aparezco a tu lado. Cuando crees que me ves. Ay.
2: ¿Cómo puede esto en homicidios,
0: ¿sí?,
2: afectar? Porque
0: bueno, claro,
2: teníamos bastantes homicidios en el Gran Cañón.
0: En el Gran Cañón, ¿eh? Sí.
2: Con el Cañón Colorado.
0: Sí, sí. Con los ratones colorados y el Gran Cañón Colorado. Sí.
3: Colorín colorado.
0: Sí, colorín colorado. Y colorín toteallado. Sí.
3: Este aura se ha acabado, ¿no?
2: Mucha gente homicidiado.
0: Se ha homicidiado, ¿eh? Sí, sí, señor Colombo, que hay mucha gente que se está homicidiando, de redemen.
2: Como hace postureo este de las
0: sí,
2: fotos,
0: señor.
2: Y ahora solo falta encima que la gente viaja para ir a hacerse la foto.
0: Sí, señor.
2: Ahora parte de
0: sí, señor.
2: La foto.
0: Sí, señor.
2: Hacer un postureo.
0: Sí,
2: un
0: señor.
2: Formatearse a él mismo.
0: Sí, senyor. Sí, vol dir posar-se un filtre, és que el senyor Colombo és antic. Posar-se un formateo vol dir posar-se un filtre o alguna cosa. Sí,
2: sí, mi mujer me dice que
0: sí.
2: Que yo hago mucho esto en las tomas que salgo.
0: En las tomas que sale. Escolti, senyor Colombo, una cosa potser sí que...
2: No, mira per aquí, a veure si encuentro algo.
0: Ah, vale, no, li deuen estar preguntant per una pista o per alguna cosa en comissaria, Però jo et dic una cosa, Marc, a veure com ho veus d'això que ha dit el senyor Colombo, que tindria molta raó que qui som nosaltres, diguem-ne els boomers, els que tenim ja una certa edat, qui som nosaltres, per dir-li al jovent, que pot fer una mica, i parlo amb humor, vull dir que aquí respectem cadascú que faci el que vulgui, mentre no faci mal a ningú, que faci el que vulgui, però que dèiem, oi, que ridícul que és això de farmear aura, i què fan els adults, què fan els grans? Farmear aura penjant fotografies d'on han anat de viatge, de que si han sopat no sé què, de que si, oi, mira que en què festival estoy de música i tengo la pulserita, o...
3: Sí, sí, també és molt trist, això, també és molt trist.
0: És molt clar.
3: També és trist, això.
0: Clar, això què és? Farmear la menopàusia, perdó, però és una mica... I la pitopàusia, això no és qüestió de dones o d'homes, és qüestió de quiero seguir... haciendo que me hagan casito y que la gent em miri i totes aquestes coses.
3: També, també.
0: Que...
3: És una altra manera. És tenir una vida trista.
0: Una vida... Bueno, una vida...
3: Perquè necessites de veure quants likes.
0: Exactament.
3: Likes en lloc de punts.
0: Exactament.
3: En lloc de punts tens likes.
0: Exactament.
3: Et donen. Llavors ja m'han donat un like. Hòstia, ja, bueno...
0: Una hòstia ja, temps, et digués.
3: Una setmana.
0: Exacte. Sí, no, allò que es deia abans, no?
2: Que hay que salir más, que... Y me dice salir a tomar unas likes, sí.
0: Unes lais. Vostè toma lais d'aquestes de patat? No me l'imagino. Deu tossir molt, el senyor Colombo, amb aquestes.
2: Me hacen
0: carraspear. Sí que és carraspeoso, sí. El senyor, Muchos casos, muchos homicidios. Que se homicialice bien, oi, que vaya bien en el departamento, senyor Colombo. Moltes gràcies.
2: Una última pregunta.
0: Sí.
2: Pero debe ser esto entonces que la gente se va a quedar ahí quieta para hacerse una foto ahora en el siglo XXI, que se puede hacer una foto así, casi en movimiento, sí. Y ahora se ponen quietos ahí.
0: ¡Oh, qué bo!
2: Pero, bueno, yo ahora lo estudiaré.
0: Que bo, aquesta idea que ens acaba de plantejar el senyor Colombo, m'ha encantat. És a dir, ara que fas en qualsevol moment el que es diu una captura, allò de dir, pam, fins i tot fent un vídeo pots... guardar com una instantània, no? Com si fos un fotograma, no? Com si fos una diapositiva. Pots capturar un moment i queda amb una resolució espectacular. Ara que podem fer això, ara resultarà que ens hem de quedar quiets fent un moviment, no? Com això de tocar-se la barbeta o de posar braços en jarra, que és una expressió que m'agrada molt. Doncs ara ens hem de quedar quiets perquè ens facin la foto. Escolti, ens
3: estem... Però això no és el que han fet els futbolistes tota la vida quan marquen un gol?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El sí, allò és farmear, Aura, no? Sí, com si...
3: o aquell que feia com que tira una fletxa...
0: Sí, senyor. O que el
3: o
0: truquin...
3: que senyala cap al cel...
0: Sí, hi ha molta gent que fa que el truquin. Fa molta gràcia perquè qui fa el gesto de que el truquin fa com una cosa de telèfon antic. Perquè ja ningú té un telèfon sí. d'aquells que, saps què vull dir? De góndola, d'aquells que...
3: Sí,
0: que...
3: només li falta fer mal dit com que gira...
0: Exacte, exacte, que va teclejant, que va... Sí. Tic, rodeta, per trucar, estaves 20 minuts per marcar el número. Perquè, clar, i deixaves el dit.
3: I si saltava el dit, havies de repetir-ho.
0: Hi ha gent que el van haver d'amputar un dit perquè de tant girar allò se t'anaven les empremtes digitals. Jo no vaig poder renovar un DNI perquè de tant girar el d'això jo no tenia dit. Vull dir que allò, en canvi, ara apretes un botó i ja està.
2: Feien rèpliques del Freddy Krueger.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El Freddy Krueger estava com estava perquè havia treballat en una casa d'aquesta, un locutori. Treballava en un locutori. Clar, anava teclejant, no se preocupe, le conecto con la línia tal. I es va quedar sense dits i es va haver d'agafar les garres aquestes perquè tu imagina't, no, és que és terrible això, eh? Vull dir que mai saps com...
2: Tot, eh? Comencem sí. la temporada terrible.
0: Sí, comencem la temporada i jo, mira, a l'estiu que vam anar quedant per fer croquetes i cerveses i tot
2: sí,
0: això...
2: Jo estic plorant ja, perquè és el primer de la temporada, bueno. I fem 15 anys.
0: Aquesta estic és la quinzena temporada.
2: Plorant, vaig a plorar per... Ah.
3: Hauríem de posar la cançó aquella del
0: Duodinàmico. 15 anys té el Nits de Ràdio. Doncs pues mira, m'has donat una idea. 15 anys té el Nits de Ràdio. Sí, mare meva.
2: Yo
0: con
2: los coros.
0: Yo con los coros, tío. Sí, home, sí.
2: Es que el coro, soy el chico del coro.
0: Ella ha sigut el chico del coro, eh? Fíxate.
2: Sí, yo era de coro. Yo decoraba, sí. Yo hacía para frandearmos mis aureos.
0: Sempre ha sigut, sempre ha tenido mucho de coro. Sempre ha sigut molt elegant, molt d'això, molt polit. Vull dir, escolta, no, és... És fantàstic això i escolta, que és un plaer poder una temporada més doncs estar aquí analitzant l'actualitat.
2: El becario Sánchez. No.
0: Home, becario
2: Sánchez. Aquesta temporada o no?
0: Aquesta temporada tindrem a becario Sánchez per anar-nos donant la d'això. A veure si la setmana que ve ens dona temps. Que la setmana que ve aviam si podem fer debutar a Emilio Sánchez Becario que ens ajudi una mica a entendre. Igual està aurejant ara. Saps què vull dir? Deu estar aurejant. Bueno,
2: espero que algú es publiciti a la nostra, a veure si ja...
0: Val.
2: Podem salir de foto.
0: Si alguna empresa està interessada en fer
3: vol
0: sortir... Sí, en tenir, en farmejar Aura...
2: El pozo.
0: Ah, pues mira, el pozo ens podria patrocinar, Un xòpet... Sí, tu llama al pozo. Diu, és que quiero salir de usted. Quiero salir... Sí. Estaria bé. Mira, igual un lot per Nadal us fan, Diu, per a salir de...
2: Sí. Esto ya lo hace el señor Cero. No?
0: Exacte. Sí, home, i tant. Ara estan preparant ja els lots. N'han de fer tants que ja estan preparant els lots. Ves que no sigui un lot, una llanterna. En fi, la setmana que ve, més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell Bravo! Yeah.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

va passar tal dia com avui, 4 de setembre del 2001. System of a Down publica l'àlbum Toxicity. Aquell dimarts al matí, el món de la música heavy va rebre una descàrrega elèctrica amb el llançament de Toxicity, el segon àlbum d'estudi de la banda armenio-americana System of a Down.

Toxicity va ser el coet que els va catapultar a l'estratosfera venent 220.000 còpies en la primera setmana i debutant al número 1 de la llista Billboard 200. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 4 de setembre del 2001, que System of a Down publicava l'àlbum Toxicity.

0: I nosaltres anem acabant la funció i ja tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent, d'alguna manera, doncs anar acabant la setmana normal. Ja estem en aquest divendres, 4 de setembre de 2026, i abans de que connectem amb Más de Uno, tot i que ja sabeu que aquesta propera nit encara ens queda, doncs el cinema i la història, ganes tenim de parlar amb Pablo Mérida i de fer un balanç de com ha anat aquest estiu cinematogràficament parlant, que ha sigut una autèntica odissea, ho podem dir així, perquè serà el tema principal. Abans de que bueno, deixem que el dia circuli i puguem acabar la setmana doncs, aquesta propera nit, doncs el programa d'avui, ja sabeu, l'acabem amb alguna notícia, amb algun fet insòlid que sempre ens porta en David Morales. Quina has triat avui, David? A veure.
1: Doncs mira, hem d'anar fins a Austràlia amb
0: aquí
1: una
0: viatgem molt,
1: notícia.
0: Aquí no parem, sí. Que ens surt molt car això després, eh? Bueno, va, vinga, sí. Austràlia. Quan no és a Xina, que és, mira, Austràlia.
1: Concretament
0: no?
1: A Melbourne.
0: Home, molt
1: I
0: bé.
1: I és que, sí, tots recordareu que es va fer molt famós un llibre que era L'avi de 100 anys que va saltar, sí, per la finestra.
0: Sí.
1: Doncs en aquest cas hem d'anar a una residència d'avis de Melbourne,
0: sí,
1: on durant aquest estiu una parella...
0: Sí.
1: Octogenaris, en sí. Colin, de 89 anys, i la Claudette, de 83.
0: Perdona, tenen nom de segussets, eh?
1: El, sí,
0: com
1: has
0: dit que es deien?
1: Colin i Claudette.
0: Colin i Claudette són, sí, dos chihuahues que... En fi, doncs dos octogenaris, sí.
1: Doncs estaven ells a la residència Raymond Nelly Melba Retirement Village.
0: Molt bé.
1: I un dia d'aquest estiu, a les 11 del matí, com cada dia, van sortir a fer una volteta.
0: Sí.
1: El cas és que a la tarda la seva veïna es va adonar que no havien tornat.
0: Ai, ai.
1: I va donar la veu d'alarma.
0: Sí, sí.
1: On eren els seus veïns? Durant 32 hores, tots dos van estar... doncs, desapareguts i sense l'ajuda dels seus cuidadors. S'ha de tenir en compte que el pare pateix, el senyor pateix d'Alzheimer, mm, i la mare, la senyora, demència vascular i convulsions. Això ho explicava la seva filla, la Linda McKelvey. I és que tots dos van decidir marxar perquè no els agradava estar a la residència. Van aparèixer a Maryborough, a 168 quilòmetres,
0: ostres,
1: al nord-oest de Melbourne, passades 32 hores. Clar, no era la primera vegada que intentaven escapar.
0: Ja hi usa la fuga, aquí tenia.
1: Sí, de fet, quan van ingressar a la residència, la primera setmana ja van voler marxar. El cas és que, clar, la filla ha explicat que el problema és que els seus pares necessiten estar cuidats i vigilats. Després de 65 anys de casats, diuen que ells, els pares, no volen dependre de ningú, però clar... tampoc no poden fer vida per si mateixos, per tots els problemes que hi ha. De manera que, clar, la filla es veu una mica amb les mans lligades.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: No pot fer una altra cosa que tenir-los en una residència on estiguin ben cuidats i ben vigilats.
0: Sí, sí. És, bueno, són les coses de les edats avançades, sobretot quan hi ha aquestes malalties, no? Clar, encara els hi tira, no? A l'instint, possiblement, no? De voler ser lliures i poder ser autosuficients, la realitat és que no ho són, no? I aquí la dificultat i l'angoixa i la situació que molt bé explicava, doncs, aquesta filla, no? Que si fos per ella, doncs, què més voldria, no? Que estiguessin, que poguessin fer vida per si mateixos, però en aquests casos, doncs, la residència és una opció molt, molt lògica i que segurament estan molt ben cuidats. El que passa és que tenen aquest instint de voler fer la seva. Segur que tota la vida han fet la seva i han dit, què, marxem? Pues va, marxem, no? I s'animaven els dos. En fi, la vida, amb totes les seves virtuts i amb totes les seves, si em permeten l'expressió, misèries de la vida, però que totes formen part d'aquest camí que fem mentre estem aquí en el mundo de los vivos, que diu el clàssic. David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I a tots vostès els esperem aquesta nit, que tenim cinema i història, moltes ganes de seguir totes les seccions que sabem que us agraden del programa. Ara us deixem amb Más de Uno. Que vagi molt bé, adeu-siau, que tingueu un divendres 4 fantàstic.

0: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Preocupació a Martorell per la incertesa sobre el futur de SEAT després dels plans de reestructuració de Volkswagen. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Comencem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, a Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació, en aquest cas per reparació de danys a la via. Cap de les dues incidències provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, recordem que el camió incendiat ahir al matí també continua al voral de la AB7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara, ens trobem congestió únicament a la Ronda Litoral, al tram en direcció Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal. A la tarda hi haurà alguna nuvolada inofensiva i la calor s'intensificarà encara més. La calor intensa durarà fins diumenge, amb temperatures màximes que poden arribar als 41 graus a Lleida, als 38 a Girona, als 33 a Barcelona i als 31 a Tarragona.
0: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Preocupació a Martorell després que un mitjà alemany hagi publicat que Volkswagen ha aprovat una profunda reestructuració del grup que deixa en l'aire el futur de la marca SEAT. Tot i que en la reunió no s'ha abordat directament la possible desaparició de SEAT a partir del 2029, la companyia ha confirmat que no preveu electrificar els models de la marca. En canvi, sí que manté oberta la possibilitat que la planta de Martorell assumeixi una segona plataforma de producció de vehicles elèctrics per alguna de les marques de el grup. Aquesta decisió incrementa la incertesa sobre el futur de SEAT en el marc d'aquest procés de transformació de Volkswagen. En aquest sentit, els sindicats asseguren que no tenen cap confirmació oficial, però retreuen al grup alemany que no hagi sortit a desmentir o aclarir la informació. Ens ho explica en Joan Valentín. Joan, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Els treballadors de SEAT han conegut la notícia, igual que la resta de la ciutadania. Per la premsa, Comissions Obreres assegura que fa temps que Volkswagen prepara un nou pla de reestructuració global, però admet preocupació perquè el grup alemany no ha desmentit les informacions que apunten a la desaparició de la marca SEAT. Ho explica la brúixola d'Onda Cero Catalunya, Rafa Guerrero, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT, que també alerta de l'impacte que una decisió així podria tenir sobre la planta de Martorell.
4: Lo que nos sorprende es que el grupo Volkswagen no haya salido inmediatamente a desmentir radicalmente esa noticia, ¿no? A la práctica significaría que en el centro de Martorell, que tenemos tres líneas y que hay tres modelos que son SEAT, perderíamos una cantidad importante de empleo.
3: Avui podria ser un dia clau perquè el Consell de Supervisió de la Multinacional es reuneix per debatre sobre el pla de reestructuració que inclouria la reducció de 50.000 llocs de treball a tot el món.
0: Más de uno Catalunya.
1: En plena política, avui està convocat un nou Consell de Política Fiscal i Financera per reformar el model de finançament autonòmic. Com que el presenta el govern d'Espanya és el pactat per Esquerra de forma bilateral, la Comunitat de Madrid, liderada per Isabel Díaz Ayuso, ja ha anunciat que no hi participarà. De fet, fa una crida a la resta de comunitats del PP a que no hi vagin. Recordem que amb el vot de Catalunya el nou model ja arribaria al Congrés i que aquest també compta amb el suport de Canàries. En declaracions a la brúixola, el secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que s'hauria d'ajornar la votació d'avui.
5: Nosaltres el que ens agradaria és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots, entre totes les comunitats, i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades, que és el que està proposant el govern de l'Estat, i que l'ha pactat amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya.
1: Més coses, Pedro Sánchez donarà suport a la tramitació de la llei de Junts sobre el traspàs de competències en matèria d'immigració a Catalunya. Sánchez intenta així acostar-se a Junts després que la líder a Madrid, Míriam Nogueras, li recordés que Catalunya no pot acollir més migrants en plena crisi immigratòria a Ceuta.
6: I la delegació de competències en matèria d'immigració la volem perquè Catalunya deixi de pagar les males decisions dels governs espanyols.
7: Permitiremos que se tramite esa iniciativa parlamentària.
1: Tant Nogueras com Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana s'han allunyat de Sánchez, que s'ha quedat sol defensant el Marroc.
6: Però vostè pot assumir la realitat, fer un pas al costat i deixar que algú altre lideri.
8: Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
1: Rufián, però, titlla PP i Vox de traïdors perquè creu que tenien informació sobre l'arribada massiva d'immigrants facilitada per la policia i la

Justícia. Canviem de qüestió. A 4 dies que comenci el curs escolar, els sindicats mantenen la vaga de cara al primer dia lectiu. Una decisió que confirmen després de no arribar a cap acord amb el departament.

0: respecte a l'última reunió que, recordem, va ser el 13 de juliol.
1: I la pressió en els centres hi serà, i per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva teulada.
0: Des de la conselleria són conscients que la situació és tensa i demanen abandonar la confrontació i la desconfiança i demanen també un parèntesis per evitar començar el curs amb incidències.
2: I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
0: I avança la consellera Esther Niubó que es mantindran nous espais de diàleg per evitar noves mobilitzacions que els sindicats, de fet, no descarten.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
4: El Departament de Salut impulsarà una campanya d'informació per facilitar l'accés a la meva salut a través de l'IDCAT mòbil, el Servei d'Identificació Personal de la Generalitat. Ho ha explicat a la ciutat d'Onda Cero, Elisenda Serra, representant del CatSalut.
5: Hi ha tota una part que és de formació interna nostra, perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, 012, aquest acompanyament de com una es dona d'alta de l'IDCAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'ajuda de la meva salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut.
4: Tot plegat després que algunes veus hagin criticat que el nou sistema pot suposar una dificultat afegida a les persones grans i als que tenen menys coneixements digitals. El model funcionarà de forma similar al de la plataforma de continguts audiovisuals, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils. Per tant, podrà fer gestions sanitàries per als seus familiars si n'obté l'autorització.
3: Más de uno Catalunya.
4: Les restes del nadó desaparegut a Santa Bàrbara han estat localitzades aquest dijous al domicili familiar en el marc de la investigació oberta des del cap de setmana. La troballa s'ha produït el mateix dia que els pares de la criatura han declarat davant del jutge després de ser detinguts dimecres a València. El jutjat d'Amposta ha decidit mantenir-los detinguts mentre es practiquen noves diligències i abans de resoldre si decreta l'ingrés a presó o la seva posada en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Més coses, deixem enrere un dia tràgic a les carreteres catalanes amb 3 morts. La més destacada és la del conductor d'un camió que va volcar la ronda litoral a l'alçada de Sants Montjuïc, que va obligar a tallar la sortida en direcció Llobregat durant 6 hores. També hem hagut de lamentar la mort d'un ciclista atropellat a l'Alt Empordà i d'una motorista després de xocar amb un cotxe a Valls. Ja són 90 les persones que han perdut la vida en accidents pel que portem d'any. I un últim apunt, sàpiguen que la Generalitat ha imposat una sanció de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que el passat juliol va cremar prop de 2.200 hectàrees al Baix Empordà. A punt d'arribar a les 7:29, als esports, José Agustín Gómez, bon dia.
6: Bon dia. Gabriel Jesús va fer ahir el primer entrenament amb la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Gavi es va reincorporar al treball amb el grup després de rebre un cop al genoll al partit de debut a la Lliga contra l'Elx. El blaugrana Jesse Bisibu només pateix un cop al turmell esquerre, després de les proves mèdiques que li van fer ahir a l'extrem belga, qui va sortir en llitera de la final de la Copa Catalunya de dimecres després de rebre una dura entrada. Monchi, director general esportiu del Real Club Deportiu Espanyol, es mostra satisfet amb el mercat d'estiu que han fet el club blanquiblau, encara que no sempre han pogut signar la primera o segona opció que tenien a la llista d'incorporacions. Quitanes Manresa guanya 78-84 al Joventut de Badalona en partit amistós de pretemporada.
4: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Dani Sánchez. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
7: Siete y 6:30 en Canarias. Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Y mientras va tomando posiciones en este estudio, La España que Madruga, vamos a repasar con Jessica Pascual y Paula Domínguez las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. Sánchez se queda solo, exculpando a Marruecos, aunque reconoce que los agentes marroquíes permitieron durante 10 horas el cruce de la frontera.
4: Haciendo un ejercicio de equilibrismo, aseguró Sánchez que de momento no tiene pruebas sólidas de que Marruecos ejecutará o planificará lo ocurrido.

0: llega exigida, aunque las previsiones apuntan a unas semifinales contra Estados Unidos, el equipo americano que está invicto, atención, desde los Juegos Olímpicos del año 92 en Barcelona.
1: Bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Onda Cero. Digo Onda Cero en general, ¿no? O sea, el profesor cada año acumula nuevas secciones, pero las anteriores no se retiran, ahí continúan, solidifican, ¿no? Se enquistan, ¿cómo decirlo? Consolidan, se cronifican, sí. Con lo cual digamos, dentro de poco...
2: Consolidan.
1: Eso es, Onda Cero serán secciones del profesor Rodríguez Durán intercaladas con unos espacios publicitarios que permitan pagar su extraordinario sueldo, ¿no? Así que ahora llega, como cada viernes... Desde hace muchísimos años, el repaso lírico de la semana.
2: Recreación del poeta venezolano.
1: Abigail Lozano.
2: Abigail Lozano. Te estrenaste la torre como debías en Ceuta, rota ciudad. Juan Bravo acusó al gobierno, frente al vecino, de debilidad. Maleno pidió tramitar expedientes de menores con celeridad. Sobre la aceleración de la violencia habló Diego Madrazo y una peligrosa emboscada denunció Iñaki Univaso. Mustafa atendió a las niñas, a las que el peligro asalta, mientras que el Ministerio de Sanidad criticó Roviralta. Se atrevió a criticar a los suyos, Melchor León, apuntando contra Pedro Sánchez por su inacción. Marlaska condecoró al jefe de la inteligencia marroquí, el mismo, dijo Sembrero, que coordinó la invasión ceutí. Coordinó Sorogoyen a Bardem y Luengo en El Ser Querido, y fue muy entretenida la entrevista a Jenner por El Nido.
1: Qué lindo, qué lindo.
2: Qué lindo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Somos del Ser Querido, Bert. ¿Nos ha gustado?
3: No hemos ido todavía. No hemos ido todavía al Ser Querido. Me llama la atención que se haya hecho otra película española que se llame El Nido, donde está la de Armiñán, que era.
2: Sí, sí,
4: En la cultureta somos del Ser Querido, ¿eh? Acuérdate.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Bien.
2: Sí.
1: He oído hablar maravillas de ella.
4: Estupendo.
1: Pues yo la cultureta, ya sabes que.
2: ¿Cómo eres la torre? ¿Cómo eres?
1: Adiós, Carlos.
2: Adiós, liberales.
1: Bueno, queridos, ya vamos hacia la tertuliana. Dejamos ya las facturas pendientes.
5: En Onda Cero, más de uno con la torre.
6: Onda Cero Tarragona, la teva radio.
7: 6 minutos son las 8.
6: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
8: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara on l'estaven buscant. Aquest dijous a la tarda, la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, recordem, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta aquest dijous. La investigació està oberta des del passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana, els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors, buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família del nadó desaparegut. Així ho ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills al municipi. Segons Jimeno, la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, conegut com el Pirri, va ser arrestat a Salou. L'endemà que el president colombià Abelardo de la Espriella informés a través de les xarxes de la seva detenció, la Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la capital de la Costa Daurada. La policia ha detallat que sobre el fugitiu, un dels principals integrants de l'organització criminal colombiana, el MESA, pesava una recompensa de 250 milions de pesos colombians, uns 70.000 euros al canvi. La policia també ha revelat que l'home utilitzava presumptament una identitat venezolana falsa. El Tom de Reus i la Unió de Botiguers de Reus han expressat la seva indignació i preocupació davant les actuacions que du a terme l'Ajuntament de Reus i que consideren que els provoca asfíxia. Les entitats han afirmat que les decisions del consistori dificulten l'accés al centre i posen en risc la seva activitat comercial i econòmica. Entre aquestes han mencionat l'aplicació de la zona de baixes emissions, les obres i talls de circulació, les dificultats d'accés als carrers comercials o la desaparició dels bons Reus. Una decisió pot ser assumible, dues poden complicar la situació, però quan les dificultats es van acumulant, arriba un moment, assenyalen en un comunicat, en què l'impacte sobre l'activitat comercial és evident. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno, amb Rafa Latorre.
6: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
7: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
9: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
7: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
10: Alguns segueixen el mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
12: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
11: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
12: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
11: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
12: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
11: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
12: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
11: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
12: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
13: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: La investigació està oberta des del passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors estaven buscant les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família del nadó. Així ho ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb quatre fills al municipi. Segons Gimeno, la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat.
1: Aquesta família estava resident aquí a Santa Bàrbara des de fa 7 anys. La mare era filla d'una bona família d'aquí, de la nostra població. El seu marit desconec el seu origen i pues, bueno, tenien aquí tres fills i bueno, quatre fills. I de fet era una família en la qual l'home difícilment interactuava amb la gent. La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper.
0: L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, conegut com el Pirri, va ser arrestat a Salou. L'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espriella, informés a través de xarxes de la seva detenció, la Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la capital de la Costa Daurada. La policia ha detallat que sobre el fugitiu, un dels principals integrants de l'organització criminal colombiana, el MESA, pesava una recompensa de 250 milions de pesos colombians, uns 70.000 euros al canvi. La policia també ha revelat que l'home utilitzava presumptament una identitat veneçolana. La Tomb de Reus i la Unió de Botiguers de Reus han expressat la seva indignació i preocupació davant les actuacions que du a terme l'Ajuntament de Reus i que consideren que els provoca asfíxia. Les entitats han afirmat que les decisions del consistori dificulten l'accés al centre i posen en risc la seva activitat comercial i econòmica. Entre aquestes han mencionat l'aplicació de la zona de baixes emissions, les obres i talls de circulació, les dificultats d'accés als carrers comercials o la desaparició dels bons Reus. Una decisió pot ser assumible, dues poden complicar la situació, però quan les dificultats es van acumulant, assenyalen en un comunicat, arriba un moment en què l'impacte sobre l'activitat comercial és evident. Són les 8:23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
4: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
3: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
5: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
6: Está con nosotros, a bordo del Pickwood, Herman Melville.
7: Llamadme Jim, por favor.
8: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
9: Buenos días, señor Hal 9000.
10: Buenos días, Sergio.
3: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
11: Perdóname, están atracando un banco.
8: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
3: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
12: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
3: Radioficción. Es mentira.
12: Pero está pasando.
13: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens a Tarragona. Avui s'esperen valors significativament elevats a tot el territori, amb perill important a les depressions centrals i al prelitoral sud per temperatures que poden assolir o superar els 38-40 graus. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Gandesa i Tortosa, 33 a Reus, 32 al Vendrell, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana, les temperatures podrien pujar lleugerament cap a l'interior i també podrien pujar cap al litoral. A partir del dilluns, s'espera un descens lleuger de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable, només intervals de núvols baixos al sud del territori a primera i última hora. Pel que fa al vent, avui fluix variable, girant a les hores centrals a vent del sud moderat al litoral i del nord-oest a l'interior, girant al final del dia a vent del sud-est. És una informació d'AEMET.
2: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. La passatgera d'una moto ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari mortal es va registrar dimecres al vespre al punt quilomètric 17.

7 de la 27. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 9 de la nit. Per causes que encara s'investiguen, un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. A conseqüència de la topada, la passatgera del vehicle de dues rodes de 51 anys i veïna de Perafort va morir. Els conductors de la motocicleta i del turisme van resultar ferits menys greus i van ser traslladats als hospitals Joan 23 i Santa Tecla de Tarragona.

0: conscient de la situació. Per això els Mossos han instruït diligències per remetre-les al jutjat. El menor està investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, mentre que el germà ho està pel mateix supòsit en qualitat de cooperador necessari. Les penes previstes al Codi Penal van de 3 a 6 mesos de presó, multa de 12 a 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Falset ha inaugurat aquest dijous l'espai Vi i Paisatge, un equipament que ha de permetre la dinamització turística de la comarca i que compta amb sales de tast i una experiència virtual. El nou centre d'informació turística del Priorat s'ubica a una part de l'antiga fàbrica Falbar, tancada des de fa anys. L'espai Vi i Paisatge compta amb tres espais: una oficina de turisme, una sala de tast amb pantalles tàctils, jocs d'aromes i gamificació i una sala immersiva amb realitat virtual que juga amb les arts digitals. El centre és de titularitat municipal, tot i que la gestió del dia a dia recau en el Consell Comarcal del Priorat. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Rafa La Torre, a partir de les 10 del matí amb Carlos Alsina, i a partir de la 1 la programació local amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada, analitzant amb els seus protagonistes i també destacant els actes d'agenda per aquest cap de setmana i la tertúlia cultural habitual dels divendres aquí a La Ciutat, la tertulieta amb David Serra, César Carrasco, Didac Montoliu i Noemi Guillermo. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
3: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
2: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
3: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
2: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
3: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
2: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
3: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
2: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
3: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
1: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
0: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
1: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
0: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: al Renaixement.
1: Sí, senyor.
0: El senyor tal, pum, pum, pum. Pum. Pues, i dius, Marc, llavors et miren allà a la llista. Ah, sí, sí que hi ets. Vale, sí, pots sí. passar.
1: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Oh, oh, oh. Sí, jo ho veig, això, eh?
0: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
1: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
3: De uno con Alsina.

0: Lo presentado por la ministra Annie Genevard pretende mitigar los efectos. Las ayudas incluyen indemnizaciones, pero también un fondo de rearme agrícola para impulsar la producción, facilitando la compra de simientes, piensos o forraje, además de rebajas fiscales. También se prolongarán las ayudas a los fertilizantes como al carburante profesional y la reducción de 15 céntimos por litro.
1: 13:09 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat de moment aplicar la llei d'amnistia. Josep Maria Jové i Lluís Salvador i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials elevades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt Tribunal Català considera que la sentència del TJUE del passat 16 de juliol aporta arguments que responen parts dels seus dubtes sobre la norma, però assegura que encara no resol totes les reserves jurídiques plantejades en aquest cas. Per aquest motiu, el TCJC manté suspesa la tramitació de la causa fins que el Tribunal Europeu es pronunciï específicament sobre les qüestions que va plantejar al setembre del 2024. En plena de successos, els expliquem que 10 persones han resultat ferides aquesta passada nit per una intoxicació de monòxid de carboni al moll de l'energia del port de Barcelona. L'incident va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència després que rebés l'avís poc abans de la mitjanit. Segons el sistema d'emergències mèdiques, un dels afectats es troba en estat crític i ha estat traslladat a l'Hospital Clínic. També hi ha un home en estat greu, 4 ferits menys greus i 4 persones amb afectacions lleus que han rebut assistència sanitària. En total, els equips d'emergència van haver d'atendre 19 persones, tot i que 9 d'elles van resultar il·leses. Les causes de la intoxicació s'estan ara investigant. I un últim apunt, sàpiguen també que la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual que operava principalment a Granollers. L'operació ha permès alliberar 2 dones, identificar 17 possibles víctimes, així com detenir 14 persones a Granollers, Barcelona, la Roca del Vallès, Madrid i Les Palmes. Segons la investigació, la xarxa captava dones vulnerables, algunes mitjançant falses ofertes de feina als seus països d'origen.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero, punes, barra Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero, punes, barra Catalunya.
1: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
1: A la província de Tarragona, Amposta, Lopati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
0: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
1: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
3: És que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador que no sigui titular.
4: Sí, però li donen 55 quilos.
3: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar, potser, amb un segon espasa, no?
5: Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen, que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 4 de setembre, dia en el que tothom parla del futur de la marca Seat. Per això nosaltres ens volem preguntar si és tan fàcil eliminar una marca tan consolidada i històrica com aquesta. Li preguntarem a tot un expert en posicionament de marques, el Fernando de Córdoba. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo. Què tal, bon dia?
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
4: Boníssims, boníssims dies.
1: Com esteu, nois?
4: Molt bé, ja divendres, tu,
3: Sí. Tant de bo tenir l'energia de Víctor Lozano sempre, de veritat,
1: Sí, perquè té la mateixa el dilluns que el divendres.
3: Sí.
4: Perquè s'ha de viure cada dia al màxim. Això de no m'agraden els dilluns, no, s'ha de gaudir el dilluns, també. Té les seves coses.
1: La Montse s'ho està passant bomba.
3: Ai, a mi m'encanta que sigui el Víctor. Jo sempre estic rient aquí amb el Víctor.
4: Jo vinc aquí perquè la Montse em pugi l'autoestima. És l'única cosa que m'aporta aquest programa.
1: No, l'havíem... Molt bé. Gràcies, Víctor Lozano.
3: Havíem coincidit tan poc que ara ens estem descobrint.
4: Sí, ens estem coneixent. Està començant una relació...
1: Radiofònica.
4: Radiofònica, sí. Per suposat, en format molt, molt especial, molt especial.
1: Montse, el Víctor, un ratito bien, però...
4: Sí, no.
3: Ja, molt intens sempre, no? Què?
4: La mare em deia, calladito, estàs más guapo, però clar, si l'hagués fet cas, jo ara no estaria
1: no
4: aquí, no estaria treballant.
3: A veure, em fa gràcia perquè pels matins entro i es deixen un canal de TV posat aquí a l'estudi, que clar, surt la cara del Víctor Lozano.
1: Clar.
3: I jo entro aquí a les 7 del matí...
4: Oi, tu peor pesadilla!
3: Això ho veien el Víctor a la tele.
4: Entra aquí, ve la tele, em posa i em veu. Surt a la ràdio, apareix un tio que és igual que aquell pesat de la tele. No, això. Aquí no hay quien viva.
5: Totalmente.
1: Totalmente li has dit.
5: Totalmente, dic.
1: Ah, vinga, va. Avui...
5: Estic pensant que ara em donaré una idea al departament tècnic d'aquesta casa.
1: Quan el Robert pensa, jo tremolo.
4: Sí. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo.
5: Sí, doncs tinc moltes coses que fer. Aquest estudi que està en transformació, perquè ens els estan...
1: Està quedant molt xulo.
5: Molt xulo, és un plató de televisió gairebé. D'aquí uns dies es veu que hi haurà aquí unes pantalles que no te les acabes.
1: Tinc unes ganes,
5: Trobo que el Víctor Lozano podria fer un programa diari.
4: Sí.
5: Amb les pantalles al darrere, analitzant
1: no
5: el que passa
1: això,
5: en
1: Víctor.
5: Els terrenys de joc. I feia allò que feien... Saps allò que feien el dia després?
4: Oh. Sí, entonces, pero esto cobro aparte.
5: Clar, clar.
1: O com l'home del temps.
4: Automàticament me pagues más.
5: Però tenim un d'home del temps, ja, que és el Juanma Romero.
1: Ell seria l'home dels esports, no

0: Sí.
1: Vinga, va.
0: O l'home del temps als esports.
1: Dels 90 minuts.
0: Correcte.
1: Vinga, el Gerard Sanz avui el tenim de festa.
2: Tu, la primera setmana ja està...
1: Bueno, porta més setmanes.
0: Xaval, és un
2: jeta. Sí, bueno.
0: Ets un jeta, el xaval. 4 dies de la... I ja està de vacació.
1: Bueno, però era per una bona causa. Així que la cançó del dia no la pot fer ell. Robert Calvo, et toca tu.
2: Mira, jo estic molt trist avui, molt trist, perquè si això que s'està intentant
1: consumar... Pensava que era perquè no venia el Gerard.
2: També. Però si això que se'ns està explicant es consuma, que és la desaparició de la marca Seat, que Seat és Catalunya, Seat és Espanya, perquè és la planta més important que tenim en aquest país.
0: Hem crescut amb Seat, no?
2: Hem crescut amb Seat.
0: Els meus pares, el primer cotxe que jo recordo a casa és el 600 i després el 127.
2: 127. Imagina. Doncs Seat forma part d'això que diu el Víctor, ara en parlarem, de la memòria sentimental de tots i de la memòria musical.

0: Ai, la trampa del Dani.
1: Avui la notícia del dia és aquesta, que ja l'hem comentat aquí als informatius de la casa, i és que SEAT és notícia després que el Consell de Supervisió de Volkswagen, que és la matriu, hagi aprovat per unanimitat un pla per reestructurar el grup alemany fins al 2030. Què volen fer? Que sigui més competitiu. I això què suposa? Acomiadar 50.000 treballadors i tancar quatre plantes d'allà d'Alemanya. De moment sembla que la de Martorell i la Zona Franca no perillaria. Perdó. Per què? Perquè aquí ja fa temps, més d'una dècada, que s'està implantant un nou model, que es fa a SEAT, però no es diu SEAT, es diu Cupra.
2: Cupra. Els jugadors del Barça el porten.
1: A tu porten Cupra?
2: Sí, perquè els patrocina Cupra.
1: Molt bé. Doncs a la reunió del Consell d'aquest dijous a la tarda s'ha confirmat que no hi ha la intenció d'electrificar els models de SEAT, però sí que s'ha obert la porta al fet que la fàbrica de Martorell aculli una segona plataforma de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques de la companyia, no només SEAT o Cupra. Així doncs, una notícia que ens ha generat, a parts iguals, incertesa i nostàlgia, com deia el Víctor, tant la que sentim amb aquests cotxes que hem tingut a casa com la que ens aboca un d'aquests primers grans èxits d'Estopa, dels inicis dels Estopa, que és aquest Por la raja de tu falda. És el títol de la cançó, no?
0: Sí, senyor, Por la raja de tu falda. Doncs haurem d'esperar, eh? No està res confirmat.
1: Exacte. Però quan el riu suena...
0: Ja, exacte.
1: Els alemanys són molt alemanys. Quan prenen una decisió...
0: Molt rectes.
2: És que SEAT, SEAT ara, és una marca molt... En la nostra època, quan Espanya estava en l'època de la... Bueno,
1: els 90, els 90.
2: No, abans, iniciant la democràcia.
0: Recuperant-se una mica, no?
2: Exacte, la democràcia,
3: dir, no?
2: Sí, post-transició, tal, es tendia a devaluar el que teníem. Bueno, devaluar, sí. No ens en fotíem de tot, no? I aleshores... SEAT tenia com la fama del 600 cutre, no sé què, hi havia la dita de què significaven les sigles SEAT.
1: Sí. Mm-hmm. Societat Espanyola de Transporte...
2: No, siempre estarás apretando tornillos.
1: Ah, molt bé.
0: Això no ho havia escoltat en la vida.
2: Això es deia als anys 80.
1: Si ens escolten a la planta de SEAT de Martorell...
2: No, perdona, el meu primer cotxe, que me'l vaig comprar amb el meu primer sou i tal, era un SEAT Ibiza...
1: Amb un sou?
2: Vaig comprar amb el sou, no? Vaig pagar la primera lletra amb el meu sou. Va ser un cotxe que em va durar. Bueno, el vaig deixar, al final el vaig donar ja a un lloc per desballestar cot, perquè ja em comprava un, perquè em vaig cansar, però no, era absolutament infal·lible.
1: Avui el cotxe més venut d'Espanya és el SEAT Ibiza. Avui, encara.
2: A la història.
1: Avui segueix sent el més venut.
2: Sí, un cotxe extremadament fiable.
0: Doncs haurem que passar amb SEAT, haurem
2: d'emparar... També hi havia el Renfe. Renfe, que aquest sí que no ha canviat. Rogamos, empujen nuestros ferrocarriles escacharrados.
0: Però d'on treus això?
2: Aquesta va canviar. SEAT sí que va canviar, però Renfe sembla que no ha acabat de donar el pas.
0: Són més o menys de la mateixa època, tampoc em portes tants anys i jo no he escoltat això.
2: Hi ha una diferència molt, molt important entre... Tu ets el 79, no?
0: No ho diguis. 79, 79.
2: Sí, aquells 6 anys són claus.
0: Com el meu germà, sí.
2: En la vida d'aquella generació.
1: M'esmeno a mi mateix, perquè l'estadística d'aquest any concret, o sigui, d'aquest semestre, és que el SEAT Ibiza baixa a la segona posició.
2: Oh! Sí. Adiós! Se nos va el tour.
0: A veure si serà per aquí.
1: Serà per aquí. Serà el motiu aquest, no?
2: Quin és el primer?
1: El Dacia
2: Sandero. El Sandero aquell més... Que és, bueno, jo crec que va a pedals, aquell.
0: Has
2: de frenar com els picapiedres.

0: Vinga, va, anem amb la pregunta del dia, que avui, per començar temporada, ve fort. Jo crec que ve forta, perquè tinc ganes de saber què pensa l'altre.
1: Hi haurà un joc nou, un xoc generacional, tot i que hi ha una generació que nosaltres

0: Perquè parlarem del telèfon, sí, senyora, senyor, del telèfon. De quin ús li donem el telèfon? Aquesta tecnologia que Espanya ja és centenària gràcies al naixement de Telefònica, una altra marca que ens identifica com espanyols, que ja té 102 anys, va néixer el 1924. Telèfon, telèfon. Aquesta paraula l'he anat a l'etimologia. L'etimologia de telèfon és tele, que vol dir distància, i fono, que vol dir so o veu, no? Però hi ha telèfons que encara no coneixen la veu del seu propietari o de la seva propietària, perquè aquests propietaris són d'aquesta generació Z, no? D'aquesta espècie de nois i noies que no agafen el telèfon.
1: L'alfa, eh?
0: Alfa, es diuen. Ah, sí. Doncs els alfa no agafen el telèfon ni per avisar que els està fallant l'aire.
1: Ja has posat una cançó de la seva època.
0: Claro,
1: perquè...
0: claro.
2: Avui fa això. Concert, aquesta estimada. Sí.
0: Aitana diu, he dejado mi teléfono para no llamarte. Dius, pues si no llamabas antes, tampoco. Ho envien tot per WhatsApp, Míriam. Els teus fills t'ho deuen confirmar, això. Els fa terror haver d'enfrontar-se a trucar.
1: La meva truca, força.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: La teva és una mà romàntica. Vull dir que és una senyora antiga, una vintage, com veus? Ens entendrem. Passa entre les persones d'aquesta generació, com es dius, l'alfa, no?
1: Alfa, he vist.
0: Alfa. Passa entre les persones de la generació alfa o la Z, però també hi ha casos de la població més adulta que tampoc no truca. En canvi, com més avança la franja d'edat i menys nadius digitals hi ha, les persones són més d'agafar el telèfon, trucar i solucionar tot el que hagin de solucionar, doncs amb una trucada, com s'ha fet tota la vida. I vostè què? És dels primers o és dels segons? Truca per telèfon o ja només envia whatsapps de veu o de text? Ens ho pot contestar des d'ara mateix, precisament, amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. La veritat és que era molt més romàntic, pensava jo, quan la gent trucava a la ràdio i explicava la seva vida i el contestaves. I
1: ara ens envien notes de veu.
0: Sí. Bueno, l'Olga Rubí, un besito, Olga, és una mica així, no? Que
1: deixa tranquil·la l'Olga Rubí.
0: T'explica una mica la vida.
3: I mira que ara és fàcil perquè agafes la mà, poses el contacte i pum, li dones. Sí, sí, abans havies de trucar, despenjar el telèfon...
1: Amb la rodeta.
0: I recordar-te el telèfon.
3: Recordar-te i...
1: El Robert se sabia el telèfon de tothom.
3: El 7. I després perquè estigui comunicant.
1: Quan tenia molts zeros era un drama,
3: I a casa meva, fixa't si trucàvem, que el meu pare, que sempre l'estira contra la paret i se quedava agarrau el tio, ens va fotre un candau.
0: Jo conec un noi que també vam fer.
3: Sí, un candau a la ruleta perquè d'aquesta manera no poguéssim trucar tant. Perquè, clar, tu pagaves, ara no és il·limitat, però abans la trucada anava con los pasos, deia, los pasos del telèfon, no? Perquè ell no sabia que hi havia aquella tècnica meravellosa que tu despenjaves i amb aquells... Com es deia? Allò que hi havia... On es penjava el telèfon, que hi havia 2,2 clavijas, tu feies els números, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Per exemple, si el número començava 4, 5, 7, feies clac, clac, clac, clac, clac, 4. D'això era 5, clac, clac, clac, clac, clac, 5, tin, tin, tin, i podies trucar.
2: Quantes coses que s'ha posat.
3: No, és que jo m'he criado en la calle, jo soy un canchero, vos, viste, jo estava ja con el teléfono dándole, dándole, dándole, boca, dale, dale.
0: Jo vinc de casa de telefonista i tenia tots els... El meu pare de telefonista...
1: Tu tenies gratis.
0: Gratis? No, bueno, sí, gratis. Tu també tenies el telèfon gratis, si volia. L'aparell, vull dir.
1: Ah, bueno.
0: Però he tingut tots els, des del Góndola fins cap aquí, tots els que ha fet Telefònica.
1: Doncs vinga, com que el Robert i jo estarem al dilema, vosaltres dos no hi sereu. Montse, tu què? Tu que ets de la més jove d'aquesta taula, què fas?
2: Jo no truco.
1: No truco.
0: Mai?
2: O sigui, puc trucar si és algú de confiança. Però...
1: A ta mare?
2: Sí, mira. A ma mare sí, que la trucaria... Abans hi havia un WhatsApp, i si no em respon...
0: Que fort.
2: La truco. Però, jo què sé, trucar per reservar un restaurant, per preguntar, tal, no sé què... No, és que no, és d'algú superior a mi, no
1: et puc. Et fa vergonyeta.
2: Si hi ha el reserva per WhatsApp o per, per alguna aplicació que puguis reservar al restaurant...
1: I si
2: restaurant?
1: No, no vas.
2: Bueno, si és l'única opció que em queda, després de pensar-m'ho moltes vegades i d'intentar que algú altre ho faci, si no hi ha, si no hi ha opció, que
1: és impactant.
0: La Clàudia Moreno, que vindrà després, la setmana passada, quan es va acomiadar de l'equip, ens va deixar una carta a totes i a tots, la carta posava, si vols seguir en contacte amb mi, et dono el meu Instagram.
1: Bueno, ara es dona l'Instagram.
0: I jo vaig dir, home, tinc el seu telèfon, i la trucaré. I l'Eudal, un altre dels estudiants en pràctiques, em va dir... És molt important que t'hagi donat l'Instagram perquè és la cosa més íntima que es dona avui en dia, l'Instagram.
1: Mare de Déu, senyor.
0: I es comunica per Instagram.
1: Víctor Lozano, tu que ets d'una altra edat, què fas?
3: Jo intento trucar, per exemple, jo no puc reservar un restaurant per online perquè no em refio. Jo necessito trucar i que un senyor o una senyora em digui té vostè la taula confirmada el dia 4 a les...
1: Però també en un correu.
0: Jo reservo per Google o pel que sigui i truco.
3: Està
0: correcte?
3: Té la taula així, no me'n refio ni comprar i tot això. Intento trucar, però reconec que

0: La pròpia inèrcia de la societat et porta a que envies àudios, envies un WhatsApp, i em costa molt trucar. Per exemple, el meu pare, que té, mira, farà aquí dos dies, farà 91 anys...
1: Mm-hmm. Parlem per WhatsApp?
0: Parlem per WhatsApp. El que passa és que ell comença... Es veu que a les 12 del migdia comença escribiendo i a les 8 del vespre...
2: Pobre. Ja s'envia per fi.
1: Doncs encara que t'envia un WhatsApp.
0: Pues això.
1: I vosaltres què feu? Envieu WhatsApps, truqueu... De moment a nosaltres ens heu d'enviar una nota de veu responent al dilema de divendres que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. Notes de veu al 676-76-09-08. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: En marxa a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament autonòmic amb l'única absència de la comunitat liderada per la popular Isabel Díaz Ayuso.
3: Sí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que la majoria de comunitats del PP hagin assistit a la trobada després que el passat mes de juliol el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aplacés la cita per seguir negociant amb els populars.
4: Que avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
3: A Espanya, però, porta el mateix model de finançament acordat de forma bilateral amb Esquerra Republicana, que beneficia fiscalment Catalunya, però perjudica les comunitats que tenen menys capacitat per recaptar impostos. Per això els líders populars tornen a reclamar la seva retirada.
5: Esto es un modelo de financiación cocinado por el separatismo catalán.
6: Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura.
3: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Extremadura, Elena Manzano, i del seu homòleg a Galícia, Miguel Corgos.
1: Matí de novetats judicials. Avui hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja amnistia Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
3: Sí, i ha decidit mantenir les qüestions prejudicials elevades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal Català considera que la sentència del TJUE del passat 16 de juliol aporta arguments que responen part dels seus dubtes sobre la norma, però assegura que encara no resol totes les reserves jurídiques plantejades en aquest cas. Per aquest motiu, el TCJC manté suspesa la tramitació de la causa fins que el Tribunal Europeu es pronunciï específicament sobre les qüestions que va plantejar el setembre del 2024.
1: I també hem sabut que el TCJC ha executat l'indult parcial a Laura Borràs, que ja havia aprovat el govern espanyol.
3: La decisió rebaixa la condemna de 4 anys i mig de presó a una pena de 2 anys, un fet que li evita l'ingrés a la presó. A més, el tribunal ha acordat suspendre l'execució de la pena amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte durant els propers 5 anys. Recordem que Laura Borràs va ser condemnada el març del 2023 a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental durant la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes. En la mateixa sentència, el TCJC ja havia proposat un indult parcial per considerar excessiva la pena imposada.
1: I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó que aquest dimecres va ser trobat mort dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
3: La dona de 33 anys ha estat detinguda aquest dijous en el marc de la investigació oberta per aclarir les circumstàncies dels fets. La troballa del cos va generar una forta commoció al municipi. L'avís es va rebre dimecres cap a la una del migdia, quan es va localitzar el nadó sense vida al replà d'un edifici del barri. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i continua treballant per determinar què va passar i les circumstàncies que envolten la mort de l'infant.
1: Doncs tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
3: Gràcies, igualment.
1: Passem ara a tota l'actualitat esportiva. Sorteig pel Barça femení a la Champions.
0: Doncs sí, avui es fa el sorteig de la Lliga de Campions pel Futbol Club Barcelona i també per la resta d'equips. Arrenca doncs es posa la primera pedra d'aquest camí cap a la final de Varsovia, amb una Champions formada per, recordem, 18 equips, un format molt semblant al masculí, 18 equips. Recordem que els 8 primers es classifiquen de forma directa i que després els altres, fins al número 12, han de jugar una mena de repesca. S'està fent ara mateix el sorteig. Estic pendent de les boles. Veurem ara els rivals. De moment no n'ha sortit cap, o almenys no m'han arribat cap, però ara t'informaré si abans d'acabar la secció d'esports podem dir quin exactament. Recordem que són 6 partits, 3 a casa i 3 a fora. El Barça, l'actual campió d'aquesta competició, intentarà doncs, revalidar el títol.
1: i torna

0: la Lliga amb un partidàs.
1: Sí, amb un partidàs espectacular. És la jornada número 4, que això ja va avançant, eh? Ja estem a la quarta jornada, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a primera divisió, òbviament. Juguen el Betis i el Real Madrid a partir de les 9 a l'estadi de la Cartuja, eh? Per aquest partit, Pellegrini té la baixa d'última hora d'Abde per un fort procés gripal, mentre que José Mourinho no pot disposar dels lesionats Tchouaméni, Endrick, Thiago Pitarque, Militao, Rodrigo i Mendy. El tècnic portuguès parla del partit d'avui i a la vegada elogia el seu rival, el Betis.
2: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otro.
1: Mira, ara ja sí que et puc dir als rivals, és que m'estaven arribant en aquell moment i clar, anava una miqueta de corcoll perquè bé, la ràdio és directa i s'ha de prioritzar el que està succeint al moment. El Barça jugarà els tres partits que jugarà a casa, és a dir, com a local, independentment si ho fa al estadi Johan Cruyff o al Camp Nou, depenent de la magnitud del partit i de l'entitat del rival. A casa, Arsenal, déu-n'hi-do aquest partit, l'Arsenal de Mariona Caldente, el París, i no el Paris Saint-Germain, el Paris Football Club i el Servet, l'equip suís. I a fora, com a visitant, haurà de visitar els camps del Bayern de Múnich, de la Roma i també del Koche. Aquests són els sis rivals del Barça, tres a casa, tres a fora, en la que és la fase grupal de la Lliga de Campions. Doncs si queda entre els vuit primers, ja sap que té garantida la seva participació en la següent eliminatòria, la de quarts de final.
0: Vinga, seguim amb la Lliga, va.
1: Sí, seguim amb la Lliga perquè el Barça jugarà diumenge contra el València Mestalla, entrenament aquest matí. De cara a aquest duel, Hansi Flick recupera a Gavi, que ja s'entrena amb normalitat després del cop que va rebre en el partit contra l'Elx. No ha disputat els últims dos partits per aquest motiu i entrarà en la convocatòria, com també el recent fitxatge, Gabriel Jesús. El brasiler ja s'entrena també amb el grup i, per tant, podria disposar de minuts en aquest duel que es disputarà diumenge a Mestalla. I encara en clau blaugrana, afegim que l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris se celebrarà el dia 19 de setembre de forma telemàtica. En ella, la Junta Directiva demanarà l'aprovació de l'ampliació del finançament de les obres per la construcció del Camp Nou. És a dir, els 1.000 i escaig milions que es van demanar doncs no han estat suficients i ara s'ha de demanar més pasta si és que es volen acabar les obres i pagar. Bé, ja, això passa habitualment sempre, no? Però bé, això dependrà ara que els compromissaris doncs aprovin aquesta ampliació, aquesta sol·licitud de més diners per poder acabar l'estadi. Pel que fa a l'Espanyol, també té encara dies per aquest partit de la quarta jornada. El disputarà diumenge, en el seu cas, contra el Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat. Per cert, que ja s'ha disputat un partit de Lliga de la jornada 6. Van jugar ahir la Reial Societat i el Celta van empatar a 0 a l'estadi de Noeta en partit avançat de la sisena jornada. Per què es va disputar ahir aquest partit? Doncs perquè quan es juga la jornada 6, el Celta i la Reial Societat tenen partits de l'Europa League. Des de París ens arriben declaracions de Ferran Torres que no han agradat a la culerada perquè, entre d'altres coses, diu que deixar el Barça per fitxar pel PSG ha estat per ell un pas endavant en la seva carrera.
3: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: També li han preguntat sobre les diferències que troba que hi ha entre el Barça, equip en el que es trobava la temporada passada, i el PSG, on juga ara.
3: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vine y los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar por qué ganaron las dos últimas Champions, sobre todo el dinamismo, la velocidad, la calidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cómo el míster cuando explica algo luego sucede, pues al final eso creo que marca la diferencia.
1: I un últim punt en referència a la Lliga i també al Barça. Mira, està fent la roda de premsa ara mateix Diego Pablo Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, ha confirmat que el jugador pel qual estava tan interessat al Barça fins al punt d'oferir 100 milions d'euros, Julián Álvarez, es troba bé i ha dit que entrarà en la convocatòria pel partit de cap de setmana i, per tant, disposarà de minuts després d'haver debutat encara a la
4: Lliga. Que los ricos seguiran llorando.
1: Totalment. I els pobres també.
0: Vinga, i més apunts de l'actualitat esportiva, Víctor.
1: Vinga, va, coseta ràpida. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units. Ha perdut el seu partit de segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff en dos sets. En bàsquet, el Kitsanats Manresa es va imposar a la sisa joventut, 8-4-7-8, en partit amistós disputat a Sant Julià de Vilatorta, i avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Uneix les localitats d'Almuñécar i Loja, 193 quilòmetres de recorregut, 3 ports de muntanya, un de primera categoria i 2 de segona. Enric Mas sortirà de nou com a líder després d'augmentar ahir el seu avantatge a la classificació general. El ciclista balear li treu, ciclista d'Artà, allà a Mallorca, li treu 1 minut i 45 segons al segon classificat, que és l'eslové Primoz Roglic.
0: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana.
1: I vosaltres dilluns? També, dilluns, sí, dilluns, i després us segueixo escoltant, jo marxo de l'estudi, però no...
0: Escolta el programa perquè al final...
1: I aquestes ulleres vermelles que t'has posat, que maques, m'encanten.
0: T'agraden?
4: Són d'ustesa de l'1-2-3.
1: Són d'ustesa de l'1-2-3, respondo otra vez.
4: Sí, sí.
0: Ai, el que ets a suportar.
1: Tonteries que se dicen en la ciutat. Un,
0: Víctor Lozano, que passis bon cap de setmana.
1: Apa, bon fin de va a tothom, adéu.
5: La ciutat, amb Míriam Frank.
6: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
0: Hi ha marques que són una institució al país concret del qual provenen i fins i tot a nivell internacional. Són marques que per la seva activitat comercial arriben a fer història perquè amb el pas dels anys acaben identificant tota una època. Seat és aquest cas, el 600, el 127, el Panda, l'Ibiza, el León. Per a moltes generacions, Seat no ha estat només una marca de cotxes, forma part del paisatge, dels records familiars i fins i tot de la història industrial d'aquest país. En parlarem avui, dia en el qual es planteja el futur d'una marca gegant.
4: I és que, com ja m'ha explicat aquí, el grup Volkswagen estudia deixar d'invertir en la marca a partir del 2029 i concentrar bona part dels seus esforços en Cupra, precisament una marca que va néixer de Seat i que avui creix més i permet obtenir més marges de benefici. La decisió encara no està presa, però el fet que es pugui acabar consumant ens planteja una pregunta. Han estudiat bé els alemanys el fet de deixar perdre aquesta marca espanyola?
0: Fernando de Córdoba, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Fernando es experto en marcas, en esto que si tomamos el anglicismo llamamos branding, y es divulgador en esta materia. Él no tiene una bola de cristal, creo, ni tampoco está en la cabeza de los directivos de esta empresa. Pero Fernando, ¿qué lleva a una multinacional de este tipo a plantearse una decisión como la que estamos debatiendo estos días?
7: Bueno, a ver, esto en primer lugar no es una decisión solo sobre Seat, sino es una decisión sobre el catálogo de Volkswagen, porque lo que van a hacer es simplificar un poco todo lo que hacen. Van a pasar de 150 modelos a 75 y a recortar también opciones de personalización, de equipamiento y todo esto. Entonces, cuando una empresa está haciendo este tipo de simplificaciones, pues las marcas ya no las ve tanto como patrimonio, como lo que comentabas antes, y se miran más como cuánto cuesta, porque tener marcas al final también es un coste en mantenerlas vivas.
4: Tú dices cuánto cuesta, yo digo cuánto vale la marca Seat, cuánto valdría ahora mismo, digo, más allá del resultado empresarial y de las ventas, ¿eh?
7: Pues una marca se suele decir que vale lo que costaría hoy construir desde cero lo que ya tiene, ¿no? Pues que te conozcan, que te encuentren, que confíen en ti, que despiertes algo en su mente. Y esas cuatro cosas pues no se compran solo con dinero, se compran también con esta tradición, con el tiempo, porque Seat al final pues lleva 75 años, creo, acumulando tiempo. Y bueno, pues muchas veces las marcas se encuentran con que son uno de los activos más valiosos de la empresa.
0: Claro, decías lo que la marca despierte en tu mente, y el caso es que Seat forma parte de nuestra memoria sentimental, el 600 de nuestros abuelos, el Ibiza como primer coche, los viajes familiares en verano. ¿Ese capital emocional tiene un valor comercial real también?
7: Sí, bueno, esto que llamas capital emocional, yo también lo llamo patrimonio sentimental de la marca, y tiene valor, pero muchas veces no es el que solemos creer, porque la nostalgia al final no va a hacer que te compres un coche. La nostalgia lo que va a hacer es que consideres una marca. Nadie se va a comprar un coche de 30.000 euros porque su abuelo tuviera un 600, pero lo que sí que vale y ahí tienen un avance bastante fuerte, es que Seat es una marca conocida, pues, por prácticamente

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 4 de setembre, dia en què malauradament expliquem que els Mossos d'Esquadra localitzaven ahir les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. A la tarda, la policia portava els pares del petit a l'immoble. Recordem, uns pares, la parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València i que han passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del nadó d'uns 18 mesos. Aquest passat cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Si hi ha alguna novetat al llarg d'aquesta hora que tenim per davant, l'explicarem. I el que expliquem ara és com es presenta el temps per aquest cap de setmana des del Servei de Meteorologia d'EMET, Jordi Oriós.
2: Bona tarda. Avui a Tarragona les temperatures màximes en ascens i s'esperen valors significativament elevats, especialment a la depressió central i al prelitoral. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Gandesa i Tortosa, 34 a Reus, 32 al Vendrell, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb temps estable en general, el vent bufarà del sud moderat al litoral i del nord-oest a l'interior, girant al final del dia a vent del sud-est. Demà les màximes baixen lleugerament cap a l'interior, sense canvis a la resta, però continua la calor amb valors significativament elevats. Demà màximes de 38 graus a Tortosa, 36 a Gandesa, 32 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, també en ascens, no baixaran a la nit dels 24 graus a Tarragona, 23 de mínima al Vendrell, Reus i Tortosa, 22 a Gandesa. Continuaran les pròximes nits eixos valors tropicals. Pel que fa al cel, demà intervals de núvols, el vent demà bufarà fluix del sud-est amb intervals ocasionalment moderats a les hores centrals. És una informació d'EMET.

0: Ho he intentat i asseguro que ho he intentat amb totes les meves forces, perquè els divendres un ja arriba justet i arriba en reserva. Si a banda has de torejar amb els de la tertulieta, doncs... no, se't fa dur. És com pujar el Kilimanjaro, quasi. I llavors vaig dir, doncs, escolteu, nois, potser hauríem de donar-li una volta a això. Potser ens ho hauríem de pensar, potser... És un bon moment per deixar-ho. Perquè sabeu que aquest és un dels dubtes existencials a la tertulieta. Quan s'ha d'acabar una bona sèrie? Quan s'ha d'acabar una... quan ha de posar el punt i final l'escriptor a una bona novel·la? Ho deixem en alt?
1: Nosotros tenemos la...
0: Si no te presento... Es que, porque... si es que no he presentado aún. Es que no he presentado porque...
1: Cuando pasamos más temporadas que Walking Dead, que nos hemos pasado. Y lo hemos hecho, ¿eh? O sea que...
0: Bueno, podem acabar de forma sublime, com Zidane en una final del Mundial després de donar-li un cop de cap a Materazzi.
1: Como Llorente, como Marcos Llorente.
0: Como Marcos Llorente. Antes de las estelas de los aviones y sus historias. O podem acabar quan ja... Doncs una, com Djokovic.
2: Que
0: t'eliminen en primera ronda del US Open, acabes vomitant a la pista i una cosa que dius, no, hauríem de matar-ho abans tot això. I bueno, entre debats i se m'han fet forts, m'han creat una barrigada a l'estudi, no els puc fer fora directament i aquí se m'han plantat i a més amb reforços, i ara ho explico. César Carrasco, hola César.
1: Què tal?
0: Ara sí, ves? Ara és quan he de saludar.
1: Ja puc parlar, ja puc parlar. Vale.
0: Didac Montoliu, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Sí, és que tu, jo sé que tu, tu en el fons, sí? M'entens, que jo ho passo malament.
3: Sí, t'entenc.
0: Perquè jo que sóc persona d'ordre i persona de, doncs això, escolteu, una escaleta, un guió, una cosa bé, una ordenadeta, endreçadeta, una cosa bé. I no, i al minut 1 ja salta tot pels aires.
3: Però és la teoria del caos, de Parque Jurásico.
0: Sí, sí, bueno, sí. Ens podem prendre per aquí. David Serra, David.
4: Ja sóc aquí.
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Que
1: el tiranosaurio rei de la tertulieta.
0: El tiranosaurio rei de la
4: tertulieta. Mai millor dit.
0: Sí, sí, sí. I avui... Acostuma a coincidir que normalment el primer programa de la tertulieta és, bueno, d'aquelles coses que sembla que estan molt marcades. Acostuma a coincidir amb un aniversari i acostuma a coincidir també amb que la corresponsal canària deixa la seva corresponsalia per un temps i aterra aquí a les nostres contrades. Noemí Guillermo, Noemí, estimada.
5: Bon dia.
0: Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Moltes felicitats.
5: Moltes gràcies.
0: Que bé et sent a la banda.
5: Veritat?
0: És una cosa.
1: Sí, sí, sí.
5: Em falta la corona.
0: Et falta... Sí, avui no...
5: Aquest any heu fallat.
0: Hem fallat amb la corona.
5: L'any molt bé havia... els globus, molt bé la banda.
0: Tenim ha... globus, tenim medalla.
5: La medalla, clar, l'any passat no hi havia medalla.
0: Molt brilli-brilli. Sí, molt de brilli-brilli. Els globus, jo pensava que eren els Minions i no, són altres coses, però bueno, farem festeta. Després nosaltres farem la festeta. Hi haurà batalla també, perquè hi ha hagut un debat dialèctic, de moment només dialèctic, veurem això com acaba, entre Noemí i Dida, que a més s'han sentat un al costat de l'altre.
1: Sangre, sangre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perquè el ser querido, doncs, em sembla que comporta un cert debat. Abans, però, us volia preguntar com ha estat el vostre estiu cultureta. Si heu vist coses que us hagin agradat, si heu llegit coses que us hagin entusiasmat, si heu escoltat música que us hagi fascinat. Noemí, no sé, tu mateixa, arrenca.
5: Ja, puf, porta una llista.
0: Sí? De coses que t'han agradat? De... Mira que és difícil, eh?
5: Sí, sí, de pel·lis i sèries.
0: Que te les has vist, les sèries, fins a l'últim capítol,
5: bueno, eh? Bueno, no, totes no. Algunes les he deixat.
0: Algunes les he deixat, clar, òbviament. I pel·lis que has arribat fins als crèdits o que també t'has aixecat i has dit...
5: No, les pel·lis les he vist senceres.
0: Totes?
5: Totes.
0: Molt bé.
5: Totes.
0: Estem en ratxa. Bueno, arrenca per on tu vulguis, perquè és el teu cumple i llavors és la teva festa, tu manes.
5: Vale, bueno, no sé, suposo que l'Odissea l'hem vist tots.
2: Sí.
0: Sí.
5: Vale, bueno, pues, ¿no? ¿No has vist?
2: Jo no. És un outsider.
0: Però bueno.
2: En tota regla.
0: Què pintes tu aquí?
1: No sé a què ha venido, jo no sé a què ha venido.
3: Perquè s'ha llegit la Ilíada.
0: Això sí,
1: això m'agrada més.
0: Ja ho va dir. Va ser una de les frases de la tertulieta de l'última temporada de molt millor la Ilíada que l'Odissea.
1: On va parar?
3: Davant d'això se li perdona.
0: Sí. Us va agradar l'Odissea?
5: Sí.
0: Estem tot... sí? Sí, unanimitat, sí, sí, sí.
2: Absolutament.
0: Molt bé, m'agrada molt.
2: Dos cops l'he vist ja.
0: Dos cops?
2: Sí, sí.
0: En cinema estàndard?
2: Bueno, la meva sala de cine de les Gavarres.
0: Sí, és estàndard.
2: Que està, bueno,
0: estàndard, sí. Sí, sí,
2: la meva, intencionalitat era anar al Fenomen, però no vaig aconseguir quòrum familiar.
0: Ja.
2: I em vaig quedar amb les ganes. I estic trist. Perquè
0: de totes maneres, el Fenomen tampoc seria el cinema en el que està pensant Nolan quan l'està filmant.
2: No,
0: perquè només hi ha tres cinemes a tota Europa.
1: Sí, sí, una miqueta sí, eh?
2: Sí.
1: El Dunkerque, no me acuerdo qué peli más, el Nolan ha venido al Fenómena a calibrarlo, sí, porque es uno de los cines que mejor sonido tiene y tal.
0: Pero
1: y
0: la Odisea...
1: No sé si hay algunas partes de la Odisea que la... Yo sé que la anterior, la de Dunkerque, la siguiente, la de 1917, puede ser. Esta la calibró ahí en el Fenómena, porque era nuevo y era el que mejor sonido tenía, y estaba él ahí solo durante una semana. Súbeme esto, bájame este tiro.
0: No,
1: o sea, que sí que es de los cines donde ver la Odisea.
0: Sí, que segurament és dels cinemes on millor la pots gaudir d'aquí, però que em sembla que a Cinema IMAX, tal com està plantejat, no, tota no. La peli, 3, el més proper, no sé si a Montpellier, al sud de França, una altra a Brussel·les i l'altra no sé per on cau.
5: A Hongria, crec que era.
0: Sí. Imagina't també aquest home. Però bueno, unanimitat en què ens ha agradat molt. Peli de moment pot estar, quan fem llista al desembre, del que més ens ha agradat i de les millors pel·lis de l'any, sí, no?
2: Sí. Probablement sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Vale, seguim. Si no, clar, jo vull debat, vull sang, si no...
5: Però què fem? Fem pel·lis,
0: vinga.
5: Per què no fem cadascú, per no parlar jo tota l'estona?
0: No, pots parlar tota l'estona.
1: Sí, hemos venido todos aquí a tu cumpleaños.
0: Sí.
1: Ja hasta que salga el pastel y soplemos las velas.
2: Exacte.
0: No, i luego vienen los mariachis, ya verás.
1: Ya verás.
5: Vale, doncs mira, he vist una que em va flipar. És tan bonica, La xica zurda.
0: Jo no l'he vist.
1: No l'he vist jo.
5: Està a Filmin. La directora és Shi Ching Tzu. Bueno, no sé si ho he pronunciat bé, sí, però el guionista és Sim Baker, el guionista de Anora. Freya Project, i és una pel·lícula preciosa.
2: La tinc moltes ganes
5: molt
2: de veure.
5: Bonica,
0: La xica zurda està filmint, eh?
5: Està filmint, pues és super recomanació, molt xula.
0: Vale, apuntada.
5: Una altra que m'ha encantat, Space Cadet. No confondre amb Space Cadet de 2024. Aquesta que m'ha agradat és d'animació. És de 2025, de Kid Koala, que és la història de Kid Koala és molt interessant. És un DJ que és productor de cinema, que és, bueno, és un noi canadiense que ha fet un munt de coses. Bueno, pues és una barreja de Robot Dreams i Eternal Sunshine of the Spotless Mind, així com... Espera, és una mica infantil, però és muda també i és tan... Bueno, vaig plorar. Bueno, això no vol dir res, per exemple, prou.
0: També t'anava a dir, tampoc. Sí. Per sorpresa d'absolutament ningú, no hi va plorar.
5: Una altra sorpresa que m'agrada molt. Les ovejas detectives.
0: Ostres!
5: Molt xula, molt divertida.
2: Magistral. Veritat? Magistral. És una pel·lícula per tornar, i això em sembla que ho vam comentar tu i jo.
3: Sí, sí. Té un tràiler horrible i la pel·lícula és collona.
2: Horrorós, el tràiler. És veritat. Curiós, eh?
3: Té un tràiler de dir, no m'apropo ni amb un pal, no la toco ni amb un pal, i la gaudeixes com un nano.
2: És molt disfrutable, i tornes mentalment, és una pel·lícula que tens la recurrència. I plores,
0: també. Sí, no sé, avui la cosa va de plorar, ja veig jo.
1: Ha llorat amb les ovejas detectives, eh?
5: No, però des de fa molt temps que m'he donat que sempre, ploro més amb l'animació que amb les pel·lis.
1: T'emociona més, eh?
5: Sí.
2: És el que té.
1: Des de Pixar, eh? Ja...
5: Sí, Up.
1: Big Bang i totes aquestes, sí.
0: Més pel·lis? Més pel·lis. Que portis?
5: Vale. El ser querido la deixem pel final?
0: Sí, perquè aquí és on està la teca. Sí. Aquesta és la
1: traca. Ahí la xitxa.
5: I després, tres decepcions.
0: A veure.
5: Power Ballad, Letres robades, que és del director de Once, de John Carney, que a mi em va agradar molt Begin Again,
0: Once,
5: tenia una altra que també que estava molt bé, ara no recordo el títol.
0: Que el prota de Once, recordem, ha mort aquest estiu en un accident de moto, cantant irlandès.
5: Molt trist. Doncs aquesta és en va de cebre, no està al nivell. És com per adolescents.
2: Sí, és fluixa.
0: Sí, la veritat és que vosaltres ja teniu una edat que, òbviament, esteu força llunyats de l'adolescència.
2: Jo...
0: I normal que no entreu en això. Sí,
2: no vaig entrar, no?
0: No, bueno, ja està, no passa res. No he vist coses de...
2: Sí, però bueno.
0: Coses de la vida. Quines són les
5: altres? Una altra decepció. Altes capacitats, que és una pel·li espanyola.
1: Esta estava en el Festival de la Cerdanya.
5: És que ha tingut...
1: Decepcionant, sí.
5: Sí, però és que ha tingut unes crítiques boníssimes.
2: No s'entén.
5: No s'entén.
3: El Borja Cobeagat pot tenir molt més mala llet.
1: Ese es el problema de esta peli, ¿eh? Que es una oportunidad por la historia de fe algo más que una españolada de Santiago Segura, casi.
3: Sí,
1: van a eso.
3: Sí, te tenemos más una mica més de sang perquè té talent, perquè el tío escriu molt bé, és molt bon guionista.
2: Sí.
3: I altes capacitats, és un xurro. Sí.
0: És una limitat, també, amb altes capacitats.
3: Però
0: espero que a tres films no està al darrere d'això. això, no?
1: Yo estuve además viendo la sesión en el cine, en el festival, de cuando lo vimos de preestreno, con un chico que tenía una amiga con altas capacidades y que había hablado del tema con ella tal, y que se acercó a la película y de altas capacidades no hablan nada. Hablar sobre cómo hacerte pasar por las oportunidades.
0: Pero a més és que sí. Fins i tot podria ser una pel·li que no parles en profunditat i que vols fer una comèdia, però és que tampoc rius.
1: No, no.

0: Profund, des de l'amor profund.
1: Li deia que el pedagog, eh?
0: No, les meves filles me les estimo moltíssim. No,
1: cuidado. Cuidado. No. Aquí t'aturo.
2: És un interessant.
1: Aquí t'aturo perquè tindràs un problema familiar aquí tot.
0: No,
3: cuidado con la tutela, cuidado con la tutela.
0: No, vull acabar la frase, perquè s'ha de ser realista si ets pare.
2: És veritat, sí senyor.
0: Les meves filles me les estimo moltíssim. Hi ha coses que se'ls dona superbé.
1: Vale, anem bé.
0: Però són un desastre en matemàtiques. Són un desastre en mates. I no és perquè tinguin altes capacitats o perquè s'aburren en classe, és perquè no les entenen. I això s'ha de recuperar. Dir, no, ho entenc. I l'intent aquest de metàfora d'altes capacitats per parodiar la paternitat aquesta quarantona, cinquantona...
1: Ultraprotectora.
0: Sí. Ultraprotectora és fallida, sí. És una metàfora fallida. Sí, sí,
3: sí. Incluso tiene como una especie de mensaje clasista, ¿no?, de intentar entrar ahí...
0: Sí, porque ahí...
3: Pero tampoco lo hace sangre, tampoco hace...
0: No,
3: sangre.
0: Sí, tampoco pone... Lo más divertido es el niño enseñando el pito, y eso es una fatal.
2: Vaya.
3: Es fallida, es muy fallida, sí.
1: Pero... La tercera decepción a mí.
4: Anniversary, que és de l'any passat, que la vaig veure perquè a Twitter estava tothom parlant d'aquesta peli.
1: Sí. Està a Prime, no?
0: Sí.
4: A Prime, sí. I la primera meitat em va semblar interessant perquè mantenia la intriga, però després, a partir de la segona meitat, va...
1: Cau.
0: Ho comparteixo bastant, també l'he vist.
1: Sí? Sí. I a nivell fílmic, coses que vosaltres heu vist... Aquí ja no hi ha ordre, eh? Aquí ja que cadascú digui la seva i pues ho arregleu com podeu.
0: Jo toco el meu sector, que és el dels superherois, el pijameu i tot això, sí. Spider-Man Brand New Day.
1: Què tal?
0: Per mi una meravella. Sí? L'he vist dos vegades al cine.
1: Tom Holland, el millor Spider-Man, sí?
0: Per mi sí, no és el que em toca per edat. Entén molt bé el personatge. Què passa sempre amb Spider-Man? Amb els superherois, els que realment queden són els superherois que tenen una història darrere el personatge. Perquè lo de tirar-te l'aranyes, posar-se un pijama, anar a pegar-se amb els malos, això són gilipolletes. Saps? Dius, aquesta és una pel·li de Peter Parker i de tot el que li passa i de com es queda sol i de com lluita amb la solitud, de com veu, com sacrifica l'amor de la seva vida, i no m'estranya que estigui arrasant perquè és de lluny la millor pel·li de Spider-Man. O sigui, jo l'he gaudit molt.
1: No sé, tu l'has vist? Perquè aquesta és molt teva també, David.
2: Jo sí.
1: I Spider-Man... Pots estar al cas o què fem?
2: Sí, perquè ja el primer dia... M'estava trucant la veïna.
1: La veïna, bueno, ja comencem.
2: La veïna és Sant Domènec, serà per queixar-se d'alguna cosa.
1: Buf, em sembla que la veïna serà recurrent aquesta temporada.
2: No, a veure, de moment hem coincidit. Spider-Man, la més disfrutable, Obsessió m'ho va agradar molt. És una gamberra, em va recordar l'època dels còmics Warren, de l'època que jo envia el Rufus i tots els... O sigui, vaig trobar-ne que era una meravella. De l'últim que he vist, de fet, fins i tot en Sidious la rescataria, l'última saga, vaig anar en família, com té que ser, aquestes pel·lícules de terror. La meva filla va disfrutar moltíssim. Jo també... Jo m'he oblidat de tota la resta, eh? O sigui, em passa una cosa curiosa amb els One, que les vaig oblidant, però després, quan veig la següent, diu, va recuperant, perquè com que creen una mitologia...
0: Sí.
2: Al final és recuperable. Són pel·lis per... O sigui, per les amants, igual que els amants de Marvel, són pel·lis per amants del fantàstic, i hi ha unes complicitats.
0: Jo aquest any he deixat a les meves filles veure tant Backrooms com Obsession.
2: Sí.
0: A mi Obsession em va agradar molt més Backrooms, pel rotllo ciència-ficció. Obsession està molt bé. Compro la lectura que va fer un company que vaig llegir, de que és la història d'una malalta mental i de la paradoja del cuidador.
2: Correcte.
0: Que el qui té cura pot acabar transformant-se en un cabron, que és el que passa a la pel·li.
2: Sí, totalment.
0: I com que he vist que les han disfrutat molt, aquest any les batejaré a Sitges. Aquest any ja li he dit a les meves filles que toca... Diu, ens hem d'estrenar Sitges, que ja veig que teniu ganes, que ja els Minions estan quedant molt enrere. Saps? Que ja us va més el rotllo aquest...
1: Haurem de fer crònica, de les teves nenes a Sitges.
4: De la polèmica Sitges no podem parlar, no? Perquè...
2: Sí, parlem-ne.
1: Ui, atenció.
2: No, jo soc fill de Sitges. I...
1: Clar, ell és figura quasi fundacional.
4: Clar, no, és que m'interessa molt saber l'opinió del David.
2: A veure, a mi me fa certa mal, perquè realment... Jo sempre vaig... Ho vam parlar, tu i jo, de fet...
4: Potser hauries d'explicar en un minut què ha passat.
1: Sí, posar una mica de context, si no.
2: Han gent que portava molts anys, o sigui, bloggers...
1: Crítics,
2: petits mitjans... O sigui, jo això ho he viscut, no? De petites emissores que a més portàvem, no dos o tres anys, 10, 15 anys, de fet hi ha gent que jo conec

0: i precisament que estaven fent un servei i que estaven fent per mi les millors crítiques, el millor treball, sí, amb entrevistes xulíssimes. De cop i volta se'ls han despatxat amb aquello de no entres dentro del quòrum del festival. Hi ha una excusa, jo tinc una excusa per part de gent interna del festival, que aquest any se'ls queda petit perquè no tenen totes les sales, llavors van tenir que fer excursar-ho. Això és una excusa que m'han donat a mi, però...
1: És a dir, han filtrat per no donar acreditacions,
0: carregant-se d'una manera molt freda. I bueno, i s'han prodigat, de fet han donat més espai, per exemple, als influencers, a figurines del món de l'Instagram i tal, que alguns hi ha que estan bé, o sigui, jo tampoc me vull posar estupendo, però m'ha semblat lleig. Però és una actitud que jo fa temps que he detectat amb el festival. I no ve d'ara, eh? O sigui...
1: Sí, jo recordo que aquest tema l'hem tractat alguna vegada, que tu t'has queixat d'això, el que passa que em sembla que enguany doncs, ha explotat, perquè deu ser
0: totalment,
1: que la cosa ha anat a molt més.
0: Però hi ha gent que jo pensava que era impensable que no estiguessin. Sí. O sigui, que dius, hòstia, és un festival que s'ha creat per la comunitat i perquè l'ha construït aquesta tribu, que és el que ens feia sentit, que és el festival proper. O sigui, lo estan esterilitzant. O sigui, la percepció que tinc, subjectiva, és que estan fent un festival que s'està carregant precisament els que s'han prodigat en donar-li la humanitat i l'ànima a un festival que jo, clar, lo recordo com la meva Arcàdia.
2: Sí, sí, sí.
0: I ho era. Ara ja no.
3: Ara ja no, eh?
0: Ja no
3: és el Festival Internacional de Catalunya. El festival sí,
1: tu también, has participado ahí. César.
3: Yo estuve ahí, bueno, hace ya mucho con la Zombie World y rodeado de la gente que dice David que ahora se ha quedado fuera. Pero es que es un festival que ha crecido mucho y que ha dado de banda, tiene mucha subvención como Festival de Cataluña y tiene que dar mucho margen a cosas muy interesadas del establishment, sí, de cualquier tipo comercial. Cuando lo llevaba Castelao antes Filmax, siempre ganaba una de Filmax porque era la productora. Sí. Siempre ha habido ahí unos dueños del festival. Sí. ¿No? Podríamos decir que no han hecho que el festival sea tan democrático ni tan de la gente como... Y bueno, una más de las sebas.
0: Un poco siciliano.
3: Una más de las sebas de aquesta gent que tu i jo sapiguem.
0: I Noemí, tu com l'has percebut?
4: No, una mica des de fora, perquè clar, jo no mai he anat i... Però allà a Canàries hi ha un... O sigui, a la cultureta com ojo, el nostre equivalent canari, tenim el Fran Villalba, que també... Em recordo molt a tu, perquè... I està també molt dolgut.
0: És que són les formes. O sigui, tu te sents part del festival i de fet esperes, ja quadres tot l'any. Jo quadrava tot l'any les meves vacances de cara al Festival de Sitges. I clar, jo lo recordo, que és el que deia abans, com un festival en què ens reuníem una tribu meravellosa, sí, i teníem una com t'ho diria, una afinitat amb la gent que muntava el festival. Hi havia una complicitat ben entesa. També hi havia gent que tot arreu que es passava una miqueta, però escolta, era un festival que tenia certa dosis de friquisme, però disfrutable. Sí. I això s'ho han carregat. O sigui, han fet la nota de premsa era bastant trista, i després hi ha hagut alguns mitjans oficials que han tingut contestacions lletges.
4: Sí, a Twitter, sobretot.
0: Twitter és que és l'hervidero. I a mi m'ha fet mal. O sigui, de fet, jo aquest any tenia la intencionalitat d'anar-hi i no passaré. Jo personalment estic millor a casa, i, però m'ha dolgut, eh? O sigui, m'he sentit com si m'haguessin fet mal a mi.
5: Sí, perquè era un festival que creava comunitat. Era un festival que creava...
3: Això és el més maco del festival, sí, la comunitat, sí, sí, que hi havia.
0: Era la força.
5: Sí, sí. Hosti, pues ara m'ho plantejo.
1: Ara què? Ara què? Clar, tu t'havies plantejat
0: amb les nenes. Jo el meu consell, ves.
5: Ara m'ho plantejo.
0: Ves perquè preguntaré coses.
1: Ves, sí, clar, ens has de fer de cronista. Algú ha d'anar. Algú s'ha de sacrificar pel grup.
0: Exacte.
5: Vinga, doncs em sacrifico jo. I si em permeteu acabar, vull només apuntar una decepció que m'he endut cinematogràfica, que és Toy Story 5. Si us plau, que els matin ja.
1: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Tota la tropa?
5: A tots, que els matin ja, perquè, sí, sí. Perquè sap greu veure gent, a personatges que els has agafat carinyo, que has patit amb ells, que t'has emocionat quan estaven a un pas de caure i morir allí incinerats i tot plegat, veient-li fer coses escrites segurament per una IA o per un algoritme o una cosa així, que ja pots... 3 minuts abans ja saps què passarà. Saps? I
1: és cada... el problema del que dèiem abans, de quan posar el punt final.
4: Aquesta era la trilogia perfecta.
3: Sí, perquè a més la tercera va acabar superbé. No feia falta... No, jo la...

0: cinquena temporada de Machos Alfa, que m'ha fet riure molt. És una sèrie que em fa riure molt.
1: Mira, a mi quan ha parlat abans de la sèrie aquesta americana, m'he recordat sí. de Machos Alfa, però Machos Alfa sí que és una crítica a ese tipo de macho, però sí, per lo que has explicado, Didac, no? La sèrie teva, o la sèrie aquesta que has parlat, té crítica a les dues bandes, diguéssim.
2: A dos bandos.
1: I això és més raro de veure. Eh?
2: I escrit per un homosexual militant dels drets gais.
1: Sí, sí, però se riu de si mateix i se riu de la seva comunitat. Sí, que sí, Machos Alfas a veces es de... Que també és superbien,
0: no, ¿eh? Jo crec que lo bueno de Machos Alfa és que tot el món recibe. Hombres sí. y mujeres, sí. Ellas también.
1: El colectivo LGTBI no sé si tan, ¿eh? Y la figura del hombre moderno no sé si tan a nivel cómica, a nivel crítica de cosas,
2: Sí.
0: No, però jo tinc moltes ganes de veure aquesta, que has dit que no la coneixia.
3: Sí, Tipantou sí, està molt bé.
0: Després, la segona temporada de Four Seasons també m'ha agradat molt. I he vist una que no sé de quan és, però és que no l'havia vist encara, de Playlist, m'ha encantat.
1: Me l'han recomanat aquesta fa poc.
3: És la de Spotify?
0: Sí. M'ha encantat. I després dues decepcions grans, la temporada 4 de L'Encargado, que no li acabat de veure.
1: Jo en la tercera me bajé ja.
2: Jo me bajé en la tercera.
0: Sí. Com Toy Story, sí, no, tio. Sí. No havies d'haver seguit. I La Mujer Danesa, tio. Vaig veure el primer capítol i dic, ja està, aquí es queda.
3: Jo no l'he vist, La Mujer
4: Danesa. Jo l'he vist.
1: No.
0: És sèrie, però crec que és danesa o... Bueno, La Mujer és danesa.
4: Sí.
0: Però la sèrie no sé...
1: És nòrdica també, vale.
4: Sí, a veure, jo tinc que dir que he vist molt curt, ho faré molt curt, però a mi m'agradar, però precisament perquè te treu totalment de la zona de confort.
0: De quina parles ara?
4: De La Mujer Danesa.
0: Ah.
4: A veure, és una rareza. O sigui, si haguessis arribat al final, haguessis resultat clarament pertorbador. O sigui, vas avançant i en cap moment te sents en una sèrie còmoda perquè dius, això és un servei d'una alienígena dissenyant un univers estrany al que costa molt entrar-hi, però una vegada que li agafes un mínim de joc és disfrutable. Té cosetes que a mi em van sorprendre. És una sèrie que evidentment no entraria dins del... De fet, la vam parlar aquí.
3: Jo crec que la vam parlar, i de totes maneres fixa't les dues maneres. Noemi no dona una segona oportunitat, als 15 minuts jo em baixo del tren, i David, encara que la primera es vegi que allò no tira, diu, bueno, jo em quedo a veure què passa.
4: I vaig disfrutar.
3: Encara que només sigui pel final.
4: Arribar al final va ser gratificant, perquè, i a més és curta, és un avantatge que no són gaires episodis, però tal.
3: Últims minuts, i ens falta encara la batalla.

0: Òbviament havia de sonar Ferreiro, perquè si és el cumple de Miss Canàries, doncs com no hem de posar...
1: Miss Canàries, eh?
0: Com no hem de posar...
1: Con la banda, Miss Canàries con la banda.
0: Com no hem de posar el seu amor platònic. A banda, també ens serveix de regal de comiat, perquè avui Noemí estrena amb nosaltres la temporada i també posa el punt i final per una qüestió de timing, per una qüestió de calendari, que al final doncs, el dia té 24 hores i aquesta noia fa moltes coses. Moltes, masses. Masses. I arriba un punt en què, doncs això, n'ha de dir, escolta, jo ja arribo fins aquí. I com que a mi m'agrada acabar en alto, doncs acabar amb una bona batalla està molt bé. Llavors,
2: no hi haurà batalla. Jo que no hi haurà batalla.
0: El ser querido Sorogoyen, que per cert, només cito ràpid, les tres sabeu preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola per representar Espanya als Oscars són El ser querido, La bola negra, que ja en parlarem, però és la gran favorita, i Los domingos. Llavors, Noemí, has vist El ser querido i dius que el millor del ser querido és
3: el tràiler
0: de La bola negra.
4: És brutal.
0: Com està? No.
1: Esa crítica és per marcar-la, eh?
0: Com l'han sentat los años.
1: Sí, ni bollero.
0: I, en canvi, Didac diu que molt bé, que li ha agradat molt.
2: M'ha agradat moltíssim. Em sembla, Sorogoyen em sembla un altre nivell de cine espanyol. Un altre... Això, un altre nivell. Parlem d'una altra cosa, no parlem d'altres capacitats. No parlem de cine.
0: No m'hi destrossa'l.
4: Des de l'amor, sempre des de l'amor.
3: A veure, soc conscient. Pots.

0: Soc conscient que m'he quedat sola, eh? Sí, soc conscient.
1: Jo no l'he vist. Jo soc molt fan de Sorogoyen, també.
0: A tothom li ha flipat la pel·lícula, i jo soc molt fan de Sorogoyen. A mi m'encanta El Reino, m'encanta Los Años Nuevos, m'han agradat molt els treballs de Sorogoyen. I em cau bé, però és que la pel·li no me la crec. I a més, no em crec els personatges, no em crec el que passa, i no em crec sobretot... és que hi ha un munt de decisions tècniques que no tenen sentit.
2: El blanc i negre,
0: i després hi ha com uns 3 minuts que no sé què venen, perquè hi ha com una espècie de somni allà, o records, o no sé què són, que ens vam quedar tots, what? I després, per exemple, els 18 primers minuts, que és un plano contra plano, per què he de veure un ull només? Saps? O sigui, perquè és un ombra i un ull.
2: La càmera està totalment a sobre.
0: A veure, enfoca'm la cara.
2: Bueno, perquè l'ojo de Bardem no és un ojo cualquiera.
0: Sí, però no sé, se'm va fer incòmode, saps? Yeah. I després això, inclús les interpretacions, que tothom està, no, està dient, bueno, les interpretacions del segle, home...
2: Sí, tal de Vicky Luengo com sobretot de Javier Bardem.
0: No, em sembla, és que a mi em sembla que Bardem, quan està bé, és fent de dolent. O sigui, a Sorogoyen, la millor acció de la pel·li és la del dinar, que sí. Estan rodant un dinar, una escena, i hi ha tensió, hi ha acció. O sigui, a Sorogoyen li surt bé l'acció, però el drama no tant. I fins aquí la meva crítica, que no anirà enlloc perquè m'he quedat sola. I ho sé, i s'emportarà tots els premis, i tothom dirà que és la millor pel·li de Sorogoyen, i jo pues, ho accepto, però no estic d'acord.
3: No, jo puc entendre perfectament tots els comentaris de la Noemí sobre la pel·li. I entenc el procés, entenc per què la incomoditat, però fa molt temps vaig arribar a la conclusió que les pel·lícules, valorar la qualitat de les pel·lícules, excepte si són molt dolentes. Jo, per exemple, sóc molt fan del cine dolent, però aquest estiu he sigut incapaç d'acabar Mortal Kombat 2, perquè és massa dolent fins i tot per mi. És de dir, no puedo.
4: Sobredosis de cine malo, no puedo con eso.
3: Però... valorar la qualitat de les pel·lícules depèn molt també de l'experiència personal de l'espectador.
4: I del moment.
3: I del moment que estàs, del dia. I els distanciaments familiars, els silencis, els detalls, les paraules que es diuen, que no es diuen, les oportunitats perdudes per recuperar una relació.
2: Sí, hi ha coses que arriben més a un espectador que a uns altres.
3: Com que jo això ho he tingut a casa, saps? Sense, evidentment, fer un striptease aquí emocional que no caldria, saps? Que no caldria ni que tocaria, a mi em va arribar molt la pel·lícula. A mi em va arribar molt.
2: Això és una mica també...
3: Puc estar molt d'acord amb les crítiques tècniques de la Noemí, però és que no m'importen.
2: Però és igual, a tu t'arriba la història.
3: És que a mi em toca molt.
0: Escolta, jo no he dit que sigui una mala pel·lícula, eh?
2: No,
0: bueno, i n'he avorrit amb bones pel·lícules.
2: No. Que però no vol dir que el millor de la pel·li és el tràiler d'una altra pel·li. Però que això no vol dir que sigui una pel·li dolenta.
3: Però és
2: ja
3: que
2: està,
3: jo la Noemí l'entenc. El Carràs va ser una... Acabo molt ràpid. El Carràs va ser un boom brutal. Vaig intentar anar-la a veure 4 vegades al cine i sempre vaig acabar veient una pel·li del Jason Statham. Perquè vaig dir, espera, què carajo voy a ver esto si no m'interessa pa' anar?
0: En canvi, a mi el Carràs em va agradar.
4: A mi també.
2: No estava en la mateixa línia.
3: No he sigut capaç de veure-la. Sí. No m'interessa res del que està explicant el Carràs.
2: David, César, us acomiado aquí?
4: Sí,
2: sense més història. Ja, com que ens hem de veure el divendres vinent...
0: Ara netegem aquí la sang que ha caigut.
2: I jo sé. No m'hi ha estat un plaer. Aquests, què, 4 anys i...
0: 4 anys i uns mesos.
2: I uns quants mesos.
0: No sé què dir, estic emocionada perquè... És que és... Em costa dir adéu.
4: Sí.
0: No, de veritat, m'heu fet molt feliç.
2: Tu ens has fet molt feliç. Sí.
4: Se va lo mejor de la tertulieta.
2: Es que ahora, por eso quería matar la tertulieta. Es que ahora con vosotros, va. Con estos güeyes ahí, ara.
3: Matem aquí.
2: Ja està. Quan vulguis, aquest és casa teva, ja ho saps.
0: Només vull dir gràcies.
2: Gràcies a tu. Un petonàs.
4: Enorme.
2: Senyores, senyors, ens apropem al punt de les dues. Avui amb el comiat de Noemí de la tertulieta, però que... Escolta, de tant en tant potser et fa una sorpresa. Tornem dilluns, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia.

0: T'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El Consell de Política Fiscal i Financera acaba d'aprovar el nou finançament autonòmic pactat entre la Generalitat, el Govern espanyol i Esquerra Republicana. Un acord a tres bandes amb què els socialistes paguen, després de dos anys, la investidura de Salvador Illa. Un intercanvi de favors del que s'ha desmarcat la Comunitat de Madrid, avui absent a la cita, i contra el que han votat la resta de comunitats governades pel PP. I això, que ara per ara, tots els territoris hi surten guanyant. Hi ha més recursos per a tots ells, especialment per a Catalunya. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, llançava aquest guant a Junts per Catalunya.
2: Podem seguir aquest camí que ja es va fer l'any 2009. Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Evidentment, és important el paper de Junts per Catalunya.
1: I és que el següent terreny de joc serà el Congrés, on la formació de Carles Puigdemont, com dèiem, torna a tenir la clau. De moment, els juntaires continuen instal·lats en el nord. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. El diputat Josep Maria Cruzet exigeix...
4: ...el concert econòmic per Catalunya. Volem que els diners dels catalans quedin a Catalunya, de la mateixa manera que els diners dels bascos queden al País Basc gràcies al...
3: S'hagi portat al Consell sense cap negociació prèvia.
5: Nosaltres el que ens agradaria és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots, entre totes les comunitats, i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades, que és el que està proposant el govern de l'Estat, i que l'ha pactat amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya.
1: En plan econòmic, el gegant alemany Volkswagen tira endavant el seu pla de reestructuració, però es manté la incògnita sobre la marca Seat. Ferran Cuixart, bona tarda.
6: Bona tarda, sí. La companyia reconeix en un comunicat que tots els escenaris estan oberts, mentrestant els sindicats admeten la seva preocupació pel futur dels treballadors de Martorell i ja reclamen que s'assignin noves produccions a la planta catalana si desapareix aquesta marca. El secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a Seat, Rafa Guerrero, critica que es plantegi una maniobra d'aquesta mena. Són declaracions a la brúixola.
7: A mi me cuesta entender, más allá de que pueda compartir o no una dirección, me cuesta entender el sentido de esa decisión, de matar, con un lenguaje muy llano, una marca que tiene 76 años de historia, como bien decía.
6: El govern català garanteix que farà tot el possible per garantir el múscul industrial de Martorell, mentre que Volkswagen puja un 6% a la borsa després de l'aval del Consell de Supervisió al pla de reestructuració.
1: El Departament d'Interior estudia enviar missatges d'alerta al mòbil per avisar la població dels efectes de fenòmens meteorològics en curs o que acabin de passar.
6: Cal tenir en compte que alguns d'aquests episodis poden ser sobtats i que no sempre hi haurà marge per avisar-ne preventivament.
8: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. Si plou, no és el moment d'anar-me'n a l'exterior a sortir al carrer perquè em puc trobar amb una riarada. Això és el que hem de tenir en compte.
6: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ho ha explicat durant la presentació de la campanya de sensibilització Tot pot canviar de cop.
1: I detinguda la mare del nadó trobat mort en un edifici de la mina de Sant Adrià de Besòs.
6: La dona de 33 anys va ser arrestada ahir per part dels Mossos d'Esquadra. Va ser una treballadora de la neteja de l'edifici que va detectar sang en un replà procedent d'una bossa de plàstic a l'interior del qual hi havia el cos sense vida del menor.
1: Repassem els esports, el món dels esports, amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Exigents rivals pel Barça a la fase grupal de la Champions femenina. L'equip de Pere Romeu jugarà contra l'Arsenal, el París Futbol Club, el Servette a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Koche danès a fora. Gavi s'ha tornat a entrenar aquest matí amb el grup i podrà reaparèixer en el partit que el Barça disputarà diumenge a Mestalla, duel pel qual ja serà convocat el recent fitxatge Gabriel Jesús. I avui comença la quarta jornada de Lliga Primera Divisió amb el partit a les 9 Betis en Real Madrid a l'estadi de la Cartuja.

0: I estem a punt d'afrontar un cap de setmana marcat per la primera onada de calor d'aquest mes de setembre. Segur que ja ho han notat en les últimes hores. Repassem i completem aquesta previsió del temps amb en Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui, temperatures màximes en ascens a Catalunya, perill important a les depressions centrals per valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. El vent avui al litoral i al prelitoral bufarà del sud i del sud-est amb algun interval moderat. A la depressió de Lleida bufarà de component oest i al Pirineu i a la Vall d'Aran de component nord. Demà les temperatures màximes baixaran lleugerament a l'interior de Tarragona i sense canvis o inclús en ascens a la resta. Demà continuen eixos valors a l'entorn dels 40 graus, especialment cap a l'interior. Continuaran així durant el cap de setmana, inclús també durant la primera meitat de la setmana que ve. Només a partir de meitat de setmana podrien començar a baixar les temperatures. Pel que fa a les mínimes, valors tropicals o tòrrids, la propera nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona, 21 a Lleida. Aquests pròxims dies continuaran les nits caloroses durant la propera setmana. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda. Vicenç Armero, al control tècnic. Ho acabem de dir en portada, el Consell de Política Fiscal i Financera s'ha acabat fa uns instants a Madrid, reunió finiquitada amb el vistiplau al nou model de finançament autonòmic. Tot i l'absència de la Comunitat de Madrid i el seu intent per boicotejar la trobada, el text ha quedat aprovat amb els vots de Catalunya i les Canàries i podrà començar, Ricard, el seu periple pel Congrés dels Diputats.
2: Sí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que la majoria de comunitats del PP hagin assistit a la trobada després que el passat mes de juliol el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aplacés la per seguir negociant amb els populars.
3: Avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
2: Espanya, però, porta el mateix model de finançament acordat de forma bilateral amb Esquerra Republicana, que beneficia fiscalment Catalunya, però, alguns apunten, perjudica a les comunitats que tenen menys capacitat per recaptar impostos. Per això, els líders populars tornaven a reclamar la seva retirada.
4: Esto es un modelo de financiación cocinado por el separatismo catalán.
5: Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura.
2: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Extremadura, Elena Manzano, i del seu homòleg a Galícia, Miguel Corgos, que juntament amb d'altres líders populars han arribat visiblement molestos al Ministeri d'Hisenda.
0: Com el govern d'Espanya té el 50% dels vots, en té prou amb el suport d'una comunitat per aprovar qualsevol reforma del model de finançament autonòmic. Ara bé, una vegada arribi al Congrés, la proposta d'Esquerra i dels socialistes necessitarà el suport de la majoria de la investidura i, hores d'ara, Junts per Catalunya continua sent el gran obstacle per la seva aprovació.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, segueix repetint a tort i a dret que aquest model és bo per totes les comunitats autònomes, sobretot per Catalunya. A més, recorda que l'objectiu és que els governs autonòmics disposin de més diners per millorar els serveis sanitaris i educatius, que recordem són competències cedides per l'Estat. Són declaracions al Rojo Vivo.
6: Pues que sea un modelo que es bueno para todo el mundo, que no es malo para nadie, que todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta.
7: ¿Cuánto dinero más para Cataluña?
6: 4.700 millones, 5.100 más para Andalucía, 3.600 más para el País Valencià. Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada para hospitales y escuelas.
2: Però el diputat al Congrés de Junts, Josep Maria Cruzet, assegura que mantindran l'esmena a la totalitat a aquesta proposta. De fet, els juntaires van un pas més enllà i exigeixen un concert econòmic per Catalunya similar al basc, amb la Generalitat, decidint quina quantitat d'impostos reparteix amb la resta de comunitats.
8: La durada de la legislatura està en mans del president del govern de l'Estat. Per tant, mentre no es convoquin eleccions, doncs hi ha l'oportunitat per tal de poder tramitar aquest nou model de finançament, que des de Junts per Catalunya plantegem, com deia, que sigui no pas el model que sortirà avui del Consell de Política Fiscal, sinó el de concert econòmic.
2: A Junts no li convenç ni que Catalunya guanyi amb el principi d'ordinalitat. És a dir, recordem que els territoris que més aporten no acabin rebent menys recursos dels que donen. Ara bé, perquè realment totes les comunitats hi surtin guanyant, la clau és que l'Estat incrementi els recursos destinats als governs autonòmics i compensi així aquells territoris amb un menor capacitat de recaptació. Veurem si aquesta voluntat també es compleix en cas que Espanya entri en recessió econòmica.
0: En aquesta plana política parlem de finançament autonòmic i també hem de parlar de l'amnistia. La justícia catalana rebutja per ara aplicar aquest perdó.

0: a dos líders independentistes a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui els seus dubtes.
1: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja, de moment, aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos d'Esquerra, perquè considera que encara té dubtes sobre com s'ha d'interpretar la llei. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va pronunciar aquest estiu sobre altres casos relacionats amb l'amnistia, el TSJC creu que aquella sentència no resol totes les preguntes que va plantejar. Per això, manté la consulta oberta a la justícia europea i deixa el procediment congelat fins que Brussel·les respongui específicament sobre el seu cas.
0: Ben diferent, volíem dir, és la resolució del cas de Laura Borràs, publicada pel mateix Tribunal Català. Finalment, el TSJC ha aplicat l'indult a l'expresidenta del Parlament, aprovat prèviament pel Consell de Ministres.
1: La justícia rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a 2 anys pels delictes de falsedat documental relacionat amb la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes. A canvi, Borràs no podrà cometre cap delicte durant 5 anys. Ara el tribunal dona 10 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la suspensió de la pena. Amb aquesta rebaixa, Borràs ha evitat, de moment, l'entrada a presó.

0: Obrim la plana econòmica. Ja ho saben, el futur de SEAT es manté a l'aire. En un comunicat, la marca no garanteix la seva continuïtat, tot i que assegura que no s'ha pres cap decisió. Després que ahir, el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració del grup fins al 2030. Aquest busca reduir costos i parla de retallar 50.000 llocs de treball. Tot això després que ahir un mitjà alemany avancés que l'empresa Ferran també pretén eliminar SEAT de cara al 2029.
1: Sí, SEAT deixa d'aquesta manera la porta oberta a diversos escenaris més enllà del 2030 i no garanteix la seva continuïtat. En funció, diu el comunicat, de com evolucioni la regulació d'emissions, la demanda i també les condicions del mercat, es valorarà aleshores la continuïtat de la marca SEAT. Tot i això, remarquen, no s'ha pres encara cap decisió. Aquest és el comunicat de la marca després de les informacions que arriben des d'Alemanya i que parlen d'una eliminació de la marca a partir del 2029. L'objectiu seria per reduir costos, fer la transició cap al cotxe elèctric i potenciar així la marca Cupra, que creuen supera ja a SEAT.
0: Una situació que viuen amb incertesa, lògicament des de la planta de Martorell. Allà hi treballen directament uns 14.000 treballadors.
1: Així és, tot i que una hipotètica eliminació de la marca no implicaria el seu acomiadament, ja que la planta del Baix Llobregat també treballa amb Cupra i també models elèctrics. Josep Carnero, president del Comitè d'Intercanvis de SEAT i membre del Consell de Supervisió de Volkswagen, assegura que no hi ha cap decisió presa. Això sí, demana que la companyia electrifiqui algun dels models o bé se n'assignin nous productes.
2: Estamos en un momento dulce desde el punto de vista de producción y plantilla, que eso no quiere decir que en el 29, si no llegamos a electrificar algún modelo SEAT, debemos de tener una segunda plataforma y esto ya lo recoge nuestro convenio colectivo.
1: Des de Comissions Obreres asseguren que, malgrat que la planta també treballi amb Cupra, es perdrien llocs de treball. Escoltem Rafa Guerrero, secretari general de la secció sindical, en declaracions a la brúixola.
3: A la pràctica significaria que en el centre de Martorell, que tenim tres línies i que hi ha tres models que són SEAT, perderíem una quantitat important d'empleo directo. Luego, hay que tener en cuenta que Martorell és la sede d'una companyia que se llama SEAT, en la que se fabrican dos marques, SEAT i Cupra. Si Martorell no es viable, no es rentable económicamente en cuanto a rentabilidad del centro, la compañía tampoco. Y ahí se podría ir mucho empleo que tiene que ver propiamente con lo que es una estructura de compañía.
1: Un nou pla de Volkswagen per poder competir amb els fabricants xinesos. Félix García, de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, apunta precisament a aquest fet. Són declaracions a Onda Cero.
4: La automoción a nivel europeo y mundial, con la introducción no solo del vehículo eléctrico, sino de la conectividad y de la conducción autónoma, afecta de lleno a un país como España, donde la industria del automóvil supone un 10%.
1: I remarca que és tot el sector automobilístic que està patint aquesta transformació.
0: En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet que farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i tots els llocs de feina.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com això que treballa a Catalunya.
0: I una darrera reflexió sobre aquesta qüestió. El fet és que la marca SEAT, amb 75 anys d'història, està en dubte enmig d'aquest procés de reestructuració de Volkswagen i en un moment de transformació, com dèiem també, de tot el mercat automobilístic. Quin sentit té un canvi d'aquest tipus?

0: que la marca acabi desapareixent. A la ciutat d'Onda Cero Catalunya n'han parlat amb Fernando de Córdoba, expert en marques, qui assegura que Seat pot ser, hores d'ara, un actiu valuós, però que aquesta experiència i visibilitat no sigui un valor per al futur.
1: Es que Seat es una marca conocida pues por prácticamente todos los españoles, digamos, y esto sin invertir en dinero. Cupra ya tiene más problemas para llegar a todo esto en todos los mercados, pero también esto supone que Seat tiene unas asociaciones que Cupra nace sin ellas, y muchas veces una marca se quiere cambiar estas asociaciones o ve que estas asociaciones no le valen para el futuro, como hemos visto con el caso de Cepsa y Moeve.
0: Segur que ja ho estan notant. Estem a punt d'encarar, o estem fent ja, un cap de setmana en què l'onada de calor Ferran assolirà el seu punt més àlgid.
2: Així és, seran dos dies de calor molt intensa i veurem si de rècord, després del que es va registrar, recordem, dimecres a l'Observatori Fabra. Mai, en un mes de setembre, s'havia arribat als 33,6 graus a la capital catalana.
0: Una calor que a més ha deixat una xifra rècord de mortalitat associada a les altes temperatures a Catalunya durant aquest estiu. Segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III, entre els mesos de juny i agost s'han registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor, gairebé el triple que l'estiu passat, i és la xifra també més elevada des que hi ha registres. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La situació ha estat especialment greu durant el mes d'agost, que concentra més de 1.100 defuncions, sobretot durant la tercera setmana del mes, coincidint amb els episodis més intensos de temperatures extremes. També s'han registrat rècords de mortalitat vinculada a la calor durant els mesos de juny i juliol. L'impacte de la calor també s'ha fet notar als serveis sanitaris, i és que l'atenció primària ha assistit prop de 5.800 persones per insolacions, cops de calor o deshidratacions entre maig i finals d'agost. A més, més de 2.100 persones han hagut de ser ateses a urgències i unes 360 han requerit hospitalització. Les dades arriben després que aquest estiu hagi estat considerat un dels més càlids registrats fins ara a Catalunya i posen de manifest els efectes cada vegada més importants de les onades de calor sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
0: Gràcies, Montse. I després de l'estiu es preveu una tardor que podria estar marcada per episodis meteorològics violents, cada cop més habituals pel canvi climàtic. En aquest sentit, el Departament d'Interior ha presentat avui una campanya de sensibilització ciutadana davant el risc d'inundacions.
2: L'objectiu és crear un marc de conscienciació del risc d'aquestes danes i esclafits i també de la necessitat de protegir-se. Més enllà dels avisos que es poden enviar als telèfons mòbils de les zones afectades, els anomenats S-Alert, la consellera del RAM, Núria Parlon, ha fet una crida a actuar amb anticipació i prevenció davant d'aquests episodis.
4: Si us fixeu, en aquesta és una imatge gràfica que ens hem trobat en un dels episodis recents de la Dana. Ens trobem amb un tot pot canviar de cop, és a dir, la idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: En aquest sentit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, també ha volgut explicar que no sempre es podrà enviar un missatge abans que es produeixi el fenomen meteorològic i que caldrà mantenir la cautela fins i tot un cop aquest hagi passat.
5: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Per què? Perquè potser pot rebre la informació per altres canals, poden rebre la informació a través de vosaltres, poden rebre informació que ja hem donat prèviament. No vol dir que sempre que plogui tinguem que enviar un S-Alert.
0: Canviant de qüestió, un apunt breu. El govern ja ha decretat els serveis mínims de la vaga educativa convocada per USTEC i CGT el 8 de setembre. Hi haurà un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó que aquest dimecres va ser trobat mort dins d'una bossa de plàstic al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona de 33 anys ha estat detinguda aquest dijous en el marc de la investigació oberta per aclarir les circumstàncies dels fets. La troballa del cos va generar una forta commoció al municipi. L'avís es va rebre dimecres cap a la 1 del migdia quan es va localitzar el nadó sense vida al replà d'un edifici del barri fins al lloc. S'hi van desplaçar les patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius dels sistemes d'emergències mèdiques. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas i continua treballant per determinar què va passar i les circumstàncies que envolten la mort de l'infant.
0: També continua avançant la investigació per la mort d'un nadó a Santa Bàrbara. El jutjat d'Amposta manté detinguts els pares de la criatura després que aquest dijous hagin declarat

0: davant del jutge mentre es practiquen noves diligències per aclarir els fets.
1: Recordem que aquest dijous es va trobar les restes del nadó al domicili familiar al municipi de Montsià. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos durant un escorcoll fet amb els dos progenitors presents després que tots dos haguessin estat detinguts aquest dimecres a València. Ara, el magistrat haurà de decidir si els envia a presó provisional o si queden en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari mentre la policia i l'autoritat judicial intenten ara reconstruir què va passar amb la criatura.
0: I encara en plena de successos, la policia investiga també una presumpta agressió sexual a una menor que hauria tingut lloc dimecres a la tarda en un portal de l'Eixample de Barcelona.
1: Segons les primeres informacions, els fets es van produir cap a les 6 de la tarda i la víctima hauria denunciat tocaments per part d'un home. La policia ha obert una investigació per identificar el presumpte autor i aclarir també les circumstàncies dels fets. De moment, però, no s'ha practicat cap detenció i el cas continua sota investigació.
0: I 10 persones han resultat ferides aquesta passada nit per una intoxicació de monòxid de carboni al moll de l'energia del port de Barcelona.
1: L'incident va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència després que es rebés l'avís poc abans de la mitjanit. Segons el sistema d'emergències mèdiques, un dels afectats es troba ara en estat crític i ha estat traslladat a l'Hospital Clínic. També hi ha un home en estat greu, 4 ferits menys greus i 4 persones amb afectacions lleus que han rebut assistència sanitària. En total, els equips d'emergència van haver d'atendre 19 persones, tot i que 9 d'elles van resultar il·leses. Les causes de la intoxicació s'estan investigant.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
0: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano i ja tenim els rivals del Barça femení a la Champions.
4: I són rivals exigents, els quals les blaugranes s'hauran d'enfrontar en la fase grupal. Després del sorteig que s'ha fet aquest migdia a Nio, l'equip de Pere Romeu jugarà a casa contra l'Arsenal, Don Abadie i Mariona Caldentei, i campió fa dues edicions, el París Futbol Club i el Servet Suís, i a fora, davant el Bayern de Munic, la Roma i el Koge danès. Això sí, les blaugranes, actuals campiones, han evitat el que va ser el seu rival en la final de la passada edició, l'Olympique de Lió. També rivals duríssims pel Real Madrid, que tindran com a equips adversaris de local el PSG, el París Futbol Club i l'Inter de Milà, i de visitant el Bayern de Munic, a la Roma i al Manchester City. La primera jornada es disputarà el 22 i el 23 de setembre i la fase grupal s'allargarà fins al 16 de desembre. Els 4 primers classificats es classificaran directament pels quarts de final. Els equips que acabin entre la 5a i la 12a posició hauran de jugar un play-off eliminatori per decidir les 4 places restants. La final es jugarà el 29 de maig del 2027 a Varsovia.
0: I avui torna també la Lliga amb un partidàs.
4: Ens trobem a les portes de la quarta jornada a Primera Divisió, que inauguraran aquest vespre el Betis i el Real Madrid enfrontant-se a partir de les 9 a l'estadi de la Cartuja. Per aquest partit, Manuel Pellegrini té la baixa d'última hora d'Abde per un fort procés gripal, mentre que José Mourinho no pot disposar dels lesionats Tchouaméni, Endrick, Thiago Pitarch, Militao, Rodri i Mendy. El tècnic portuguès parla del partit d'avui.
5: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos, es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otra.
4: El Barça jugarà diumenge contra el València, a Mestalla. Per aquest partit, Hansi Flick recupera Gavi, que aquest matí s'ha tornat a entrenar amb el grup amb normalitat, després de superar les molèsties ocasionades pel fort cop al genoll que va patir durant el partit contra l'Elx i que li van obligar a ser baixa en els duels davant l'Atlètic de Bilbao i el Rayo Vallecano. El tècnic alemany podria fer debutar el recent fitxatge, Gabriel Jesús, qui ja entrarà en la convocatòria. Pel que fa al seu rival, el València, que encara no coneix la victòria, arriba en quadre, ja que Carlos Corberán té fins a 6 baixes confirmades. Són Guido Rodríguez, Copete, Sadik, Justin De Haas, Diego López i Sergi Canós, mentre que són dubte Fulquier, Luis Rioja i Kane Van Oevelen. Encara en clau blaugrana, afegim que l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris es celebrarà el dia 19 de setembre de forma telemàtica. En ella, la Junta Directiva demanarà l'aprovació de l'ampliació del finançament de les obres per la construcció del Camp Nou. Pel que fa a l'Espanyol, també jugarà diumenge, en el seu cas contra el Sevilla, a l'estadi de Cornellà al Prat. En la prèvia del partit, que el seu equip, l'Atlètic de Madrid, jugarà demà al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, el Cholo Simeone ha parlat de Julián Álvarez per primera vegada després de confirmar-se que no fitxa pel Barça i que es queda al club matalasser.
6: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
4: D'altra banda, la Reial Societat i el Celta de Vigo van empatar 0 a l'estadi de Noeta en partit avançat de la 6a jornada de Lliga, que quan es disputi, tots dos tindran compromisos de l'Europa League. Més apunts de l'actualitat esportiva, en tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre el partit de segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. En bàsquet, avui comença el Mundial Femení, que es celebra a Alemanya. La selecció espanyola debuta aquesta tarda a partir de 6:45 davant l'anfitriona. D'altra banda, el Quítanas Manresa es va imposar a la 6a Joventut per 84-78 en un partit amistós disputat a Sant Julià de Vilatorta. En handbol, avui comença a Vigo la Supercopa Ibèrica. El Barça juga el seu partit de semifinals a partir de 6:45 contra el Porto. I avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre el Muñécar i Loja, de 193 quilòmetres de recorregut. De fet, ja està en marxa aquesta etapa, una jornada que inclou 3 ports de muntanya, un de primera categoria i 2 de segona. Enric Mas sortirà de nou com a líder. Després d'augmentar el seu avantatge a la classificació general, el ciclista balear li treu ara 1 minut i 45 segons al segon, l'eslové Primoz Roglic.
0: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
4: Gràcies, bon fin de adéu.
0: En 3 minuts arribem a les 3 de la tarda. Arrenquem la plana cultural. El Festival Transhumant de Cinema i Fotografia reconeixerà enguany el director de cinema Marcel Barrena i els fotoperiodistes Santi Palacios i Roser Vilallonga amb els Premis Transhumant 2026.
1: Es tracten d'uns guardons que distingeixen el compromís artístic i social dels seus treballs. Barrena rebrà el premi a la trajectòria audiovisual i de comunicació gràcies a una carrera marcada per l'impacte social de les seves produccions, especialment amb el 47, un dels grans fenòmens recents del cinema català. Per la seva banda, Santi Palacios serà distingit pel seu treball fotogràfic vinculat a les migracions, els conflictes i les missions humanitàries, mentre que Roser Vilallonga rebrà el reconeixement a tota una vida dedicada al fotoperiodisme i també a la fotografia documental.
0: En plana musical, avui anem fins a Vidreres, a la Selva, on estan de festa major, i aquesta nit hi actuaran Banda Neon i els Amics de les Arts.
1: El grup actuarà a les barraques de Vidreres de l'esplanada del pavelló municipal dins de la gira amb què celebra els seus 20 anys de trajectòria. La nit musical continuarà amb l'actuació de Banda Neon, que completarà el cartell d'un vespre que també inclou la participació del grup De Niros.
0: I seguim de festa major, en aquest cas a Sabadell, on hi actua Nil Moliner. I seguiré cantant versos a la
1: luna que me recuerda. El cantant i compositor actuarà a l'Eix Macià en un concert gratuït inclòs dins de la programació de la Festa Major de Sabadell. Nil Moliner presentarà alguns dels temes més coneguts de la seva carrera en una actuació marcada pel seu característic estil que combina pop, optimisme i energia sobre l'escenari. El concert és una de les cites més destacades de la programació musical de la Festa Major i s'espera que aplegui milers d'espectadors.
0: Però la cita musical més destacada de la jornada es viurà aquí a Barcelona amb el concert d'Aitana.

0: La cantant catalana comença avui la seva parada a Barcelona amb motiu de la seva gira mundial Cuarto Azul World Tour. El d'avui és el primer dels quatre concerts que Aitana oferirà al Palau Sant Jordi de la capital catalana.
1: Doncs amb Aitana posem el punt final a aquest temps de notícies. Ja ho saben, ara arriba un resum de l'actualitat i després, com sempre, Por Fin i Jaime Cantizano aquí a la sintonia Onda Cero. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.
2: Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.

0: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
1: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una

0: contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
1: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
0: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la Vila Romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2...
1: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
0: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
3: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
4: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
3: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
5: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: ni sus propios varones. ¿Qué apoyos le quedan al presidente Sánchez?
1: La brújula. Marta García Ayer.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
3: Passen 8 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda. Això és La brúixola.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.

0: Després de 12 anys amb un model de finançament autonòmic caducat, avui s'ha donat llum verda a una reforma, però no ha estat plat de bon gust per a tothom. El motiu? Doncs que no deixa de ser un intercanvi de concessions entre republicans i socialistes, tant a la Generalitat com al govern espanyol. El joc ha estat el següent. Tu em dones un nou finançament i jo continuo donant suport a la teva legislatura. El rebuig del Partit Popular no ha estat suficient per evitar que aquest model camini ara cap al Congrés, on haurà d'afrontar un nou periple si vol ser tramitat. Avui a la brúixola analitzarem els beneficis que pot tenir aquest nou model de finançament per a Catalunya i parlarem també de la viabilitat del principi d'ordinalitat, aquell que pretén que les comunitats que més aporten a l'Estat no quedin per darrere d'aquelles que aporten menys. Una ordinalitat, però, que malgrat la llum verda, no està garantida per Catalunya. Tot això en una brúixola marcada per quins punts cardinals d'aquest divendres 4 de setembre. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs continua pal·liant la incertesa sobre els treballadors de la planta de SEAT després que Volkswagen hagi tirat endavant el seu pla de reestructuració sense fer menció a la infraestructura de Martorell.
0: I les agulles d'avui assenyalaran de manera ben clara la cultura, com ja és tradició a la brúixola els divendres. De ben segurs que vostès mateixos o els seus fills o els seus nets s'han quedat atrapats alguna vegada enmig de les aventures de Tadeu Jones. Doncs avui parlarem de l'èxit rotund que ha tingut la quarta entrega de la saga i ho farem amb el seu productor català, Edmond Roig.
1: I acabarem amb més cinema, amb un nom nou, el del cinèfil Mario Herrera, que ens parlarà de cinema de terror després de 45 anys acudint religiosament al Festival de Sitges. Posarem la cirereta del pastís amb tota l'actualitat musical al ritme de la Marta Lozano, com és habitual.
0: Una brúixola que comença ara i que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Hisenda aprova el nou finançament autonòmic dissenyat entre Esquerra i el govern central amb els vots de Catalunya i les Canàries. Ni el rebuig de la resta de comunitats autònomes governades pel Partit Popular i pel PSOE, ni l'absència d'Isabel Díaz Ayuso han evitat el vistiplau d'una reforma que començarà el seu periple pel Congrés dels Diputats. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la trobada i cridarà el consens parlamentari perquè aquest model de finançament renovi l'actual, caducat des de fa 14 anys.
3: Nosaltres tenim una posició diferent, però en tot cas nosaltres ho respectem i el que ens agradaria és que ara en el tràmit parlamentari, si superem l'esmena a la totalitat, la presa en consideració, puguin doncs treballar amb esmenes per millorar aquest model i que tots puguem tenir un nou model de finançament en breu.
2: Exceptuant Catalunya i Canàries, totes les comunitats i ciutats autònomes han rebutjat la reforma. Lamenten que el govern només l'hagi negociat amb Esquerra Republicana de forma bilateral. Entenen, doncs, que és un vestit fet a mida per l'independentisme amb l'únic objectiu de mantenir a Pedro Sánchez al poder. Per això, aseguran que es tracta d'un cas de corrupció política.
4: Por lo tanto, lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil que está utilizando el sistema de financiación para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política.
5: Alto y claro, este sistema atenta directamente contra la igualdad y contra la justicia y desde Extremadura no lo vamos a permitir.
2: Paraules de la consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, i la seva homòloga a Extremadura, Elena Manzano, que entre altres dirigents populars i socialistes han sortit visiblement molestes del Consell de Política Fiscal i Financera celebrat aquest migdia a Madrid.
0: Ja que el govern d'Espanya té el 50% dels vots, en té prou amb el suport d'una comunitat per aprovar qualsevol reforma del model de finançament autonòmic. Ara bé, una vegada arribi al Congrés, la proposta d'Esquerra i dels socialistes necessitarà el suport de la majoria de la investidura.

0: A hores d'ara, Ricard, Junts per Catalunya és el gran obstacle per la seva aprovació.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, segueix repetint a tort i a dret que aquest model és bo per totes les comunitats autònomes, sobretot per Catalunya. A més, recorda que l'objectiu és que els governs autonòmics disposin de més diners per millorar els serveis sanitaris i educatius, que són competències cedides per l'Estat. Són declaracions del Rojo Vivo.
2: Pues que sea un modelo que es bueno para todo el mundo, que no es malo para nadie, que todo el mundo sale ganando y que la distancia máxima entre el que más recibe y el que menos recibe se hace mucho más corta.
3: ¿Cuánto dinero más para Cataluña?
2: 4.700 millones, 5.100 más para Andalucía, 3.600 más para el País Valencià. Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada per hospitals i escoles.
1: Però el diputat al Congrés de Junts, Josep Maria Cruzet, assegura que mantindran l'esmena a la totalitat a aquesta proposta. De fet, els juntaires van un pas més enllà i exigeixen un concert econòmic per Catalunya similar al basc, amb la Generalitat decidint quina quantitat d'impostos reparteix amb la resta de comunitats.
4: La durada de la legislatura està en mans del president del govern de l'Estat, per tant, mentre no es convoquin eleccions, doncs hi ha l'oportunitat per tal de poder tramitar aquest nou model de finançament, que des de Junts per Catalunya plantegem, com deia, que sigui no pas el model que sortirà avui del Consell de Política Fiscal, sinó el de concert econòmic.
1: A Junts no li convenç ni que Catalunya guanyi més amb aquest principi d'ordinalitat, és a dir, que els territoris que més aporten no acabin rebent menys recursos dels que donen. Ara bé, perquè realment totes les comunitats hi surtin guanyant, la clau és que l'Estat incrementi els recursos destinats als governs autonòmics i compensi així aquells territoris amb una menor capacitat de recaptació. Veurem si aquesta voluntat també es compleix en cas que Espanya entri en recessió econòmica.
0: Gràcies, Ricard. Per cert, encara en política, però canviant de matèria, la justícia catalana rebutja per ara aplicar l'amnistia a dos líders independentistes a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui els seus dubtes.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja de moment aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador perquè considera que encara té dubtes sobre com s'ha d'interpretar la llei. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va pronunciar aquest estiu sobre altres casos relacionats amb l'amnistia, el TSJC creu que aquella sentència no resol totes les preguntes que va plantejar. Per això manté la consulta oberta a la justícia europea i deixa el procediment congelat fins que Brussel·les respongui específicament sobre el seu cas.
0: Un quart de vuit, el futur de SEAT es manté a l'aire. En un comunicat, la marca no garanteix la seva continuïtat, tot i que assegura que no s'ha pres cap decisió després que ahir el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració del grup fins al 2030. Tot això després que ahir un mitjà alemany avancés que l'empresa pretén eliminar SEAT de cara al 2029. Més detalls amb el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, SEAT deixa la porta oberta a diversos escenaris més enllà del 2030 i no garanteix la seva continuïtat. En funció, diu el comunicat, de com evolucioni la regulació d'emissions i les condicions del mercat, s'estudiarà la seva continuïtat. Tot i això, remarquen, no s'ha pres cap decisió. Markus Haupt, CEO de SEAT i Cupra, màxima figura executiva, treu pit de les dues companyies. Assegura que Cupra és el motor de creixement i SEAT té diversos escenaris possibles. En ambdós casos, diu, Martorell està preparada.
7: Lo que es seguro es que hoy estamos construyendo un futuro sólido para nuestra compañía y nuestra fábrica. Un futuro que asegure nuestra competitividad, proteja y genere empleo y siga atrayendo inversiones y demuestre nuestra apuesta clara por Cataluña, España y nuestra ambición global.
6: Declaracions que arriben després de les informacions que ens venen des d'Alemanya i que parlen d'una eliminació de la marca a partir del 2029. L'objectiu seria per reduir costos, fer la transició cap al cotxe elèctric i potenciar així la marca Cupra, que creuen supera ja a SEAT.
0: Una situació que viuen amb incertesa, com no pot ser d'una altra manera, des de la planta de Martorell. Allà hi treballen directament uns 14.000 treballadors, Ferran.
6: Tot i que una hipotètica eliminació de la marca no implicaria el seu acomiadament, ja que la planta del Baix Llobregat també treballa amb Cupra i models elèctrics. Josep Carnero, president del Comitè d'Intercanvis de SEAT i membre també del Consell de Supervisió de Volkswagen, assegura que no hi ha cap decisió presa. Això sí, demana que la companyia electrifiqui algun dels models o bé s'assignin de producció de nous.
8: Estamos en un momento dulce desde el punto de vista de producción y plantilla, que eso no quiere decir que en el 29, si no llegamos a electrificar algún modelo SEAT, debemos de tener una segunda plataforma y esto ya lo recoge nuestro convenio colectivo.
6: Un nou pla de Volkswagen per poder competir amb els fabricants xinesos. Félix García, de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, apunta aquest fet. Són declaracions a Onda Cero.
9: La automoción a nivel europeo

0: y mundial con la introducción no solo del vehículo eléctrico, sino de la conectividad y de la conducción autónoma, afecta de lleno a un país como España, donde la industria del automóvil supone un 10%.
1: I remarca que tot el sector automobilístic està patint aquesta transformació.
2: En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet que farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i tots els llocs de feina. L'escoltem.
3: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Per tant, incertesa a la planta de SEAT, aquest és un dels temes del dia, i l'altre és la llum verda, el nou model de finançament. Doncs ara fem una petita pausa per la publicitat i precisament parlem del resultat d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera que ha tingut lloc durant el dia d'avui entre les diferents comunitats autònomes.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Set i 19, dèiem que la notícia d'avui en clau catalana i econòmica és la llum verda del nou sistema de finançament autonòmic que ha tirat endavant amb el suport de Catalunya i de les Canàries en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera que han celebrat avui les comunitats. Volem ara abordar aquesta qüestió amb Oriol Amat, és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Amat, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: A veure, perquè ho entenguem tots, com podria veure's beneficiada Catalunya amb aquest nou model de finançament si supera la tramitació al Congrés?
6: El punt de partida és que Catalunya té un dèficit fiscal important. Aquest dèficit és per la diferència entre els impostos que es paguen a Catalunya a l'Estat i la quantitat que torna. Aquest és un dèficit important, segons... Es pot calcular segons diferents mètodes, normalment surt al voltant d'uns 20.000 milions d'euros de dèficit. Aleshores, el nou sistema el que fa és incrementar els recursos que rebria la Generalitat amb una mica més de 4.000 milions, són 4.686 milions. Per tant, és una quantitat que redueix aquest dèficit, per tant, redueix el problema. I, en aquest sentit, això seria un avantatge. És un sistema que, a més, es fa d'una manera que totes les comunitats autònomes rebrien més finançament. Per tant, el que rep Catalunya no és en contra de cap altra comunitat. Totes les comunitats reben més. De fet, n'hi ha alguna comunitat que rep més, que és el cas d'Andalusia, i d'altres, com és el cas del País Valencià, que per habitant doncs, rebrien més que amb el nou sistema que el que es rebrà a Catalunya. Per tant, el guany principal és que augmenta el finançament que rep la Generalitat.
2: Clar, aquí entra en joc, ara vostè començava a posar les bases per aquest concepte de la ordinalitat, que és la idea que qui més dona a l'Estat no sigui el que després més se li acaba traient. Tot i això, aquesta ordinalitat no queda del tot garantida. Com podem explicar el per què?
6: Primer, clarificar bé què vol dir l'ordinalitat. L'ordinalitat vol dir que es mira l'ordre entre les comunitats, el que aporten a l'Estat per habitant i el que reben. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és la tercera comunitat a l'hora d'aportar per habitant, la tercera que més aporta. Hem de tenir en compte que en aquest règim de finançament no estan inclosos ni el País Basc ni Navarra. Per tant, de la resta de comunitats, la tercera que més aporta és Catalunya i actualment Catalunya és la número 10 en rebre. Per tant, això vol dir que no es respecta l'ordre entre els que aporten i els que reben. Que, en altres paraules, no respectar l'ordinalitat vol dir que Catalunya acaba rebent menys que tota una sèrie de comunitats que han aportat menys. És a dir, és important tenir en compte que en un sistema de finançament diria que pràcticament tothom està d'acord que té que haver-hi solidaritat. És a dir, que les comunitats més riques han de contribuir a millorar

0: millorar les comunitats més pobres. El problema del sistema actual és que Catalunya, que en teoria és de les comunitats més riques, acaba rebent menys, amb la qual cosa es queda empobrida. I això és el que del sistema actual s'està criticant. I val la pena tindre en compte que aquest nou sistema de finançament, tot i que Catalunya millora amb 4.600 milions els diners que rebrà, l'ordinalitat no canvia massa. És a dir, passarà a ser de la tercera comunitat que més aporta, en lloc de ser la desena que més rep, passarà a ser la número 9. Mm-hmm. Ara bé, en el nou sistema es parla d'un concepte que se'n diu població ajustada, que el que mira és que les persones no generen totes la mateixa despesa pública. No genera la mateixa despesa pública una persona, doncs, anem a suposar, de 70-80 anys, que una persona de 30 anys, per exemple. Clar. El concepte de població ajustada té en compte aquestes diferències. I el problema és que aquest és un càlcul que és, diguem-ne, doncs, no clar del tot, i el que fa és Catalunya, amb població ajustada, sí que passaria a ser la tercera en rebre. Mm-hmm. Però el problema és que no serà la tercera en rebre en població real. En població real serà la número 9. Mm-hmm.
1: Clar, ara estem en un moment de bonança econòmica a Espanya, però seria sostenible aquest nou model de finançament en un escenari en què Espanya recaptés menys impostos?
0: Hem de tenir en compte que l'estat espanyol té dèficit. És a dir, l'estat espanyol, com la majoria d'estats de tot el món, gasta més del que ingressa. Per tant, el fet de que l'estat posi més diners a les comunitats autònomes, que és el que fa aquest nou sistema de finançament, el fet de que posi més diners, doncs vol dir que l'estat, per aquest concepte, augmenta una mica el dèficit. En la mesura que l'economia segueixi tirant amb tanta força com està fent fins ara, això l'economia ho pot suportar bastant bé. Ara, en el moment que l'economia afluixi, jo crec que passarà més d'hora que tard, perquè està tots els mercats financers estan molt exagerats i inflats, en el moment que l'economia afluixi, això pot incrementar el dèficit de l'Estat, perquè l'Estat tindrà que pagar més subsidis d'atur, tindrà que pagar més ajudes a molts sectors, i a sobre recaptarà menys. Per tant, amb aquest sistema, en cas de que l'economia afluixi, l'Estat tindrà més dèficit.
1: Mm-hmm. Estem clarificant conceptes que crec que és important perquè sempre és complicat tota aquesta qüestió del finançament. A més, portem molt de temps parlant-ne. Hi ha llum verda per part de les comunitats autònomes, podríem dir, tot i que és Catalunya i les Canàries, però clar, ara ha de continuar la seva tramitació política i legislativa. Es pot trobar amb alguna trava en aquest camí?
0: Aviam, ara ja quedarien diversos tràmits. El primer és que el Consell de Ministres faci la llei corresponent. Aquest tràmit segurament tindrà poques traves. El tràmit següent és que això ha de ser una llei que ha d'aprovar el Congrés. Uh-huh. Aleshores, tenint en compte que aquest acord parteix d'una feblesa molt important, és que té un nivell de consens molt baix. Clar. Només han donat el seu acord a Catalunya i Canàries. A part del que és el ministeri, el govern, que té el 50% dels vots. Per tant, neix amb un consens molt feble. El model anterior, que porta 12 anys caducat, aquest model en el seu moment es va aprovar, diguem-ne, amb tots els vots favorables. És veritat que en aquell moment les comunitats del PP es van abstindre. No van fer com ara, que han votat en contra. Per tant, neix amb un consens feble. Pensem que hi ha inclús alguna comunitat governada pel Partit Socialista que també ha votat en contra. Per tant, neix amb un consens feble. Caldrà veure quina evolució té això en el Congrés.
1: Com s'explica aquesta negativa del Partit Popular o inclús també d'alguna formació del PSOE quan estem dient que sobre la taula els números indiquen que aquest nou finançament és positiu per totes les comunitats?
0: Bé, això caldria preguntar-ho a cada una de les persones que ha votat en contra, no? Cada un dels dirigents, però és possible que sovint les votacions que fan els representants governants o representants polítics, a vegades ja pot haver-hi votacions que no es fan amb clau, potser, de què és el que més convé a la població afectada, i més en clau de diguem-ne, del que són els interessos polítics de cada formació, i d'aquí poc tenen que haver-hi eleccions, i aleshores, clar, aquest pacte neix, aquest nou sistema, diguem-ne, neix d'un acord entre el Partit Socialista i Esquerra. Clar. Això, diguem-ne, que hi ha molts partits i moltes persones a l'Estat que és un tipus de punt de sortida que no els agrada gaire. Mm-hmm.
1: Doncs prenem nota tant dels punts de vista així més tècnics, podríem dir, al voltant d'aquests conceptes que hem tractat, i també doncs aquesta reflexió final. Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Brúixola, el context de l'actualitat.
1: Més enllà d'aquestes qüestions, avui també encetem un cap de setmana en què l'onada de calor assolirà el seu punt més àlgid. Protecció Civil ha activat avui l'alerta PROCICAT per calor intensa davant, Joan, un episodi que s'allargarà fins diumenge.
3: Les comarques amb alerta vermella són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, especial atenció a aquestes zones. I amb l'augment de les temperatures també va a l'alça el risc d'incendis, que situa el Pla Alfa al nivell 2 de manera generalitzada a Catalunya, i els 3, i el 3, el nivell 3 en punts de Ponent, les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Catalunya central. Seran dos dies de calor molt intensa, per tant, els demanem prevenció i protecció davant d'aquest episodi.
1: I, de fet, si posem el focus en la calor és perquè les seves conseqüències han estat especialment dures aquest estiu. Catalunya ha registrat una xifra rècord de mortalitat associada a les altes temperatures. Segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III, entre els mesos de juny i agost s'han comptabilitzat 1.835 morts atribuïbles a la calor, gairebé el triple que l'estiu passat, i és la xifra més alta des que existeixen registres. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. La situació ha estat especialment greu durant el mes d'agost, que concentra més de 1.100 defuncions, sobretot durant la tercera setmana del mes, coincidint amb els episodis més intensos de temperatures extremes. També s'han registrat rècords de mortalitat vinculada a la calor durant els mesos de juny i juliol. L'impacte de la calor també s'ha fet notar als serveis sanitaris, i és que l'atenció primària ha assistit prop de 5.800 persones per insolacions, cops de calor o deshidratacions entre maig i finals d'agost. A més, més de 2.100 persones han hagut de ser ateses a urgències i unes 360 han requerit hospitalització. Les dades arriben després que aquest estiu hagi estat considerat un dels més càlids registrats fins ara a Catalunya i posen de manifest els efectes cada vegada més importants de les onades de calor sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
1: I després de l'estiu es preveu una tardor que podria estar marcada per episodis meteorològics violents, cada cop més habituals també pel canvi climàtic. En aquest sentit, el Departament d'Interior ha presentat avui una campanya de sensibilització ciutadana davant el risc d'inundacions.
3: L'objectiu és crear un marc de conscienciació del risc d'aquestes danes i esclafits i de la necessitat de protegir-se. Més enllà dels avisos que es poden enviar als telèfons mòbils de les zones afectades, els anomenats S-Alert, la consellera del RAM, Núria Parlon, ha fet una crida a actuar amb anticipació i prevenció davant d'aquests episodis.
5: Si us fixeu, en aquesta és una imatge gràfica que ens hem trobat en un dels episodis recents de la Dana. Ens trobem amb un tot pot canviar de cop, és a dir, la idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement, i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
1: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de vuit del vespre. Continuem repassant les notícies de la jornada aquí a La Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Els parlem de la investigació per la mort d'un nadó a Santa Bàrbara, que continua avançant, n'hem parlat aquests dies. El jutjat d'Amposta manté detinguts els pares de la criatura després que aquest dijous hagin declarat davant el jutge, mentre es practiquen noves diligències per esclarir els fets.
3: Recordem que aquest dijous es van trobar les restes del nadó al domicili familiar al municipi del Montsià. Els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos durant un escorcoll fet amb els dos progenitors presents, després que tots dos haguessin estat detinguts aquest dimecres a València. Ara el magistrat haurà de decidir si els envia a presó provisional o si queden en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari, mentre la policia i l'autoritat judicial intenten reconstruir què va passar amb la criatura.
1: Encara en plena de successos, la policia investiga una presumpta agressió sexual a una menor que hauria tingut lloc dimecres a la tarda en un portal de l'Eixample de Barcelona.
3: Segons les primeres informacions, els fets es van produir cap a les 6 de la tarda i la víctima hauria denunciat uns tocaments per part d'un home. La policia ha obert una investigació per identificar el presumpte autor i aclarir les circumstàncies dels fets. De moment no s'ha practicat cap detenció i el cas continua sota investigació.

0: confía en Verisur. Llama al 900-272-272.
1: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina. Energisil Vigor.
2: Ja saben que aquesta temporada a La Brúixola hem estrenat una finestreta en la que volem, a través d'una excusa, podríem dir, de l'actualitat, analitzar una dada que ens deixa la jornada. I precisament ara parlàvem del canvi climàtic, d'una tardor que s'aventura convulsa pel que fa a possibles tempestes, sobretot venint d'un estiu molt marcat per les altíssimes temperatures. Doncs precisament en aquest sentit és cap a on encaminem la dada d'avui, perquè ens deixa el dia mitjançant un element que avui és una xifra. Aquesta és la dada que ens deixa el dia d'avui. Un element mitjançant la xifra de 33,6.
3: Que són els graus que s'han registrat aquest últim dimarts a l'Observatori Fabra de Barcelona, una temperatura que ja és la més alta mesurada en un mes de setembre des que hi ha registres. Amb aquest nou rècord hem volgut fer una ullada a la classificació de les temperatures màximes registrades al setembre. Hi ha una dada curiosa. Més enllà del rècord assolit dimarts, al top 10 no hi trobem cap registre dels últims anys.
2: De fet, la segona temperatura més alta correspon als 33 graus registrats, atenció, l'any 1983, i la tercera, als 32,7 graus, al 1956.
3: I aquí és on apareix el dubte. Venim d'un estiu especialment calorós, ara ho deia la Lola, el canvi climàtic fa augmentar les temperatures i tot apunta que aquesta tendència continuarà, però llavors, com és que alguns dels rècords de temperatura de setembre continuen sent tan antics? Ens ho explica a La Brúixola, la catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, la Carme Llesat.
4: El que és important entendre és que una qüestió són temperatures màximes absolutes, són dades puntuals que poden estar afectades per fenòmens locals, la brisa, altres factors. I una altra qüestió és la tendència mitjana que s'observa no solament treballant amb els darrers 10 anys, sinó treballant ja en els darrers 50 o fins i tot més de 100 anys, com podem fer a Barcelona.
3: És a dir, un pic extrem de temperatura es pot produir en qualsevol moment de la sèrie històrica perquè respon a fenòmens locals i puntuals que fan pujar en un moment molt concret la temperatura. El que sí que mostra una tendència clara és l'augment sostingut de les temperatures mitjanes, i és precisament aquesta evolució, més que els rècords puntuals, la que evidencia l'impacte del canvi climàtic.
2: A les 7:36 fem un cop d'ull a tota l'actualitat esportiva que ens deixa la jornada d'avui. I ho fem per primera vegada en aquesta temporada amb el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Lola. Sí, perquè d'aquí a poc més d'una hora, Betis i Real Madrid inauguren la quarta jornada de Lliga. El conjunt blanc està, recordo, empatat a punts amb el Barça, al capdavant de la classificació. Ha sumat 3 victòries en els 3 primers partits i vol encadenar la quarta de consecutiva. Són baixa per lesió al conjunt de José Mourinho, Tchouaméni, Endrick, Mendy, Thiago Pitarch, Asensio, Militao i Rodrigo. De moment, moltes baixen al conjunt de l'entrenador portuguès, que forma amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler i Bellingham al mig del camp, Mbappé i Vinícius a la davantera. Per part del conjunt verd i blanc, de la seva banda té 6 punts, ve d'encaixar una dura derrota contra el Llevant per 5-2 en l'anterior jornada. De la resta de la quarta jornada, demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, que visitarà Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club a un 4:45 de la tarda. Ho farà amb la novetat del davanter argentí Julián Álvarez a la convocatòria després de l'absència del passat cap de setmana. El seu entrenador, Diego Pablo Simeone, l'encoratja per revertir la situació.
6: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? Porque esto, porque esto, porque lo otro. Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
5: El torn pel Barça, en canvi, arribarà diumenge, quan s'enfronti al Valencià.

0: València, a l'estadi de Mestalla, també a un quart de cinc de la tarda, amb les possibles novetats de Gabriel Jesús i de Gavi, que tenen tots dos números per entrar a la convocatòria. Demà al migdia, roda de premsa de Hansi Flick, i diumenge, també com el València-Barça, però més tard a les 9 de la nit, l'Espanyol i el Sevilla tancaran la jornada de diumenge a l'RCD Stadium. A segona divisió, el Girona es veurà les cares demà amb l'Sporting de Gijón, al Molinón Enrique Castroquini, a un quart de cinc de la tarda. El Centre d'Esport Sabadell no jugarà fins dilluns a casa contra el Còrdoba. Més qüestions, el Barça femení ja sap quin serà el seu camí si vol revalidar el títol de la Lliga de Campions. Ha guanyat 4 de les últimes 6.
1: Increïble.
0: Dir, no està gens malament, no, l'última. No. A Oslo, bon davant, a l'última Oslo davant l'Olímpic de Lió. El que passa aquesta temporada ha vist com...
1: Molts canvis.
0: Se li han anat diverses jugadores. Evidentment, Alexia Putellas. Sí, també sí. Salma Parayuelo, vigorejadora a l'última final de la Lliga de Campions, ha marxat a l'Olímpic de Lió. Però el Barça ja sap quin és el seu camí, no? Ja està definida la primera fase d'aquesta competició europea. Les actuals campiones jugaran 3 partits a casa davant l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet Suís. I disputaran 3 duels també a domicili contra el Bayern de Munic, la Roma i el Koch danès. Aquesta primera fase arrenca dimarts 22 de setembre i acaba el dimecres 16 de desembre. I acabo explicant 3 apunts de la plana poliesportiva. En tenis, Paula Badosa ha caigut davant l'estatunidenca Coco Gauff a la segona ronda de l'Open dels Estats Units. La jugadora local ha derrotat la gironina per la via ràpida, 2-7-0, 6-4 i 7-5. En bàsquet, la selecció espanyola ha començat amb victòria la seva participació al Mundial femení. Espanya ha derrotat l'anfitriona Alemanya per un supercontundent 83-53, més 30 per les de Miguel Méndez. Demà dissabte, segona jornada de la Copa del Món, a 2:15 del matí davant Mali. I un últim apunt també en bàsquet, l'Ilerna Lleida i el Radiofarm Ulm jugaran un partit de pretemporada a Sant Julià de Vilatorta a partir de 8:45 del vespre.
1: M'he quedat rumiant amb el que has explicat de l'equip femení del Barça, que ha tingut molts canvis aquest estiu. No sé si l'explicació, perquè venien de fer bona temporada i sempre han sigut un grup exitós, és perquè hi ha una espècie d'efecte dominó. Se'n va un puntal, com Alexia o altres puntals que s'han marxat, i la resta doncs comencen a marxar al vaixell per aquesta culpa, no ho sé.
0: Sí, el que passa és que al futbol femení, evidentment, hi ha un problema, i és que el Barça guanya totes les lligues, i hi ha un moment en què si ho guanyes tot, vols altres reptes o vols reptes diferents, i hi ha jugadores com Alexia que, per exemple, ja no volen jugar a la Ciutat Esportiva del Betis, a la Ciutat Esportiva del Sevilla o a la Ciutat Esportiva del Tenerife, i volen jugar a camps plens a la Premier League, que és el que passa a Anglaterra. Altres experiències. També està bé intentar aixecar un equip com el London City, que a base de talonari, però que no s'ha ficat a la Lliga de Campions, intentar classificar-se per la Champions i després, per què no, intentar guanyar-la.
1: Sí,
0: és un altre repte.
1: Busquen reptes perquè ja tenen el palmarès molt ple. I una última per acabar. Pel que fa al Barça masculí, Rodri, li toca ja titular?
0: Jo m'imagino que sí. És a dir, jo no sé si Flick estarà esperant a la Champions. Ha anat entrant, l'altre dia va jugar la segona meitat, el segon partit va jugar 20 minuts, jo crec que va entrant, però és que Marc Bernal està a un nivell altíssim.
1: Sí, tu, no li ha fet por, la competència.
0: No.
2: Víctor, molt ràpid, has vist a Déu Jones?
0: No.
2: Doncs ara parlem amb Edmund Roig, amb el seu productor, i escolta. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Muy pronto se nos unirán 7 celebridades que han recibido una misteriosa invitación. Uno de ellos va a morir asesinado.
4: Siempre se van los mejores.
3: Y los demás tendrán que descubrir quién lo ha matado.
5: La fiesta más misteriosa de la televisión regresa con una nueva entrega.
3: Tenéis que estar muy atentos.
5: César Cadaval, Jorge Cadaval, Carlos Baute, Susi Caramelo, Isabel Forner, David de Jorge y Jorge Sanz.
3: Es hora de empezar esta fiesta de muerte.
5: Una fiesta de muerte. Asesinato en Canfranc. Presentado por Ángel Yasser. Mañana a las 10 de la noche, estreno en Antena 3.
2: Que els divendres a la brúixola la cultura sigui protagonista no canvia. Aquesta temporada és una condició sine qua non per nosaltres, i per tant aquest primer divendres de la nova temporada comencem a obrir boca amb una entrevista que gira al voltant d'una pel·lícula amb un segell català en bona part i que ja podem considerar tot un èxit, Joan. Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, la quarta aventura d'en Tadeu Jones, que ha marcat una setmana, podríem dir, per emmarcar. I per parlar sobre aquest èxit...

0: Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, com a productor, sabràs de primera mà que fer possible una pel·lícula com aquesta requereix esforços de tota mena. Ara bé, quan el primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola, entenc que el sospir d'orgull que suposa ha de ser immens.
1: Sí, és una enorme satisfacció i un gran regal, perquè són molts anys per fer la pel·lícula. Quan acabem una pel·lícula d'Altaveu, per entendre'ns, estem 4 anys per fer la següent amb més de 180 animadors i totes les persones que estan involucrades en el procés. Però, clar, no tens visibilitat fins que realment estrenes i no tu tens les teves pròpies reaccions internes d'estudi, algun passi que has fet, però, òbviament, el que intentem és arribar al major nombre de públic, a dir, a més, una pel·lícula per nens de 3 a 99 anys, o sigui que és amb un ampli aspecte de que pugui arribar a tant a grans com a petits, i quan arriba així, si tenim aquestes xifres, són fantàstiques. És a dir, hem aconseguit el millor començament de qualsevol pel·lícula de la nissaga Tadeu, i mira que havíem tingut molt bons començaments, i aquesta quarta ha superat les 3 anteriors.
2: Ara que parlaves d'aquests 4 anys, quan llanceu la tercera, diguéssim, el 2022, ja teniu al cap la quarta?
1: Tenim al cap la quarta, però no la comencem a fer fins que sapiguem que la tercera ha sigut un èxit tant aquí com arreu, com a fora d'aquí, no? Llavors, nosaltres idees tenim, però no comencem a treballar en la realitat del que serà una nova pel·lícula fins que sabem que la que hem fet doncs segueix funcionant. En 4 anys passen moltes coses i nosaltres necessitem saber doncs que la vigència de la història, del personatge, de totes les figures que anem creant i que ens van acompanyar en aquests anys segueix completament en la seva màxima possibilitats, i això és el que després ens empeny a dir, doncs sí, podem continuar i podem pensar en una següent.
2: Un productor, clar, és la figura encarregada de fer que la pel·lícula passi de ser una idea a una realitat als cinemes. Per fer una mica didàctic, per aquests que no coneixin aquesta figura que tu has tingut, aquest paper clau al cinema que tu has tingut amb aquest Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, explica'ns fins quin punt t'involucres tu en l'apartat creatiu de l'obra, i d'altra banda, entenc que aquestes dades que comentàvem d'èxit per tu són molt importants, perquè demostra que el producte que has fet realitat està sent rendible i funciona pel públic que us dirigíeu.
1: Fantàstic, sí, sí, sí, això és la prova que diríem real, palpable, perquè una cosa és que la gent te'n parli bé, que ja siguin les proves, l'altra cosa doncs és confrontar-ho amb unes xifres. I t'afegeixo una cosa, o sigui, aquí, amb Tadeu Jones, que és una pel·lícula molt gran i que involucra molta gent, no sóc jo com a productor, som 4 productores diferents que sumem els nostres esforços per tal de poder fer la pel·lícula. Hi ha també Lightbox amb el Nicolás Maggi, hi ha també Telecinco Cinema darrere amb l'Álvaro Agustín i el Guilherme Barroas, i hi ha Nangu, també amb el Marc Sabé, i entre tots doncs ens posem junts per tal de treballar des del primer moment, i com molt bé dius tu, amb un apartat que no és només de finançar, sinó també d'aconseguir arribar al següent pas, no? Una de les coses que diu el nostre director, l'Enrique Gato, el director de totes les pel·lícules de Tadeu Jones, és que no val la pena fer un Tadeu a menys que estiguem molt convençuts tots de que serà millor que l'anterior. Per què? Doncs perquè la gent ja ha vist la pel·lícula anterior i el que volem és que si torna al cinema, doncs torni amb ganes de més, i no per veure una cosa que ja ha vist, sinó per arribar un pas més enllà. I això a vegades és difícil, perquè en cada pel·lícula et buides al màxim i creus que ja no pots superar el llistó que has posat allà, no? Llavors, aquí és una mica el compromís entre tots. I el fet de que siguem 4 productores diferents, doncs jo crec que també ens ajuda a ser encara més ambiciosos i a ser encara molt més estrictes a l'hora de que no hi ha res que, si no té la unanimitat absoluta entre tots nosaltres, no pugui passar endavant. I a partir d'aquí, doncs, és un procés també que hi ha els guionistes, en aquest cas, doncs, el Josep Gatell i el Manuel Burque, que treballen amb l'Enrique Gato, amb el director, i amb tots nosaltres els productors, per tal de veure com una idea es converteix en una història i com una història es converteix en un reguitzell d'aventures, amb els seus acudits, les seves bromes, les seves emocions i en tot l'art dels personatges nous i antics que tenim, per tal d'intentar doncs, que aquest Tadeu sigui molt millor que els Tadeus que s'han vist fins ara.
0: Clar, imagino que també s'ha de mantenir una coherència, i és aquella manera que la gent, evidentment, doncs, reconegui els personatges i reconegui l'ambient, però sense repetir potser moltíssim les fórmules i donant doncs aquest espai a la creativitat i a la novetat.
1: Sí, són històries noves. Són històries, o sigui, són els mateixos personatges.

0: escriuen històries noves i històries que no poden calcar o repetir les coses que ja s'han vist abans. Òbviament no canviem la naturalesa dels personatges, i una de les coses també que a vegades és complicada al principi és veure els personatges que han acabat una pel·lícula quan comença la següent, perquè sempre ens agrada introduir personatges nous, però és que hi ha personatges nous que funcionen tan i tan bé que es queden, o sigui, que resten per quedar-se, no? Vull dir, quan va entrar Mòmia, doncs Mòmia es va convertir en la 2 en un dels personatges principals. La Ramona, que va entrar en la 3, també torna a ser un personatge doncs, que es queda i que continua aquí, no? Llavors, en aquesta pel·lícula també hi ha personatges nous, i un cop nosaltres tenim doncs, ja tot això, ens forcem doncs, a veure amb aquests personatges quina història podem fer. I en aquest cas, doncs, una de les coses, hi ha moltes coses d'aquesta pel·lícula, hi ha viatges en el temps, en el passat, i moltes referències, però també hi ha doncs, el repte de la paternitat, perquè en aquest cas la Sara i el Tadeu són pares de l'Olímpia, i també tot el que suposa això amb la gelosia de la Mòmia, que està molt gelosa de que el Tadeu i la Sara li fan més cas a l'Olímpia que no pas en ella, i a partir d'aquí doncs, comencen a sortir d'una sèrie de coses que ens portaran, com dèiem, més enllà del que havíem imaginat en les pel·lícules anteriors.
1: Clar, hi ha una idea que ara comenta l'Edmond, que sobrevola, jo crec, totes les pel·lícules d'animació que han estat un èxit rotund. El primer és el que comentes, que transcendeix, diguéssim, de qualsevol etiqueta i edat, i és impossible, per exemple, no parlar de Disney, perquè la idea que sobrevola totes aquestes pel·lícules que són un èxit és la capacitat de, mitjançant l'animació per nens, com dèiem, i un argument fet a mida, potser per ells, poder parlar de sentiments o aprenentatges molt més complexos. Entenc que era una preocupació, especialment en aquesta quarta pel·lícula, que teníeu molt present, precisament perquè Tadeu i la Sara són pares i, per tant, els propis personatges evolucionen en aquest sentit.
0: Sí, i és una història de paternitat. I ho dius molt bé, les grans pel·lícules de Disney, però també de Pixar i grans exemples d'animació, són pel·lícules adultes que es penses, ostres, vull dir, parlar de la mort de la mare de Bambi o del bosc de la Blancaneus, o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que són realment molt adults, que els nens assimilen millor del que nosaltres podem pensar. I en aquest cas, en les nostres pel·lícules, doncs també intentem posar no tant elements més terrorífics, com les hi ha a les pel·lícules de Disney, però sí elements adults que ens permetin doncs, explorar emocions. En aquest cas, doncs, parlem de la figura del pare absent, parlem això dels pares novells, parlem de les relacions de família, de la gelosia en aquest cas, la germana gran, que seria la Mòmia, quan ve un nouvingut, que seria l'Olímpia. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements que figuren per allà, doncs que ens ajuden a relacionar-nos amb elements molt quotidians i aprendre una mica de les nostres pròpies experiències, sense oblidar mai doncs, que és una pel·lícula d'aventures, entretinguda, d'emoció, i que també tenim doncs, les nostres repassades sobre la història pròpia i sobre a través dels viatges en el temps i sobretot amb aquesta fantasia necessària en tot Tadeu, doncs que és el desig d'aquest arqueòleg que d'una manera molt poc ortodoxa doncs és capaç de recuperar els tresors del passat i aconseguir doncs, que les coses s'acabin encaixant.
2: Ja per anar acabant, Edmond, aquesta és una producció en participació catalana que s'estrena simultàniament en una desena de països, arribarà a 40 territoris en poques setmanes. Clar, fa uns anys semblava impensable que una producció d'animació feta des d'aquí competís de tu a tu amb les grans franquícies internacionals. Què ha canviat perquè això ara sigui possible?
0: Doncs jo crec que hem avançat molt, i això ho trobem nosaltres, des del primer Tadeu, que ja és que vam començar el 2009-2010 i que vam estar el 2012 fins ara, que estrenem la quarta part, doncs hi ha una evolució molt gran. O sigui, jo recordo al principi que era complicat trobar els perfils tècnics, sobretot sèniors, perquè poguessin fer determinades feines, i ara al revés. O sigui, ara tenim aquesta capacitat ja no només de trobar-los aquí, sinó que molta de la nostra gent estan treballant al mateix temps doncs, per projectes internacionals que ens multipliquen per 10 el nostre pressupost, però que venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. I això és un motiu d'orgull que hem anat experimentant en aquest temps amb la formació que es dona doncs, amb acadèmies d'animació que han permès doncs, que el que fa un temps era gairebé una labor d'aprenentatge de les persones que havien d'anar-se formant ells mateixos, ara existeixin doncs, llocs on capaciten elements tècnics i artístics d'un grandíssim talent a expressar tot el seu potencial d'una manera meravellosa i que fa que no només aquí, sinó fora d'aquí, doncs arribi. I una de les proves és que Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Nosaltres, quan vam estrenar a Xina, quan hem estrenat a molts altres països, sempre havíem d'explicar que no és una producció nord-americana, perquè d'entrada, i a més al tenir l'aliança de Paramount, que ens distribueix simultàniament a tot el món, doncs existeix aquest pensament una mica internacional. Aquí a casa nostra tots sabem que Tadeu és d'aquí, però a fora d'aquí, doncs, que es pensen que és una pel·lícula nord-americana. Llavors, que una pel·lícula d'aquí aconsegueixi, per exemple, com deies tu, no?, aquesta setmana que hem estat a França, ser el número 1 també de les estrenes de la setmana de França, tenint xifres estupendes, també, doncs, això, a Turquia, a Alemanya, als Països Baixos, a tots els diversos llocs que es van estrenant, doncs ens dona una grandíssima alegria i confirma, doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món. I a més que des de la pandèmia també s'ha afavorit això, vull dir que es pugui treballar des de fora i que artistes catalans estiguin podent treballar, doncs, a grans produccions nord-americanes més enllà del propi Tadeu.
2: Doncs enhorabona per aquest èxit, que de ben segur que de cara a aquest cap de setmana també traurà, doncs, números que també s'hauran de celebrar. Es veu a venir. Per tant, Edmund Roig, com dèiem, productor de Tadeu Junts. Moltes gràcies, enhorabona, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt content que Tadeu estigui en els cinemes i arribant a la gent. I no només amb números, sinó una de les coses que a nosaltres ens fa més il·lusió, també que és el boca orella, no? I en aquesta pel·lícula no només tenim números molt bons, sinó també un boca orella que ens omple d'emoció i que ens fa voler seguir endavant.
2: Enhorabona, gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: I si les finances fueran fàcils de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
2: Parlàvem ara de Tadeu Junts i, seguint una miqueta aquesta estela, obrim aquest apartat que ja coneixen tradicionalment a La Brúixola, en què primer parlem de cinema, més tard ho farem de música amb la Marta Lozano, però anem primer a les pantalles i, en aquest cas, la persona que ens acompanya, doncs, és nova, tenim ganes de presentar-la, és el Mario Herrera. Mario, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: A veure, estem molt contents de tenir-te aquí per fer front a aquesta secció de cinema, i per ubicar-nos tots una mica et volíem preguntar, escolta, tu ets fanàtic del cinema des de fa molts i molts anys, ens ho has comentat durant aquests dies que hem estat parlant. Explica'ns una mica, doncs, això, el paper que ha tingut el cinema a la teva vida i com has treballat tu al voltant d'aquesta qüestió.
4: Bueno, a veure, la meva afició, sobretot, és pel meu pare, passa ja molt, que a vegades els pares pues, són influència, sí, no?, dintre de... I el meu pare era molt cinèfil, i, bueno, des de petit sempre anava molt al cinema, i quan vaig acabar BUP estudiava també, vaig estar estudiant 3 anys de cinema, perquè la meva idea era dedicar-me al cinema.
2: Sí.
4: De qualsevol cosa, no era direcció, però guionista, o... Estava en el món del cinema. I, bueno, com se diu, doncs a vegades la vida porta per nosaltres...
2: Camins, no?
4: Camins, però com és algo que m'agrada, sempre m'he dedicat, doncs, en ràdios, col·laboracions, revistes, escrivint, i sempre ha estat ficat. És veritat que des de fa 46 anys, farà aquest any, vaig al Festival de Sitges, des del 81...
1: I sense cinema, fallar, eh? I cada any sense fallar, sense Mario? És que això és molt, molt espectacular, sí, sí, que la gent ho sàpiga,
4: sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Perquè tu, diguéssim, t'agrada tot el cinema, però el fantàstic de terror el que més.
4: Eh? Exacte. Vull dir, jo veig tota classe de cinema, no és que m'encalli amb aquest, però sí que és veritat que sempre el fantàstic i el terror és el que més m'ha agradat.
1: Sí, sí.
4: I per això, bueno, pues, faig un programet amb una ràdio petita en el qual dediquem, pues, a parlar de cinema, de terror.
1: Molt bé, doncs aquesta temporada farem una secció de cinema sí. amb el Mario, on habitualment, en comptes de portar tres, com feia fins ara, portarem una i parlem doncs, del director, de les possibles seqüeles. I avui, Mario, perquè la gent et conegui, t'has centrat amb el gènere, amb sí, Fantàstic sí. Terror. Explica'ns què ens portes avui.
4: A veure, avui pues, viatgem a 1973, any en què les sales de cinema de tot el món es van convertir...

en autèntiques sales d'horror. Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista.

0: dirigida per el, bueno, el geni perquè va fer grans pel·lícules, el senyor William Friedkin, que ja és mort, que s'hi va morir fa poc, no sé si fa un parell d'anys o alguna cosa així. Una pel·lícula que, per entendre la seva magnitud, d'aquesta obra, cal viatjar als seus orígens. I els seus orígens són que el senyor William Peter Blatty, que és el que va escriure la novel·la L'Exorcista, se va basar en una història real d'un nen de 1949, de 14 anys, en el qual una suposada possessió i en el que se va fer un exorcista, un exorcisme, no? Amb això, el senyor William Friedkin va agafar la novel·la, el senyor Blatty va ser productor de la pel·lícula i el que van fer pues, és intentar portar aquesta terrorífica novel·la a la pantalla. I ho van aconseguir. Ho van aconseguir perquè van fer una pel·lícula que després de 50 anys, perquè té més de 50 anys aquesta pel·lícula, la veus avui en dia i
1: s'aguanta,
0: Sí, sí, és que s'aguanta totalment, els efectes pràctics, perquè ja, en aquella època no havien digitals, i després entrarem en això perquè una escena que no es va poder filmar perquè no havien digitals i quedava molt, molt rara. Pues, aquesta pel·lícula que va ser interpretada per Ellen Burstyn, que feia de mare, Chris McNeil, Jackson Miller, que feia el senyor padre Carras, Damien Carras, Max von Sydow, que a més era un home que en aquella època tindria uns 40 anys i lo van envellir com si tinguessi 80, que feia el senyor el padre Merrin, Linda Blair, que feia de la nena, Regan McNeil, i Kitty Wynn, també la parlo d'ella, que és la Sharon Spencer, perquè és la... Ella és actriu, la mare, i ella és com la seva secretària, que surta bastant amb la pel·lícula. Diguem que aquests, aunque surten uns altres personatges, aquests cinc són els que...
1: Els principals.
0: Principalment porten la... La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, o, segons parlen, una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena on passava tres quartes parts
2: de la pel·lícula. A mi em costaria molt treballar en aquest context.
1: Sí, sí, tu no ho tens, això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
2: sí,
1: dius, això deu passar
2: no
1: per alguna cosa,
2: gana, sí.
1: I segurament, diguéssim, per casualitats, però, ostres, que en el moment els hi devia fer impressió seguir treballant amb aquesta pel·lícula.
0: Bueno, és que, a més, va ser tal les coses que van succeir durant tot el rodatge que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer... venir
2: al
0: set de rodatge. Sí, sí, o sigui, perquè van passar moltes coses, no només això, sinó que alguns actors que van tindre accidents, vull dir, bueno, una mica com una pel·lícula que igual en un futur parlem, que és la de Poltergeist, que també va veure moltes històries. També és veritat que això sempre s'ha dit que si era màrqueting, no? Que si era una manera de vendre la pel·lícula, perquè a veure, coses d'aquestes poden passar, no? L'estrena a finals del desembre de 1973 va ser un autèntic histerisme, perquè la pel·lícula, tota la gent, les cròniques de l'època, els pues, diaris, sobretot de New York, pues, van parlar de, bueno, ambulàncies fora de les sales, gent que sortia corrent, només sortir la nena ja possessa ja amb aquella... aquestes festes especials que també se van fer molts efectes, i al final sembla que van aconseguir que era un tal Rip Baker, que era el senyor dels efectes especials, i després gent que va sortir pues, vomitant i que no podien aguantar la pel·lícula. Sobretot per les històries de la nena pues, en 360 graus que li girava el cap, o els salts que pegava allà levitant, o bueno, la veu d'aquesta nena, perquè clar, ella mentre era la nena parlava ella, l'actriu, Linda Blair, però quan estava possessa per al demoni, pues era una tal Mercedes McCambridge, amb la seva versió original, no? I és una dona que va fer 10 pel·lícules, però casualitats de la vida, per la seva primera pel·lícula, que es diu El polític, a 1949, em sembla que és, va guanyar un Òscar.
2: Vull dir,
0: però no va tindre... Va ser, se va dedicar molt al doblatge i tal, no? I va doblar. Clar, entrant una altra vegada amb això de les llegendes i tot això, segons deien... per intentar fer aquesta veu, pues, bevia, o sigui, prenia clares d'ous, molt alcohol, o sigui, whisky, suposo, seria,

0: i que a base d'això va fer que la veu aquesta fossi totalment terrorífica.
1: Tot per la pel·lícula, clar, eh? Clar, vull clar. Dir, es fotia whisky només per tenir la veu
2: sí.
1: i doblar.
2: No, és allò d'aquella gent doncs, que també doncs, ha de canviar la seva complexitat física per fer front al personatge que sigui. No?
1: Mario, m'ha impactat molt el que has dit del rebombori que va haver a les sales quan es va estrenar, aquestes ambulàncies, aquests marejos, però, diguéssim, el públic d'aquella època, d'inicis dels anys 70, ja estava habituat a aquest gènere. El que passa és que aquesta pel·lícula devia ser molt... molt
0: no, terrible. No, és que jo, aquesta pel·lícula va trencar una mica amb el que era el terror d'aquella època, clar, perquè després del 73, el 74 va arribar La Matanza de Texas, per exemple, que també era una pel·lícula quasi documental, molt realista, i també va impactar molt, però fins a aquell moment, els efectes especials, tal com estava feta, és que era una pel·lícula que donava molta por de si. Jo la vaig veure amb 11 anys, perquè jo vivia en aquella època, en un poble, i allà entrava a tothom, no? I donava igual que fossi per majors de 18 anys que...
2: Sí, que... tot quedava
0: clar. I la veritat és que em va aterrorixar, jo vaig estar molts anys que els meus, bueno, malsons eren... tenien que veure amb possessions.
2: Clar, clar, clar.
0: Amb tot el que té que veure amb... I, bueno, i em va quedar una mica marcada.
1: Pel·lícula no? que marca un abans i un després, està
0: sí,
1: clar,
0: Mario. Sí, sí. Amb aquesta pel·lícula va... Ara parlem de l'escena aquella que diem que és l'Spirit Walk, que era ella, quan estava possessa, pues, lo que feia era baixar les escales curvada cap a darrere i baixava les escales. Això era un moment en què havia, pues, bueno, com ella era actriu, pues, es juntaven allà el director de la pel·lícula i tal, i ella baixa. Què passa? Que això se va tindre que fer amb cables. I el problema és que els cables es veien. Per això he dit lo de la qüestió digital. No va veure manera d'intentar que això no es veiessi amb la pel·lícula i no se va passar amb la primera versió.
2: Clar, cosa... jugar amb els cromes ara és més senzill, exacte. No?, però en aquell moment...
0: Cosa que ara, al 2000, quan s'ha de fer bueno, la
1: Redició,
0: director's cut aquesta del senyor William Friedkin, en el que van posar aquesta escena, un final alternatiu que era el mateix una mica allargat. Aquesta pel·lícula va tindre 10 Oscars. No és normal amb el cinema de terror, perquè, com ja sabeu, avui en dia encara una mica... Però en aquelles èpoques el cinema del terror estava una mica com... Però
1: van ser... un cinema de segona, no?
0: Exacte. Ells tenien... I clar, i va guanyar dos estatuetes, una la de millor guió adaptat i una altra per millor so. Clar, aquella època, la veritat és que per mi ella, la Ellen Burstyn, se la va... per mi era la que tindria que haver triomfat, però va guanyar la Glenda Jackson amb un toque de distinció, que era una comèdia romàntica d'aquelles èpoques. Yeah. I que, bueno. Però la pel·lícula que va guanyar que no va ser l'Exorcista, igual el millor director va ser El Golpe i el Joe Roy Hill, que era una gran pel·lícula.
1: Era una gran pel·lícula, una gran... això t'anava a dir.
0: Era una gran pel·lícula.
1: Va coincidir amb un any potent.
0: Exacte, vull dir, gèneres diferents, però clar, és que El Golpe és una gran pel·lícula.
1: Li dones molt valor, tu, Mario, a aquests premis, a aquests reconeixements de nivell?
0: Jo no massa, nivell, no som massa d'Òscars. La veritat és que, a més, et dones compte, perquè jo, que els he seguit durant molts anys, ara ja no, et dones compte que hi ha moltes pel·lícules que al final han guanyat, però...
2: S'ha anat desvirtuant,
0: no? Exacte, vull dir... veus pel·lícules que creus que seran les grans guanyadores per tot el que és ella, la pel·lícula, després guanyar, doncs... O sigui, tampoc entenc que pugui guanyar una pel·lícula millor pel·lícula i millor director per una altra pel·lícula. Vull dir, si és la millor pel·lícula... Jo crec que el director ja té molta...
1: Sí, és un globus, no? Tot exacte. Plegat. I clar, i a la millor pel·lícula, posar al mateix nivell de comparació una de terror i una de comèdia romàntica, home, és molt difícil. Que sí que pots analitzar-ho a nivell tècnic i a nivell de moltes coses, però jo sempre ho he vist una mica difícil, perquè al final no deixa de ser un art no es pot objectivar, és subjectiu, no?
0: Exacte.
1: Ens volies explicar alguna cosa més d'Exorcista?
0: Sí, i tant. Bueno, després d'això, de mig segle, pues, l'Exorcista continua sent una obra...
1: canònica.
0: En el terror estàndard.
1: De fet, imagino que has portat aquesta pel·lícula avui perquè el 2027 hem confirmat una nova de l'Exorcista.
0: No? Exacte. El 2027, exactament, em sembla que és el 13 de març, el director, que em sembla que lo tens tu per aquí... Perquè,
1: sí, és el Mike Flanagan.
0: El Mike Flanagan, un director que ja està consolidat i que ha fet moltes sèries, i, bueno, sembla que no és un remake de la pel·lícula, però jo ja he vist el tràiler i he vist algunes escenes i tal, i encara que no és un remake, se basen bastant en la història de l'Exorcista. Vull dir, és una pel·lícula que intenta apropar-se, perquè havia un tal David Gordon Green que va fer la trilogia de Halloween i que va intentar fer la trilogia de l'Exorcista. La primera que va fer, i única, va ser horrible, i lo van treure d'aquesta trilogia. No sé si el Mike Flanagan farà aquesta trilogia,
1: però... És que és molt difícil, perquè, clar, un èxit d'aquest tipus al 1973, amb un context molt concret que va impactar en un públic, recuperar-lo anys després, on ara hi ha la indústria del

0: cinema està en un altre punt, amb uns efectes especials molt desenvolupats. Exacte. A vegades sembla que ho fas millor, però perds l'encant i perds l'essència de la pel·lícula.
1: Bueno, sí, és que hi ha moltes pel·lícules que han fet remakes i... A veure, jo sempre dic que d'una obra maestra, perquè L'Exorcista en el terror és una obra maestra, intentar fer un remake és una tonteria.
0: Clar.
1: Vull dir, perquè van fer La Profecia, que van fer 3 o 4 còpies, una amb nena, una amb nen...
0: Ja.
1: Vull dir, i qual pitjor? Clar, el que no arribes a entendre... és per què una pel·lícula no la deixes i, bueno, suposo que les productores veuen allà que poden treure diners. Exacte, i diuen...
0: Mario, tanquem l'Exorcista, que se'ns tira el tema de sobre. Comentar una cosa molt ràpida de la banda sonora, que m'ho has comentat fora micros i és molt interessant, això.
1: Sí, és que el senyor Lalo Schifrin va fer una banda sonora. Aquesta és la que al final William Friedkin va triar, que és Tubular Bells, del senyor Michael Field. Però havia una banda sonora que se va crear per la pel·lícula, que era aquesta.
0: Res a veure.
1: Exacte.
2: Es va escollir Michael Field al final?
1: Se va escollir perquè com Warner estava, era la productora o la distribuïdora de la pel·lícula, ell allà amb l'oficina de Warner pues, havia els discos i tal, i va veure aquest Michael, o sigui, el Michael Field, que no sabia ni qui era, William Friedkin. Va començar a sentir-la i va creure que el tema... A veure, surta sobretot una vegada amb la pel·lícula, que és quan ella passeja la mare des del rodatge fins a casa, i que queda molt bé, però va indignar molt en Michael Field perquè va dir que la seva obra només s'identifica ara amb la pel·lícula Exorcista i que, bueno, que ell va fer una altra
0: cosa.
1: No va fer una banda sonora de pel·lícula, sinó...
0: I aquesta que sentíem, al final no va ser escollida.
1: Al final no va ser escollida.
0: Perquè era totalment diferent.
1: Sí, perquè era terrorífica, segons el William Friedkin, cosa que no
2: entenc. Ja ho era la pel·lícula, què més donava,
1: per
2: no?
1: Això dic, i jo crec que pegava molt aquesta banda sonora. I el que no arribo a entendre és perquè al senyor William Friedkin no li va agradar gens. A més, un compositor com ell que, bueno, va fer pel·lícules com Rocky, la banda sonora més coneguda, o sèries com Missió Impossible, que també és una sèrie que la banda sonora ja és molt coneguda. Sí.
2: Doncs una bona estrena en aquest sentit, en què ens hem endinsat, sobretot en el teu camp d'expertesa, no? el del terror, que pot agradar més o pot agradar menys, però el que està clar és que no queda, no deixa ningú indiferent, sobretot també perquè l'imaginari de cadascú és sempre infinit.
1: Sí,
2: i quan parlem de terror, tu ho mires, però que després el que t'endús a casa, aquest món interior amb les pors i quan es tanca el llum abans d'anar a dormir, allà és un caldo de cultiu, no podríem dir.
0: I el que deia el Mario, la influència que ha tingut amb el gènere i que ha sigut una pel·lícula canònica que va marcar un abans i un després.
1: Sí.
2: Doncs, Mario Herrera, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I que tinguis molt bon cap de setmana.
1: I sobretot dir-li a los oients que no serà sempre terror, que hi haurà moltes pel·lícules diferents.
2: Tindrem de tot i per tots els gustos. Exacte, perfecte, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, adéu, bona tarda.
3: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina, Energisil Vigor.

0: Hi ha coses que, si funcionen, per què s'han de canviar? Doncs no cal fer-ho. Actualitzem sintonia, sí, però tanquem la brúixola, com fèiem sempre la temporada passada, i continuem fent d'aquesta setmana amb divendres amb la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta, i molt contenta també amb aquesta nova música, no?
2: No, clar, sí, perquè sí. És una decisió nostra i
1: exacte.
2: Diem...
1: Me l'he trobat, la veritat.

0: veritat, però m'agrada.
1: Exacte, t'has fet a la teva mesura i que et sentis còmode en aquest espai.
0: Que bé, jo encantada, eh? Nova temporada, nova música, està molt bé això.
2: Què tal l'estiu, primer de tot?
0: Molt bé. Bueno, com sempre, jo crec que us haurà passat com a vosaltres també, no? Que es fa molt curt, però molt bé. Vosaltres també bé?
1: Sí, a mi no tan curt, se m'ha fet. No, ho hem passat molt bé aquí, ho hem passat molt bé. Sí, sí.
2: Molt bé, doncs, a veure, ja ho saben, eh? La Marta tanca la setmana amb la secció musical, proposant primer una mica d'agenda del sector, concerts que tenim els propers dies, i acabarem també una mica de safareig o notícies així més del sector musical en general, a casa nostra i més enllà. A veure, primer de tot, agenda. Què tenim?
0: Doncs bé, com tornem de vacances, ho fem una mica per la Porta Gran, amb quatre concerts, sí. Ni un, ni dos, ni tres, quatre concerts d'Aitana a Barcelona.

0: Ara mateix Aitana està immersa en la gira de presentació del seu últim àlbum, que es diu Quarto Azul, i la tindrem actuant al Palau Sant Jordi avui divendres, demà dissabte i també dilluns i dimarts de la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Jo aniré dilluns, perquè jo l'últim disc de l'Aitana, de veritat, em té enamorada, m'agrada molt. Es tracta d'una gira mundial que també la portarà per Sud-amèrica i Europa, i per poder agafar forces, podríem dir, va fer una mica de vacances també, va decidir no fer concerts durant el mes d'agost, i per tant la seva tornada als escenaris doncs la fa a casa seva, a Barcelona, amb sold out les 4 nits. No queda cap entrada.
1: Molt bé. A veure, evidentment, entrades zero com a molt, si algú s'ha quedat allò que, ostres, al final no hi puc anar, doncs alguna revenda així.
2: O com això, però...
1: Sí, vigilem amb això, exacte. El que està clar és que sigui com sigui, Aitana sempre bat rècords.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs a veure, comencem, com deies, per la porta gran, perquè hi ha 4 concerts d'Aitana. Què més tenim aquests dies?
0: Doncs mira, ara parlem d'un grup amb un estil de música molt diferent, que són el Pony Pisador.
3: Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada, menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pintra a la noble Vila de Sud.
0: Si us agrada El Senyor de los Anillos, doncs és probable que us soni aquest nom, no? El Pony Pisador, perquè es tracta del nom de la posada on van Frodo i els seus amics a la primera pel·lícula. Però, en realitat, doncs, com us deia, es tracta d'un grup que toca músiques tradicionals del món d'una manera, podríem dir, molt enèrgica i viva, com escoltem en aquesta, sí, La noble Vila de Sue. Com la seva música és per tots els públics, també tenen un format pensat per a famílies, que es diu El Pony Menut, que és, doncs bé, tenen un format més petit, estava més curt, i precisament actuaran amb aquest format demà a Sabadell a la sala de creació d'arts en viu a les 7 de la tarda. És d'aquests concerts que són gratuïts, per tant, hi pot anar tothom.
1: Bé.
0: I bé, jo aquest estiu els he descobert i anava al cotxe com així cantant i ballant. Sí, sí, són molt animats.
2: Una música celta, no?
0: Sí.
2: Procedent d'altres èpoques, però que ara també està tenint la seva tirada, sobretot jo crec que amb aquest grup, principalment perquè ja no hi ha, diguéssim, tanta oferta com abans d'aquest tipus de música, i llavors agrada perquè és una cosa diferent que no tothom fa, i jo des d'aquí ho aplaudeixo. El Pony Menut, que és com dir dues vegades Pony, no? Perquè el Pony...
1: Exacte, ja és Menut. Sí, totalment.
2: Però que ho adaptin a nanos també és espectacular.
0: És una
2: gran iniciativa.
1: I amb què tanquem aquesta agenda musical? El nom també és d'aquí de casa.
0: Sí, tenim una miqueta de tot aquesta setmana. Veureu, és que el divendres de setmana vinent, doncs, és festa per alguns, no? I com jo no hi seré aquí, doncs he pensat, mira, anem a parlar del concert que farà la Rigoberta Bandini.

0: setembre, Rigoberta Bandini actuarà a la sala Razzmatazz amb un concert molt especial que serà l'últim d'aquest any, de 2026, i pel qual, doncs, òbviament, no queden entrades. Ara estava fent una gira d'estiu que acaba amb aquest show i imagino que estarà un temps sense pujar als escenaris perquè està embarassada, no sé si ho sabíeu, i ja al juny ho va anunciar. Ho va anunciar d'una manera molt curiosa, no? Estava en un concert, deia que no sabia si dir-ho, si no, però com que s'estava ofegant mentre cantava, pobreta, doncs va dir, va, us ho dic, no estic sola actuant aquesta nit, i bé, doncs ho va dir així en directe. Així que jo imagino que descansarà una miqueta
1: com
0: després
1: Rihanna,
0: d'aquesta gira d'estiu.
1: Com Rihanna de Super Bowl, que ningú esperava i de cop, bum.
0: Sí, sí, sí, va obrir la jaqueta, va dir, pues mira, bam, sorpresa.
2: Sí, sí, caldrà veure, jo imagino que sí. A veure qui porta de convidats, si porta algú, però jo crec que una Maya apareixerà per allà.
3: Tu creus?
2: Sí? Jo crec que sí. Si està aquí,
0: seria molt potent,
2: de gira i tal... Elles dues sempre tenen bona relació i han fet coses juntes i tal. Jo crec que tenen estils també molt similars.
1: Sí, m'ha agradat aquesta tornada que posaves d'aquesta cançó Enamorados, que no sé si de fa gaire, perquè no l'he seguit jo molt a Rigoberta.
0: És del nou disc, sí.
1: Sí, eh? I m'ha agradat el tractament de la veu.

0: Perquè és un tractament molt dels anys 70 i 80, com sí. Mecano, Mocedades, no? M'agrada una mica que es tornin als orígens, però que es segueixi reinventant de la manera que ho fa la Rigoberta, que és una artista espectacular, i escolta, aquest últim àlbum el revisaré.
1: Sí, fins i tot l'estètica ja veuràs, que també és molt ochentera, podríem dir, no? Sí, sí.
2: Doncs agenda musical, Aitana, El Pony Pisador i Rigoberta Bandini, i pel que fa a notícies d'això, l'actualitat musical, que tenim?
1: Clar, venim amb coses de l'estiu, perquè aquesta és la primera agenda de la temporada. Doncs una de les notícies més destacades d'aquest estiu ha estat, lamentablement, la mort de Dolly Parton. Jolín.

0: Dolly Parton va morir a finals d'agost als 80 anys i va ser una trista sorpresa perquè just uns dies abans deia en una entrevista que estava treballant en diversos projectes, vull dir que estava molt en actiu. També és cert que la tardor de l'any passat va explicar que patia alguns problemes de salut i fins i tot va haver de cancel·lar una sèrie de concerts. Però ella deia que això, que li quedaven moltes coses a fer, molts projectes, i una dada curiosa que ens deixa és que, bé, doncs té una cançó preparada per llançar-se al 2046.
1: 46,
0: d'aquí 20 anys. Doncs, mira, va preparar el 2015 aquesta cançó, el va ficar en una càpsula del temps, que sabeu que això ho fan molt a Amèrica, no? De dir, posem una capseta i ho guardem on sigui i no es pot obrir fins un any determinat. I això va passar. Com us dic, el 2015 la va fer, la va ficar a la càpsula del temps i va indicar que no es podria obrir fins al 19 de gener del 2046, que és just quan hauria fet 100 anys. Clar. Per tant, ho volia celebrar d'aquesta manera tan curiosa. I bé, doncs haurem d'esperar 20 anys, però, afortunadament, molt abans podrem gaudir del seu propi festival, perquè també la mateixa Dolly Parton va idear doncs, aquest festival per celebrar els 80 anys, que ja els tenia els 80 anys, però clar, com hi havia aquests problemes de salut i tal, s'havia traçat una miqueta. I finalment, doncs, serà un homenatge a la seva carrera, aquest festival, que es farà a Nashville i a Londres a l'estiu de l'any vinent, del 2027.
2: Ja hem vist que fer els 80 o estar prop dels 80, no t'eximeix de seguir pujant escenaris perquè hem vist Mick Jagger, Bruce Springsteen i molts artistes més que amb 80, escolta, segueixen defensant el seu directe molt i molt bé. I m'interessa molt aquesta iniciativa. No sé si s'ha fet molts cops, però això de deixar en una càpsula una cançó que es publicarà d'aquí molts anys, home, segurament quan no hi siguis, perquè si són 100 anys és una data difícil, no? I és una cosa xula. Va haver molt de rebombori quan els Beatles van tornar a treure una cançó, us en recordeu?
1: Sí.
2: Amb molta intel·ligència artificial de per mig, però en aquest cas no, és una producció genuïna de la Dolly Parton i em sembla una iniciativa curiosa, no? Tenir aquest, diguéssim, aquesta gratitud cap als fans que li ofereixes aquest regal sense segurament poder gaudir del retorn que et doni, no?
1: Sí.
2: La indústria careix una mica d'això últimament, de donar més que rebre, no?
1: Sí.
2: I, home, és un gran gest, la veritat.
1: Sí, llavors, què passarà d'aquí 20 anys? Ara, si pensem en la música de fa 20 anys, doncs, evidentment, identifiquem que no és una música d'ara, no?
2: Sí.
1: Doncs què passarà d'aquí 20 anys, no? Quan obrim aquesta capsa, serà interessant. M'agrada molt això, que és una persona molt enèrgica, que no ha parat, que ha seguit treballant la veu i la seva forma física fins a la que ha pogut per el seu estat físic per poder doncs, fer aquests festivals, que al final també m'agrada que el seu entorn i tot el col·lectiu musical no, s'hagi brindat a doncs, substituir els festivals aquests que ella no ha pogut realitzar per homenatges a la cantant. I una d'elles segur, perquè ella era madrina de Miley Cyrus, segur que Miley Cyrus estarà allà dins de l'organització de tot plegat.
0: Segurament. Sí que volia fer un parell de punts. Us volia dir que Ed Sheeran té un disc preparat per quan mori. Això també per portar-lo a l'actualitat. Sí, ho té preparadíssim. I bé, doncs això també la Miley Cyrus, que va ser de les persones que va dir a xarxes, doncs bé, lo mal que li havia fet aquesta notícia, perquè era la seva fillola, vull dir, la Dolly Parton era la seva madrina i bé.
1: A més, amb les veus, o sigui, ja veus que Miley Cyrus veu de Dolly Parton moltíssim.
2: Sí.
1: Escoltes a Dolly Parton i et ve al cap Miley Cyrus perquè comparteixen aquest inclús color de veu, aquest timbre...
2: Sí, com un recull de testimoni molt orgànic,
1: molt,
2: no?
1: Molt.
2: I recomano a tothom si no han escoltat i diguéssim, celebro per ells que no l'hagin escoltat perquè fliparan en la primera escolta la versió de Jolene.
1: De Jolene, de Miley Cyrus.
0: Sí, a mi gairebé m'agrada més la de la Miley, que no?
2: Sí, amb un format acústic és preciosa. Sí.
0: Sí, doncs bé, ja que parlem d'elles, anem a escoltar que també van fer juntes una cançó.

no eren família directament, però realment tenien una molt bona relació. Com deien, eren madrina i fillola. I bé, la Miley va fer un petit comunicat a xarxes, com us deia, va rebre el suport de molts altres artistes i amics que saben, doncs, això, la falta que li farà la Dolly Parton. Però tot i això, ens ha sorprès perquè ha decidit donar, doncs, això, una sorpresa als seus fans, i és que el pròxim dia 18 d'aquest mes de setembre estrenarà el seu nou àlbum, Buzz Persuades. Serà el desè àlbum de la seva carrera i farà un parell de concerts a Los Angeles per presentar-lo en directe. I avui mateix, avui divendres, ha estrenat el primer avançament del disc, sí, sí, que és precisament la cançó que li dona títol a l'àlbum.

0: força canyera, un registre diferent. Lola, que et fa el pes?
1: Sí, clar, és que és diferent a l'últim. A mi l'últim em va agradar molt perquè hi havia doncs aquesta part més, crec que era més despullada i que era molt més la seva veu, i a mi això m'agrada molt perquè crec que és una veu superparticular que és,
2: sí,
1: que tothom la reconeix superfàcilment.
0: Aquí sembla que no va per aquesta direcció, i una mica més barroc.
1: Exacte, aquí, i aquí va més, potser una part més comercial, pel que escoltem en aquesta cançó, que a veure...
2: Que és la primera i no l'única.
1: Exacte, exacte. A mi m'agrada molt quan gairebé se l'escolta amb ella i poc més, perquè, no sé, crec que té un to tan especial que
0: val
1: la pena
0: escoltar-lo. I el Wrecking Ball i el Flowers...
1: Sí.
0: No, diguéssim que no l'han ajudat a reivindicar aquesta faceta seva,
1: exacte,
0: no? Que els que més han escoltat la seva discografia coneixen i saben que és una de les seves principals virtuts.
1: Sí, sí, sí.
0: Veurem, perquè queda molt poc per aquest àlbum.
2: Clar, és una cosa... El 18 de setembre està aquí.
0: És una cosa que cada cop més artistes fan, d'anunciar amb menys antelació a l'àlbum, i jo crec que això és per la societat de consum.
1: Sí,
0: perquè cada cop
1: retenim
0: menys, tenim més estímuls, i per tant, quan abans ens diguin les coses i abans passin, doncs
1: millor,
0: si no se'ns oblida.
2: Sí, però tenim les exposicions. Després hi ha gent que fa els avançaments, que dius, però si ja no et queden cançons. Per quan surti el disc ja ho hem escoltat sencer, no? I després aquesta sorpresa. Doncs bé, a mi és una sorpresa que m'ha agradat, la veritat. I és cert que, com deies, amb el Flowers i tal, m'ha sorprès quan l'he escoltat, dic, ui, no m'esperava això, no? Però potser també vol marcar aquesta nova època i fer-ho amb un so completament diferent.
1: Mm. Sí, sí.
0: Veurem, perquè no queda res i ho podrem analitzar aquí,
2: sí,
0: amb la Marta.
2: Sí. Mm-hmm.
1: I parlant d'èpoques, la reina de les èpoques i de les eres és Taylor Swift.
2: Sí, acabem amb ella perquè el 20 d'agost l'Empire State Building es va il·luminar de verd i van aparèixer les lletres T.S.

0: Automàticament els fans de Taylor Swift van començar amb les seves teories, perquè resulta que aquest octubre el primer disc de la Taylor, que es diu així, Taylor Swift, farà 20 anys. Així que molts Swifties creuen que hi pot haver alguna pista amagada darrere d'aquelles inicials a l'Empire State. Una de les teories apunta a un nou àlbum, però altres creuen que potser d'aquí poc podrem escoltar la Taylor's version del seu disc debut, d'aquest primer disc. Sí,
1: perquè també es va quedar, perdona, sense drets d'aquest disc,
0: sí,
1: del primer.
0: Bueno, i ella va dir en algun moment que ja l'havia preparat, vull dir que el disc estava fet, falta treure'l, no?
2: Sí. Imagina't ser tan famós que algú il·lumina dues inicials com són TS, que podrien ser mil coses, per exemple, The Strokes. No, no, ja sé que no serà això, però podria ser, i que tothom ho relacioni amb tu. Clar, és pensava... un nivell de famositat.
0: Sí, sí, és un altre nivell. Però, clar, jo allò del verd dic, no sé per què verd. I, clar, ja vaig estar llegint una miqueta de teories i diuen que com el primer àlbum era més country i tot això, que a la portada hi havia una mica de verd i que era més dins de la natura i tal, doncs que el verd està associat amb aquella era.
2: També veiem el que volem veure, molts cops, quan som fans. No, quan som fans, vull dir.
1: Sí, clar, però... jo, o sigui, sabem del cert que realment aquest TS no...
0: No vol dir una altra cosa?
1: No,
0: no
1: ho sabem, eh? No
2: un
1: sabem,
2: artista que ens està oblidant, que també comença per TS i que ningú ha fet menció a ell, i el pobre està allà, diu, ostres, la Taylor Swift s'ha portat al meu rei. Sí. No crec, no crec, perquè si fas una estratègia així és perquè ja saps que es relacionarà amb tu aquestes inicials, però ho veurem, veurem.
0: Sí. Però per això he parlat tota l'estona de teories, perquè al final és això, les xarxes s'omplen i la gent doncs veu el que vol veure i escriu el que vol escriure.
1: TS, teories socials. Sí. Marta, moltes gràcies. I res, ens veiem aviat. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero passen 4 minuts, gairebé 5, de 8:45, i és una hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens presenta la visita blaugrana a Mestalla davant el València, diumenge, 4:45 a la Lliga. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, quarta jornada i a la recerca de la quarta victòria en aquest present campionat. L'inici de moment dels de Hansi Flick està sent immillorable. 12 gols a favor, exhibicions ofensives i, a més, amb dianes ben repartides entre tots els jugadors de la part ofensiva del conjunt de Hansi Flick. Ja ho comentàvem ahir, Gabriel Jesús i Gavi tenen totes les paperetes per entrar a la convocatòria per aquest partit de diumenge. Tots dos s'han entrenat amb normalitat en el dia d'avui. Una altra cosa serà ja la quantitat de minuts que els doni el tècnic alemany. Demà, últim entrenament de la setmana a la ciutat esportiva Joan Gamper i, posteriorment, roda de premsa del tècnic de Heidelberg. Frenkie de Jong i Ronny Bargi són les úniques baixes confirmades pel partit de demà. Moltes més en té el València, de Carlos Corberán, que encara no ha guanyat en el campionat domèstic. Suma un punt dels 9 possibles i té la infermeria plena. Té les absències confirmades de Guido Rodríguez, de Copete, Omar Sadik, Justin de Haas, Diego López i Sergi Canós i d'altres jugadors com Fulquier, Luis Rioja o Kane seran dubte. Carai. Fins a darrera hora. Sí, sí, té complicat el tècnic Carlos Corberán. Podria debutar el migcampista Harvey Elliott, que va arribar de les últimes hores del mercat de fitxatges cedit pel Liverpool. Darrerament, ho comentava ara l'Alfredo, se li ha donat bé al Barça visitar Mestalla. Només 2 derrotes en els últims 10 desplaçaments a aquest històric estadi del futbol espanyol. Serà la darrera visita del conjunt culer en aquest recinte a Mestalla, a no ser que es creuin a la Copa del Rei. Aquest València-Barça serà diumenge a 4:45 de la tarda. Demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, que visitarà Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club a 4:45 de la tarda, i ho farà amb la novetat del davanter argentí Julián Álvarez a la convocatòria després de l'absència el passat cap de setmana, abans del tancament del mercat de fitxatges i del no traspàs pel Futbol Club Barcelona. Julián es va passar 3 dies sense entrenar per una suposada indisposició, però demà tornarà a vestir-se de curta. El seu entrenador, Diego Pablo Simeone, l'encoratja a revertir aquesta situació que està vivint ara mateix.
3: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
2: L'Atlètic Club, Atlético de Madrid, demà a 4:45 de la tarda. Més qüestions. El Barça femení ja sap quin serà el seu camí si vol revalidar el títol de la Lliga de Campions. N'ha guanyat 4 en les últimes 6 temporades i aquest curs vol aixecar el màxim trofeu europeu per 5ª vegada a la seva història. Les actuals campiones jugaran 3 partits a casa. Seran davant l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet Suís i disputaran 3 duels a domicili contra el Bayern de Múnic, la Roma i el Koch danès. Aquesta primera fase ha arrencat dimarts 22 de setembre i acaba el dimecres 16 de desembre en una jornada unificada. El director responsable del futbol femení, Xavi Puig, deixava clar, després del sorteig d'avui, d'aquest migdia, quin és l'objectiu del Barça en aquesta competició.
4: Estamos ilusionados, somos un equipo competitivo e intentaremos, como siempre, cumplir los objetivos y ganar la Champions, por supuesto, ¿no? Los objetivos siempre son competitivos y ganar. Ir partido a partido, intentar pues bueno, llegar lo más lejos posible y ganar la Champions, por supuesto.
2: La final d'aquesta Champions es jugarà l'últim cap de setmana.

0: Del mes de maig a Varsovia, Polònia. Les de Pere Romeu ja són a Sevilla, on demà jugaran contra el conjunt andalús, la segona jornada de la Lliga F a 8:45 del vespre. I tant a bon matí, Clara Serra, Jordi, Laia Alexandri i Gemma Fonson baixa per lesió, mentre que Aisha Camara i Carla Júlia tampoc no jugaran demà contra el Sevilla perquè estan convocades pel Mundial Sots 20.
1: Vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.

0: 8:42, l'Espanyol rebrà l'RC d'Estàdium al Sevilla diumenge a 9 de la nit. Víctor Lozano, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un partit molt especial per una persona, Manolo González, ja que serà el número 100 del tècnic gallec a la banqueta blanquiblava. Va arribar com una solució d'emergència quan l'equip estava a segona divisió. Concretament va debutar el 12 de març del 2024 i 2 anys i mig després doncs, podem dir que ja és un dels entrenadors més destacats en la història del Reial Club Deportiu Espanyol. Recordem que ha aconseguit un ascens a primera i 2 permanències a la màxima categoria del futbol espanyol. Per cert, també una data que em sembla prou significativa és que diumenge Manolo superarà els 99 partits d'Ernesto Valverde, també un històric, en aquest cas com a jugador i també com a futbolista. Bé, ens centrem en el partit de diumenge, on l'Espanyol rep el Sevilla amb l'obligació d'almenys oferir una bona imatge després del pèssim partit que va donar de si l'equip blanquiblau en el partit contra la Reial Societat a Noeta. Hi ha una novetat que està prevista per aquest partit, la presència de Brian Zaragoza. Recordem que l'extrem no va entrar en la convocatòria pel partit contra la Reial Societat perquè encara no havia treballat amb normalitat amb el grup i, per tant, no estava en les millors condicions, però el propi futbolista va explicar ahir en la seva presentació que ja està preparat per participar diumenge contra el Sevilla, almenys disputar alguns minuts. També podria debutar, tot i que em sembla que és molt més difícil, Andoni Gorosabe, l'últim fitxatge al mercat d'estiu. El lateral va reconèixer doncs, que ha tingut una preparació complicada, que de fet no ha pogut disputar amistosos després d'uns petits problemes que va patir a l'adductor i per tant ara el que necessita és agafar ritme. Potser entra en la convocatòria, potser Manolo li dona alguns minutets, depenent de com vagi el partit, però vaja, sembla poc probable que Gorosabel disputi minuts en el duel de diumenge contra el Sevilla, on sens dubte el gran objectiu de l'equip blanquiblau, a banda d'aconseguir la victòria, doncs evidentment és això, tallar la ratxa de 2 derrotes seguides que porta l'equip a la Lliga. Un Espanyol que podrà fer-ho davant de la seva afició, el qual és un punt a favor, intentar convertir aquesta temporada, per fi, en un fortí al terreny espanyolista i començant doncs, per aquesta victòria que donaria continuïtat a la de la primera jornada del partit. I, per tant, a partir d'aquella hora sortirem de dubtes a les 9 del vespre aquest Espanyol-Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat.

0: 3 de 9, de seguida tertúlia, abans de segona divisió, també quarta jornada. Demà el Girona visita el Molinón a l'Sporting de Gijón. I Quique Álvarez és l'entrenador blanc i vermell.
1: És important guanyar perquè, bueno, dona moral a l'equip. Però, bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia. Sempre que marquis molt, pues bueno, és important, però jo crec que tampoc ens han fet moltes ocasions, sobretot els dos partits de casa, però bueno, sí que és veritat que estem encaixant, no? Llavors és una cosa a millorar el compromís. Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5... 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, pues et fan gol, no?
0: Mate, Carles Pérez i Mauro Furtado, 3 de les noves incorporacions que hi ha hagut aquest estiu, s'han sumat a la convocatòria per viatjar a Astúries. No hi figuren encara Porto ni Unai Hernández i cau de la llista Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. I el Centre d'Esport Sabadell, que tancarà jornada, però ho farà dilluns, rebent a la nova Creu Alta al Córdoba. Correcte, a partir de les 9 de la nit. Seguim en directe a tertúlia.
2: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
3: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Merishore.
4: Basada en el fenómeno literario.
5: Menuda coincidencia. Su hija y mi sobrina nacieron la misma noche. Eso sí que es cosa de Meigas.
6: Si quieres te molestas en conocer.
4: Dos hermanas.
7: Clara es tan Valdés como Catalina.
4: Un secreto.
8: Y te tienes que hacer cargo de ella.
4: Que cambiará sus vidas.
9: No aguanto más en conocer a mi hija.
4: Para siempre. Las hijas de la criada. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
10: La serie completa ya disponible en A3 Player.
11: You must be single.
12: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
0: I amb el bon amic Roman Martínez. Com està, Roman? Bona nit.
13: Bona nit. Molt bé, Albert.
0: Bueno,
13: tornada de les vacances.
0: Oh, sí. I què tal han anat? M'han dit que 4 mesos i una setmana, no?, de vacances.
13: 5 mesos.
0: 5 mesos rodons, eh? Ja posats, eh? Ho arrodonim, eh? Bueno, és el que teniu els rics.
13: Eh? Ja m'agradaria.
0: Bueno. Carles Fite, director del programa La Frontal, contertuli del Chiringuito, que ja no és de 3 Media, i l'11 TV3, narrador dels partits del Barça en català, a Dazón, i director de l'empresa de comunicació marficom.com. Hola.
14: Hola, què tal, Albert?
0: Hauràs notat que a la nòmina t'hem descomptat el fet de ja no estar a 3 Media. Ho hauràs notat, no?
15: I a més és cosa del Fiter.
14: Sí, sí.
15: Que a més és cosa del Fiter.
0: El què?
15: Que el fet de que no sigui de 3 Media ja el Chiringuito.
0: Ah, sí?
15: Va mediar les negociacions.
0: Ostres, que rajador. La mare d'en Tano. Què tal,
14: tot bé? Imagines que tingués aquest poder.
0: Bé. Ja has anat?

0: El nou
1: programa o encara no?
0: Mira, diumenge.
1: Ah, diumenge debutes. Bueno, vale. Ojo, no et plantis amb el taxi a Sant Sebastià de los Reyes.
0: A Transmedia, no? A Transmedia, ojo, eh? No. El que estic content és amb el Sabadell, que juguem dilluns a 8:45. I
1: amb el Córdoba, ho he dit bé, no?
0: Brutal, eh? Bueno, l'hora no, però està bé, està bé.
1: Ah, no he encertat, no eres a les 9?
0: És a 8:45.
1: A 8:45. Però i per què, si tothom juga a les 9 al centre, es pot jugar a 8:30?
2: A segona, bueno, l'horari del dilluns és a 8:45.
1: Ah, mira.
0: I el del divendres. De fet, està jugant amb les Palmes Leganés.
1: Sí, però el Madrid ve, que és a les 9, a la Cartuja.
0: És primera divisió. Ja hi arribarem, ja hi arribarem. Vale.
1: Bueno, escolta,
2: invictes de moment, eh?
1: Va ser-hi capó, eh? Vull dir, poca broma, eh?
0: No, invictes i imbatuts, brutal.
1: Ara, a més, teniu el Quim Domènech d'accionista, eh?
0: Ara, ja està. Ja estem ja llançats cap a dalt.
1: El Roman Martínez, quan es farà accionista de l'Espanyol? Majoritari, eh? No, escolta, tu
3: hipoteses,
1: no, eh?
3: Està molt.
1: Sí?
3: Està l'Alampeix, està l'Alampeix.
1: Què l'has posat? Has delegat. No?
3: He delegat.
1: Parlem de calés.
3: S'ha posat uns quants...
1: Digues.
3: Necessita calés, eh?
1: Sí.
3: Per entrar d'accionista i tenir cert pes específic.
1: Ja m'ho imagino. Sí, sí. Parlem de calés, perquè ha sortit la llista Forbes dels clubs esportius, vale? De tot arreu del món. I, escolta, el Barça, déu-n'hi-do, eh? El Barça té... supera els 7.500 milions de dòlars... perquè allà la Forbes sol volen dòlars, o bitcoins, si ets amic de Trump, de valor. La mala notícia pels culers és que Fité el Madrid 9.500. Oh.
0: Jo, la veritat, no entenc com ho calculen, això. És a dir, no sé quin és el valor. Aquest jo també entenc. Sí. Però vaja, de 7.500 a 9.500, sí, suposo que un val més que l'altre. Però vaja, no ho sé. És que de veritat, que com veig aquestes llistes,
1: sí,
0: a mi em fa gràcia perquè no hi entenc gaire.
1: No.
0: Per arribar a entendre aquest valor que es calcula.
1: Ja, doncs sigui com sigui que es calculi, els Dallas Cowboys de la NFL és el líder amb 13.000. Per davant de Golden State Warriors de la NBA, 11.000, els Rams de la NFL de Los Angeles, 10.500, els Giants de Nova York de la NFL, 10.100, els Lakers de la NBA, 10.000, que l'acaben de comprar per 12.000, els Knicks de la NBA, l'actual campió...
0: Veus com no serveix de res? Tenen un preu i llavors ho venen per altres.
1: Ah, perquè van sobrats. Diu, què val esto? 10. Pues quédate el cambio.
2: No, i a més, abans dels Knicks, quants dels que has dit que estan per davant dels Knicks són campions o fa quan que no guanyen les seves respectives lligues?
1: Pues és
2: que,
1: tela. No,
2: és el que diu Fité, no té en compte...
1: El més a prop, els Rams, que són els tercers que es van quedar a final de conferència. Van perdre amb Seattle.
2: Clar, és que...
1: Però d'aquí cap endavant, res. Darrere els Lakers, 10.000, dic els Knicks, l'actual campió de la NBA, 9.750. I el Madrid és el setè club del món esportiu amb més valua. El Barça és 15è.
2: Sí,
1: aquí la mitjana ha d'apretar. Això no pot ser.
3: I el Sabadell i l'Espanyol?
1: S'acaba la llista i no apareixen. Ja me sabe grave.
2: Bueno, perquè no interessa, Forbes. No interessa.
1: Deu ser, no sé. Nois, està a punt de començar en 8-7 minuts el partit de la Cartuja, que obre aquesta quarta jornada de Lliga. A l'11 del Madrid, Roman, tres canvis respecte al darrer presentat davant el Màlaga. Entra en Dumfries, surt Trent, entra Konaté, surt Rüdiger, entra Güler, surt Brahim. Lectura, comentari de texto.
3: A veure, a mi em crida l'atenció que per segona jornada consecutiva doncs no estigui Bernardo Silva.
1: Ah, mira.
3: M'està sancionat.
1: Sí, del que jo t'he dit no t'ha cridat res l'atenció. Ja passa, eh? Em passa. Habitualment a la vida a mi em passa, això, eh?
3: No, això em crida l'atenció. Portugués, era un fitxatge important. Al final també recordo les crítiques de Mourinho quan a principi de temporada, a la pretemporada, que encara no estava a fi el Bernardo. Això sí que em crida, sobretot perquè no perquè està sancionat.
1: Sí,
3: perquè
1: a la Champions.
3: Una sanció amb el City.
1: Sí.
3: Per això, després que jugo un altre tal, Diomandé encara no està a fi, no sé. No han posat encara titular, però clar. Està Vini, està... No sé, a mi em crida més l'absència aquesta. Després, bueno, que Camavinga torna a jugar. A veure, va permutant i canviant posicions. A veure, jo crec que és el partit, a veure, de més... A veure què fa el Betis, no? De més nivell, que fins ara el Madrid, tret del partit contra l'Espanyol, que crec que és l'únic equip que li ha plantat cara al Madrid, La resta de partits, força fàcils, les altres dos, del Madrid.
1: Expliqueu-me, Fite, Llucià, com pot ser que amb aquest equip sigui titular, ja ho va ser el Màlaga, el dia del Màlaga, eh? Camavinga, és que no ho entenc.
0: Jo el tinc a la meva fantasia, que ho sàpiga, eh?
1: Però quin tipus de fantasy? Quin tipus de fantasy?
2: Bueno, ha reforçat, té altres posicions millors que el mig del camp, clarament, el Fiter.
0: No, però en el fons, el Madrid tampoc està tan sobrat al mig del camp. És a dir, no tens Tchouaméni encara, i per tant no és tan fàcil tenir jugadors al mig del camp. Està molt bé el de davant, està molt bé el de darrere, però el forat segueix sent al mig del camp. El Madrid aquest any no ha fitxat a Rodri, que per molt que ara vulguin treure l'importància, crec que és el fitxatge que volien, que necessitaven, i necessiten jugadors que al mig del camp la toquin una miqueta i tinguin sobretot sacrifici defensiu, que és el que li falta al Real Madrid. Hi ha molta gent que diu que el Madrid aquesta temporada, el Barça i el Madrid poden arribar a la Lliga dels 100 punts, en el sentit aquest que van molt sobrats respecte a la resta. Jo no ho tinc tan clar. És veritat que han començat molt bé. La temporada passada el Madrid de Xavi Alonso també va guanyar les 6 primeres jornades, però recordem, contra l'Espanyol van guanyar l'últim minut. Jo no tinc tan clar que el Madrid vagi tan sobrat. Està molt bé tot, el de sempre, que tenen molt bé, tot és molt bonic.
1: La pegada, no? La pegada.
0: Sí, clar, però tenen els mateixos problemes de la temporada passada. Exactament els mateixos.
1: I de l'anterior.
0: Clar, és que no tenen mig del camp, tenen Tchouaméni i Valverde que es peguen al vestidor, tenen a Vinícius i Mbappé que fan veure que són amics i no ho són. Hi ha Mourinho, ja, però no, Mourinho no sé si suma o resta encara. Per tant, jo em genera molts dubtes encara aquest Real Madrid.
2: Sí, jo estic d'acord en una cosa, en el tema del mig del camp. Clar, veient la convocatòria, Jorge Cestero, 20 anys, Sergio Martínez...
1: Ja t'ho vaig dir l'altre dia.
2: Sí, ho has dit, però vull dir que els migcampistes suplents
0: que té
2: el Madrid és Jorge Cestero i Sergio Martínez, que l'acaben d'incorporar del Racing. A més, evidentment, com deia el Román, Bernardo Silva, que no és mig centre, és a dir, et pot ajudar en la construcció, en la base, però no és un mig centre, clarament, Bernardo Silva. Sí que et pot ajudar doncs, a jugar una mica millor, potser, que l'any passat. Però, insisteixo, no és un mig centre i, per tant, el Madrid no va sobrat. Jo sí que difereixo una mica amb el Fiter, no per mèrit del Madrid, sinó per demèrit de la resta. Crec que la distància respecte al Madrid i al Barça i la resta d'equips, podríem incloure l'Atlético en aquest grup de Barça i Madrid, s'està ampliant. I el que ha sigut anormal les últimes dues temporades és que el Madrid ha llançat la Lliga massa ràpid, però jo crec que, no sé si 100 punts els dos, però que es poden enfilar més de 90, sí.
1: Ja, però com no ha d'haver-hi diferència, Román, com no ha d'haver-hi diferència, i torno a parlar de calés, si el Betis s'ha gastat 30 milions i mig en 3 jugadors i el Madrid s'ha gastat 225. Oh,
3: Això és el que t'anava a dir. A veure, jo veig una lliga, si no és de 100 punts, de 97-98. És que, a veure, és que la gran diferència de Barça i Madrid respecte als altres equips és que tenen gol, i en partits que potser el Madrid doncs no jugarà bé, doncs al final doncs una sortida d'un gol d'Mbappé, del Vinícius, després quan torni el Rodrigo... Tenen gol. Entenc el que diu el Fiter, de no tenen mig del camp, però això a Mourinho li és igual. O sigui, té Camavinga, que és un tio esbojarrat, que estarà allà corrent i potser tindrà un desajust defensiu, però ara, al final, jo crec que acabarà jugant. Tenen un problema enmig del camp, evident, però bueno, el Madrid també és contracop. L'estil sempre ho dic, l'estil del Madrid és guanyar, i és igual com guanyin. Si guanyen 1-0, tothom content.
0: Però el Madrid, ja perdona, el Madrid fa temps que no guanya. És a dir, aquest discurs de que el Madrid el que li val és guanyar, i això és el que els ha funcionat sempre, està molt bé fins al punt que fa 2 anys que no guanya. I jo crec que no guanya perquè el futbol ha canviat, perquè tu no et val posar 11 cromos i que juguin i corrin i ja en marcaran algun. Avui en dia el futbol té una part molt important física i una part molt, molt important d'equip, de jugar junts, de conjunt. I això és el que no té el Madrid. I el Madrid, per molt que vulguin, fa 2 anys que no guanya res. I alguns pensen que és per circumstàncies, perquè no sé què, i jo crec que és perquè no han entès que el futbol ha evolucionat. Ha evolucionat a un punt físic que han de córrer 11. Tu no et pots permetre que no corrin tots. I el Betis avui, jo crec que correran tots. I ja veurem com acaba el partit. El poden guanyar, però corren tots. I després hi ha un punt d'equip, de jugar, d'entendre's, de saber que un tio sol no guanya partits. I pot ser que guanyis un tio que ho crec, però a la llarga no baixi això.
3: Sí, el Madrid és més indicat.

0: individualitats. Però si jo ara et faig la pregunta, qui és el rival del Barça a la Lliga? Qui penses que pot guanyar la Lliga?
1: A Madrid.
2: Sí, acabarà guanyant partits, però no de 90. És a dir, el Madrid l'any passat, jo crec, el Barça que va guanyar la Lliga 3 o 4 jornades abans.
3: La del Clàssic, que... era, o sigui, quedaven 4 després del Clàssic, o sigui, a falta de 5.
2: Pues imagina't.
3: Sí.
2: Jo crec...
3: Però per això dic,
2: jo crec 12 punts.
3: Jo crec, Carles, que el que ha passat, és el que et deia, les últimes dues temporades, no és el més normal de tot que l'Atlético estigui a 25 punts i el Madrid, a falta de 4, ja no tingui res a fer. No és el més habitual. I, de fet, ho comentàvem avui a la redacció, de fet, això, és un fracàs que tant Barça com Madrid, en aquest cas el Madrid, les últimes dues temporades, a falta de 4 jornades, ja no tingui res a fer a la Lliga. És fracàs completament.
0: I el Madrid enguany té la pressió de 2 anys en blanc i ara doncs Mourinho haurà de... Dins d'aquest vestidor, doncs jo crec que té una jerarquia, un ascendent que no tenia Xavi Alonso. Hi ha certes coses
1: que
0: Mourinho... No? Perdona.
2: No dic perdona, t'ho he detallat jo. L'Albert m'ha parlat de 200 no sé quants milions,
1: sí,
2: dels quals 140 és un tio que ni juga.
1: No, són 125, clar, no, Diomandé? Són 125
3: més variables.
1: Més variables que s'han de complir, sí, clar, correcte. 125.
3: Sí, jo crec
1: que... Sí, l'altre dia ho comentàvem, han fitxat un suplent, clarament.
3: Sí, jo crec que com a mínim en aquest inici s'està demostrant, però segur, jo crec que Mourinho vol a veure com acomoda a Bellingham, que la temporada passada va fer una mala temporada, però després de la inèrcia del bon Mundial que ha fet, ha començat bé, el que passa que no sé si vol...
1: Ah, però sí. Bellingham és un gran jugador.
3: No, però per això dic que vol acoplar el mig del camp jugador. I no sé si vol jugar amb 3 migcampistes i que un d'aquests sigui Bellingham i a més Diomandé, Mbappé, Vinícius, que són 3 davanters, més Bellingham, que són 4 i 2 al mig del camp, o si vol
1: Bellingham, a veure, és veritat que va haver
3: Bellingham
1: moments...
3: no és un migcampista,
1: no,
3: és veritat, però
1: és veritat que dins dels 3 del davant, si posem Bellingham com a un dels 3,
3: sense Diomandé, no? Sempre?
1: Sense Diomandé, no? O sigui, ja t'he dit que han fitxat un suplent. A veure, Bellingham és el més predisposat, no sé si estem d'acord, Roman, a córrer,
3: sí, home, sí,
1: a treballar, a empaitar els demés, a posar-li energia, lideratge, diria jo, fins i tot. El problema no és aquest. El problema és que fitxes un tio de 125 per no jugar perquè tens un tio que, per cert, està horrible... que no vull dir que no sigui mal jugador, però que està horrible, que és Vinícius, que per mi és el que no tenia que estar aquesta temporada, però bueno, això és la meva opinió.
0: Jo pensava que no continuaria,
1: jo també, i quan el renoven per 4 temporades, dic, no entiendo nada, però bueno.
0: Cada dia està més desquiciat,
1: sí, eh?
0: Cada dia està, o sigui, és un expedient X, per molt que la claca madridista... doncs el defensa i tot això, hi ha coses que, a veure, en un camp que, com el de l'Espanyol, que ja el primer minut, ja no és d'aquesta temporada, sinó de l'anterior i de l'anterior, o sigui, és un jugador que allà on va, que no sigui el Bernabéu, té problemes, o sigui, no, si es concentrés, és un tros de jugador, si es concentrés en el seu futbol, és que al final no és una qüestió de pell, sinó una qüestió d'actitud sobre la gespa, de protestar, de tirar-se, de tot, o sigui, és un jugador que el protegeixen els àrbitres, com protegeixen a molts jugadors atacants. O sigui, el futbol actual no és el futbol dels anys 80, per exemple, que ja sí que era una escabetxina, allò. Ara, el futbol, els davanters, ostres, hi ha una protecció perquè la càmera lenta, o sigui, ha canviat el futbol, no? Mm. Però Vinícius, el pobre nano...
2: I d'equip, és a dir, en el sentit que tu avui en dia, per exemple, el PSG perquè guanya, quan ha deixat de fitxar cromos i Luis Enrique aconsegueix fer un equip. Vinícius és tot l'antagònic a fer un equip. És un tio que només pensa en ell, que només fa amb ell, que els partits els juga per ell. Per tant, justament és l'antijugador que busques quan vols fer un equip.
3: Mm. I si el que necessitaves vas tenir a prop però no l'acabes fitxant, que és Rodri, per mi el mercat del Madrid és bo, eh? No és excel·lent, perquè crec que cobreixes les mancances de la temporada passada, és a dir, Konaté perquè no sé si t'acabes de creure Hausen, clarament Cucurella perquè no t'acabes de creure
1: Carrera... Hausen titular en tots els
3: sí,
1: partits,
3: no?
1: Eh?
3: Però sí, és que ha de fer millor temporada la temporada
1: sí, home,
3: del curs anterior, que sí, va començar bé, després, bueno, és un noi
1: va
3: també...
1: Va mostrar més nivell en l'arribada del que va ensenyar la temporada passada.
3: I que és un noi jove encara, és a dir, jo no crec que el donin perdut, evidentment. No. I escollis Bernardo Silva per una mica aquesta falta de joc al mig del camp.

0: Però el que diu el Fiter, la gran mancança és que encara la tens i a més el fitxatge de Carlos Espic és una...
1: Aquesta és bona,
0: Sí, sí, per això és un perfil que al Barça segurament li falti.
1: I tant que li falta.
0: No és Gabriel Jesús, però és un altre tipus de nou, i crec que aquesta peça no sobra a cap plantilla d'un equip
1: totalment
0: que vulgui aspirar a tots els títols.
1: Totalment d'acord. Jo no sé si pagaria els 25 d'Espí,
0: sí, bueno.
1: Vale? Això ja no ho sé, però un nou referencial, jo crec que a tots els armaris de tots les plantilles dels equips que volen guanyar totes les competicions. Han començat...
2: I per què dieus que li falta el Barça? Per què? Perquè Hassan no te'l creus, no?
1: Bueno, a veure, no és qüestió que me'l cregui jo.
2: No, pregunto.
1: És qüestió que se'l cregui Hansi Flick. Té 18 anys.
2: Bueno, però tu creus... I tu creus que Carlos Espí és millor que Hassan? Jo vull veure això.
1: Home, s'ha de veure, per suposat. D'entrada, Espí ha demostrat la temporada passada en la recta final salvant el Llevant més que no pas el Hassan.
0: Hamza, no?
1: Li he donat la volta.
3: Hamza,
1: que encara, pobre, no ha tingut temps. Vull dir, no. Siguem justos, no?
2: Perquè no l'ha necessitat el Barça i el Madrid.
1: No, perquè no hi creu aquest any. No, oblida-te'n, perquè no hi creu.
2: No, mira,
1: està jugant amb un tio de banda de nou.
0: No,
2: jo el que et dic és que el Madrid treu a Carlos Espí el dia que contra l'Espanyol va 1-1, necessita un tio diferent.
1: És que l'han fitxat per això.
2: El Barça ha arribat, de moment. No, però el Barça... Tenint a Hassan a la banqueta, té 3 partits que els guanya de golejada. Jo no sé el dia que
1: Hansi Flick vegi
2: un partit 1-1 al minut 70. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Si necessito un tio que fixi els centrals. Però clar, com que el Barça ha anat sobrat aquests 3 partits, no ho sé.
1: També és veritat. Han començat a les 9 de la nit 2 partits. A la Cartuja ja roda la pilota. Des de fa, ajuda'm amb el temps, 3 minuts 40.
0: 3 minuts 40.
1: Saps què passa? Que la pantalla és de, què serà això, de 28 polzades. I clar, està, o d'alguna menys... I està, aquí estic jo, a 5 metres de la pantalla, que entre això i la meva edat, doncs, nois, a la mosca del temps no es veu fàcilment, Empat a 0. I ha començat a... Com es diu? Es diu Portman Road, al camp del Ipswich Town, que és retornat a la Premier, no m'equivoco, Llucià, correcte, al Ipswich Liverpool. I em direu, i a mi què m'importa? Correcte. Doncs perquè Araujo crec que és debut de titular... perquè sí que ha sortit des de la banqueta, i a què no sabeu de què juga? Lateral dret, Fiter.
2: En sèrio?
1: En sèrio, perquè clar, hi ha Jaquet, que té una pinta brutal a l'internacional francès, i hi ha el jefe, Van Dijk,
0: veteraníssim. Per cert, ha marcat el Liverpool, ja el 0-1, ha marcat Alexander Isak.
1: Bueno, doncs això, l'ex de la Real. Vull dir que Araujo també és lateral allà,
2: Bona operació del Barça.
1: Sí.
2: Però per això el Barça no tenia lloc que avui en dia veient el que hi ha, i per tant, escolta, que la mostri, i si no, doncs adéu. Sí, molt bé.
1: Sí, a mi em sembla bona.
3: O s'ha anat al Liverpool, tampoc no...
1: No ha anat a l'Altafulla, no, està clar.
0: No, i com a mínim el Liverpool cobreix tot el salari, és a dir, que en aquest sentit no treu diners. De moment, si es revaloritza en una normal o bona temporada al Liverpool, el Barça podria fer una mica de caixa.
1: Un Barça que visita Can Paella, que li dic jo a un amic meu valencianista, el diumenge... Sí, home, són les millors del món allà, tu. Un quart de... Bueno, a Lleida igual m'estiren de les orelles, me fan molt bons...
2: I a Terres de l'Ebre, també.
1: També. Però com que no hi ha el Tatai, que és de Torredembarra, doncs aprofito. Dic que el Barça pot debutar, demà ho veurem, si entra a la convocatòria, Gabriel Jesús. M'han fotut una rajada a l'estanc que no t'ho pots ni creure. Resulta que el que porta l'estanc d'aquí baix és brasiler, d'aquí a les Rambles. I li he dit, oye, Gabriel Jesús, ¿qué te parece? I em diu, calla. Diu, único jugador que ha llevado la camisa, perquè ells diuen la camisa, la samarreta, la camisa 9 de Brasil que no ha marcado en un mundial.
0: A Rússia 2018 va ser, sí.
1: Correcte. I he pensat, ostres, li diré el Fiter.
3: A Camisola.
2: Aquest fitxatge.
1: Camisola. L'únic,
2: M'encanta el fitxatge.
1: Ah, sí?
2: M'encanta. A mi em va sorprendre, jo crec que tots, no sabíem, no?
1: Sí.
2: Quan vam veure el nom, jo crec que ningú ens ho esperava,
1: no?
2: Llavors, en un moment de mercat en què el Barça No pots fitxar Julián Álvarez perquè no te'l venen. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que el farà servir, dic, no ho sé, però no ho veus.
1: Clar, el problema és si,

0: Sí. Agafa-ho.
1: Va, però el problema és si l'oferta és a Tiffany's o al Sepu.
2: Jo ara això no li compro, això li compro al Fiter amb una mica menys de...
3: Milions.
2: Sí, jo això t'ho compro completament. Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. Sí que és un davanter que té qualitat, el Barça genera moltíssima dalt i si té minuts jo crec que pot fer xifres. Però, no sé, a mi em costa creure. El que sí que crec que és una operació amb poc risc, són 10 milions més algun variable.
3: Lucia, per 10 milions?
2: No, per això
3: tu mires el mercat.
2: Sí,
3: no, tu mires el mercat i et diuen, per 10 milions el Barça ha fitxat el davanter del 17è de la Premier.
2: Sí, no.
3: I dius, clar, és que és el preu que pot valdre.
2: Sí, és que vas a
3: el 17è de la sèrie.
2: Clar, però si és que vas a per Krupi, que el Barça no va anar perquè es va lesionar amb el Bournemouth, i et demanaven una milionada insana. Lo de Lautaro Martínez després, no?, que es va rumorejar.
1: Ah, oblida't.
2: No, però vull dir que l'Inter et demanaria una milionada també. Bé, 10 milions, una última opció, doncs està ben tirat per Deco, jo crec.
3: Que surt bé, demà ja val més.
4: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Perquè els seus millors...
1: Ah, aquesta és la meva teoria.
4: Per què el deixa marxar?
1: Ah.
4: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
1: També.
4: No sé, eh?
3: No, però no comparem. Aquest vas pagar una pasta. És la diferència.
1: 10.000 quilos pels dos. De pessetes.
3: Ah, no comparis.
4: Per 10 quilos i també el mercat que hi ha de davanters, que no n'hi ha, bons. Gabriel, qualitat té, però jo crec que els millors partits de Gabriel Jesús...
2: Sí,
4: ja
2: segurament.
1: Jo vaig dir el 125.
4: Ha tingut dos lesions molt fortes, sobretot la darrera. Ah. A veure, si jugant, doncs, pot fer números, perquè al final, si ens posen a qualsevol de nosaltres al Barça, segurament també faríem gols, al final.
1: Bueno.
4: Per tant, sí, no.
1: Bueno.
4: I tant.
1: Lucià, de cara a barraca, Lucià, no.
4: És que és així, no és igual. O sigui, jugar al Llevant que jugar al Barça o jugar al Madrid. I sobretot al Barça, pel joc col·lectiu que fa i tot això. A mi em sembla, qualitat-preu, una bona operació. Però a veure, jo no crec que sigui titular, però a veure, una bona...
3: No, és que no ha de ser titular. És que només faltaria que el Barça tingués de titular un davanter de 10 milions.
4: Ja no molt,
1: Però si
4: ja no
1: però sí, sí que volies Julián per ser titular, no?
3: Clar, evidentment, si jo fitxo Julián, evidentment em serà titular. Ah. Però ara mateix no he fitxat a Julián i per tant em reinvento i trobo que amb Rafinha no m'estaran malament. Però hi haurà partits que necessitaré donar-li un descans a Rafinha, necessitaré una alternativa i tal. I he trobat un tio per 10 milions que dieu, per què l'ha venut l'Arsenal? Doncs segurament l'Arsenal l'ha venut perquè allà ja hi havia un cansament, a vegades estàs cansat del dia a dia, necessites un canvi d'aires, que per mi és molt semblant a la situació de l'Araujo, per exemple. L'Araujo va tenir aquests problemes mentals, ella ha tingut problemes de lesió, necessito canviar d'aires, començar de zero, i a veure si en un entorn diferent funciono millor. És una aposta? Evidentment que és una aposta. Arriscada? Evidentment que és arriscada. Però per 10 milions em sembla una situació que et pots permetre aquest risc. I a sobre són dos anys més un, que si no acaba d'anar bé... No l'estàs hipotecant aquí, te l'has d'aguantar durant els propers 5 o 6 anys.
1: 10 minuts a la...
3: Una molt bona opció del Barça.
1: 10 minuts a la Cartuja, empat a 0, forçant un corna Vinícius a favor dels de Mourinho. 0-2 ja de Liverpool a Ipswich. És ciutat, Ipswich?
2: Ipswich Town.
1: Vale, sí. vale. No, jo que sé que no fos el nom del club. No està en ma vida. Ja, però jo que sé. No sé, que no fos el nom. I... És que no està mai. No tinc ni idea. Ha marcat el segon gol, Isaac, doblete en 3 minuts, tu. Una cosa tremenda. Igual sí, és que, era
2: exemple,
1: el nou.
2: Per exemple, el que li va costar a Isaac al Liverpool la temporada, 140 milions.
1: No,
2: va pagar el Liverpool al Newcastle. Es va passar la temporada passada, lesionat, també va tenir mala sort, però clar, al Liverpool li van demanar 95 per Ekitike, un altre davanter de Ekitike, que està lesionat ara també, pobre, però jo què sé, l'any passat també el Newcastle va pagar 70 per Voltemade a l'Stuttgart.
1: Sí, però no per l'equip del bàsquet, eh?
2: I l'ha hagut de cedir a la Juve, és a dir, que el mercat de nous està gairebé impossible i a part que tampoc tens tan bones opcions, per tant, poc risc.
1: Setmana passada vaig veure un ratet del City, va marcar Haaland, oi?
2: És que no és raro.
1: Veig tants partits. Però és
2: va marcar Cherki,
1: sí,
2: la setmana passada va marcar
1: Cherki. Minut 16, sí. Minut 16, va marcar Haaland.
2: Va marcar Cherki 2 la setmana passada.
1: No, i a més jo crec que l'assistència del gol de Haaland és de Cherki.
2: Sí,
3: Cherki és brutal.
1: I el comentarista de... A mi m'agrada més Haaland. El comentarista de Zone deia aquest tio pot estar 16 minuts sense haver tocat la bola

0: perquè no la va tocar,
1: sí, sí,
0: però literalment, eh?
1: Bueno.
0: I surt de no se sap, amb el cap, bum, cap a dins. I dius, buah, vaya bèstia, però clar, aquest tio...
1: Va fer més 10 anys, no?, pel City.
0: Bueno, com si firma 15. Ah. Aquest tio deu tenir un valor de mercat de, jo què sé, 200 quilos. O sigui, és que és una cosa...
2: Ah. És que ara mateix el millor davanter del món, sense cap dubte.
0: Totalment.
2: Com a nou.
0: Sí, bueno, i darrere no li perdrien gaire ni Kane ni Mbappé, eh?
1: Sí. Però, bueno, a veure, però a mi Mbappé qui el considera? El consideres nou, també?
0: Ja, és més all around, és veritat. Els altres dos són més de dins de l'àrea. Tot i que Kane, ens estem anant una mica de tema, eh? Kane ha après a sortir, bueno, darrerament bastant més.
1: Sempre ho ha fet, eh? El Tottenham ho feia amb son.
0: Amb son i despert. Escolta'm, València continuarà la ratxa, perquè els pobres de Corberán, Roman, estan fatal les darreres temporades, eh?
2: Mira, el València, bon, és que el València porta 5-6 anys jugant a la ruleta al descens.
0: Sí.
2: No sé si serà aquest any. Hi ha gent que diu, no, aquest any no poden baixar perquè tenen el nou Mestalla, però la destrossa que està fent el Peter Lim allà és al·lucinant. O sigui, tu parles amb gent de València, l'afició, bueno, estan desesperats. O sigui, és una cosa, és un projecte cada cop més. El que era el València, el València d'ara, el València és un equip que està en moda supervivència. Supervivència i és un equip que lluita, que intenta lluitar per no baixar.
0: Renovat Luis Enrique fins 2030, m'ensenya el Llucià amb el PSG. 2030. A més a més, han renovat dos jugadors més, no? De la mateixa tacada.
1: Sí, és que
0: això acaba de passar ara mateix.
1: Han renovat a Beraldo, han renovat a Joao Neves.
0: Mira,
1: Luis Enrique fins al 30, William Pacho, el central equatorià, fins al 31, 3. Lucas Beraldo al 2031, Fabián Ruiz fins al 28,
0: Ala.
1: Joao Neves fins al 31 i Sene Mayulo fins al 31 també, és a dir, sis renovacions d'una tacada al Paris Saint-Germain.
3: I no han començat molt bé, eh?
0: I no han començat bé a la Lliga Francesa, sí.
2: El community manager
1: va boig ara.
2: No ha dosificat la informació.
1: Estan 0-0 empatant a 0.
0: Han fet un here we go, però en francès i multiplicat per 6, eh? Sí, sí. El Fabrizio aquesta no l'ha vist venir, eh? No l'ha vist venir, eh? Sigui com sigui, el Barça, noi, està en un nivell... Clar, a veure, és buscar-li tres peus al gat, però no sé... Clar, sempre penses, no comencen massa forts, massa intens, massa gols, massa aviat, Fiter, però, clar, mantenir aquest nivell, és que, clar, el Barça de l'Elche i del Rayo, ostres!
3: A mi m'ha sorprès el Barça, sobretot... Ai, el Madrid, ui. A mi m'ha sorprès el Barça perquè ha començat molt bé,
1: Vinícius,
3: però realment Vinícius, ha començat molt bé... Sí, sí, amb molts suplents. És a dir, tu mires la banqueta del Barça, Rodri no és titular, Olmo no és titular... no, vull dir que té fons d'armari, encara té... A lateral esquerre és Xavi Espar, Koundé no és titular... Em refereixo que no és allò que dius, hòstia, és un Barça... No, no, és un Barça que, per primer cop en molt de temps, jo crec que té 16 tios titulars, i això feia molts anys que no passava al Barça. Per tant, aquest inici fort, jo me'l crec... Perquè pot tenir continuïtat, perquè pots tenir rotacions de veritat, rotacions amb jugadors de primer nivell, que abans no passava. I crec que aquesta és la gran avantatge que té el Barça aquest any per afrontar realment el competir a totes les competicions, que fins ara li donava per la Lliga i Europa no li donava, però aquest any li pot donar a totes les competicions.
0: El Fiter es creu al Barça, es creu al Roman Martínez, aquest espanyol?
2: L'espanyol, bueno, una miqueta projecte, jo sí que me'l crec, sobretot en el sentit, una miqueta en paral·lelisme al que deia el Fiter, però en versió blanquiblava, enguany Manolo González té més arguments futbolístics, té les posicions pràcticament doblades, tret d'Edu Expósito, i després un jugador diferencial com Brian Zaragoza, que jo crec que és un futbolista 1 contra 1 que donarà molt de joc. Molt de joc. I tens un Roberto que està en forma, has fitxat dos centrals experimentats, un lateral ara amb Gorosabel, doncs tens un millor plantilla que no pas la temporada passada.
0: Jo amb el que m'he quedat flipat, perquè no el vaig seguir, perquè jugava a segona i francament no m'he de la vida, com per també seguir...
3: Que l'altra, no?
0: No, l'altra. Javi Hernández, és correcte? Ho he dit bé?
1: Sí.
0: Javi Hernández. Sí.
1: Bueno, està seguit del Mirandés.
0: El Mirandés a segona, que han baixat.
1: Sí, sí.
0: Vale. Doncs per això no seguia. Doncs això, m'he quedat...

0: edat de pasta de boniato. Jo no m'esperava, Roman, tu tenies controlat, perquè era cedit al Mirandés.
1: Sí, a veure, bon jugador,
0: Va
1: estar al filial fa 2 anys, després el van cedir al Mirandés i la veritat és que ha fet un creixement espectacular
0: espectacular.
1: a l'últim, espectacular, i és un futbolista que jo crec d'aquests que... 3 assistències,
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: per
0: clar.
1: partit, doncs molt control de pilota, joc per dins, tant per fora, o sigui, no, no, és un futbolista que jo crec que aquest any, doncs, la connexió aquesta, Javi... Roberto pot ser doncs, molt interessant. I això és l'Espanyol, que ha de mirar el planter, ha d'agafar jugadors i esperant doncs, que després continuïn a l'Espanyol i que no ens els fitxin, que encara tenim present el que se'n va anar.
0: Encara
1: A l'altra
0: tenim...
1: banda de la Diagonal.
2: Jo l'altre dia vaig escoltar el Camp Nou, Joan Garcia és de la Masia, eh?
0: No, en sèrio?
2: Ah, és de...
1: Sí, home, sí, de tota la vida, sí, sí.
0: Per favor. No, hi ha coses que no, clar. Com el Cucú. El Cucú, de qui creieu que és més? Del Barça o de l'Espanyol? Arriba't els dos.
2: Ara del Madrid, no?
0: Ara està sent un professional. Jo us pregunto de qui creieu que és més, del Barça o de l'Espanyol? Perquè el
2: Barça
0: Cucu,
2: es deia que no.
0: El Cucu es forma a l'Espanyol, de petit.
2: I
0: després el Barça, per això et pregunto...
2: Molts jugadors han passat per diverses pedreres.
0: Ja, però bueno, en fi.
1: I abans del Mundial, sí. Va sortir amb el... que es van fer, va sortir en un reportatge amb la samarreta de l'Espanyol. Mm. Que això, dels clubs on s'havien format, i va sortir ell quan... Sí, sí.
2: La seva nòvia no sé d'explicar que és del Madrid de tota la vida.
0: La nòvia, sí. Que
1: no, del Madrid de tota la vida no pot ser.
0: La nòvia. En fi, que de tota la vida, si ells volen, seran d'aquest humil programa futbolero i de molt més de ràdio, els meus dos bons amics. Roman Martínez, cuida't molt, amic, fins quan tu vulguis.
1: Igualment.
0: Carles Fité, agafa un brenzida, director del programa La Frontal, contertuli del Chiringuito, ja no de 3 Media, i l'11 de TV3, narrador dels partits del Barça en català de Dazón i director de l'empresa de comunicació marficom.com. Gràcies, amic.
3: Una abraçada, i que et donin més temps, parlem amb els directors. Això és molt ràpid, això.
0: No marxis, Llucià, seguim en directe a La Brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
0: Les 9 i 22, una hora fantàstica per conèixer un abans de continguts en Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 en punt de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
6: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio tornem amb el clàssic del divendres a la nit, que és el cinema i la història. Al cinema farem una mica d'anàlisi de com ha anat aquest estiu i dues grans produccions cinematogràfiques han dominat. És una mica com el Barça i el Madrid, diguem, de la Lliga, ha sigut la de l'Spider-Man i l'Odissea. I a la secció de història parlarem d'un tema que surt una mica a l'Odissea de Nolan, que pels que Nolan vist, doncs que ens donin pressa, ja porta temps. Parlarem amb l'autor de Fuego y Bronce, una epopeia de los pueblos del mar, que sortien allà. Està escrit per Luis Villalón i l'entrevistarem juntament amb l'Òscar González. Us esperem a partir de 2:15, com sempre, a Nits de Ràdio, que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 23 i 21 minuts a la Cartuja. Continuen les ulleres al marcador. Marcador inicial, Betis 0, Real Madrid 0. Comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest divendres 4 de setembre al marge del futbol, Víctor?
2: Doncs tenim bàsquet en directe a Sant Joan de Vilatorta, partit amistós entre l'Ilerna Lleida i el Ratio Farm Urm. De moment, els lleidatans que s'estan emportant per 19 punts el partit davant el conjunt alemany. 53 Ilerna Lleida, 31 Ratio Farm

0: 1 pel partit del descans. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina ha començat amb victòria la seva participació al Mundial. Espanya ha derrotat l'anfitrió en Alemanya per un contundent 83-53. Demà dissabte, segona jornada, a 11:45 del matí davant Mali. I encara en l'esport de la cistella, el Barça ha informat que Tosan Ebumwan pateix una subluxació a l'espatlla esquerra. En tenis, Paula Badós ha caigut davant l'estatunidenca Coco Gauff a la segona ronda de l'Open dels Estats Units. I en futbol sala, demà arrenca la Supercopa al Palau Blaugrana. La primera semifinal la jugaran el Pozo Murcia i el Palma Futs a 2:45 i la segona la disputaran el Barça i el Jaén a 4:45. En parla l'entrenador culé Javi Rodríguez.
1: Hemos ganado la Copa Cataluña y ya Supercopa, y si podemos y tenemos la suerte de ganar Supercopa será lo siguiente. Sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones. Y las sensaciones están siendo muy positivas. Desde que empezamos el año pasado, ahora con las nuevas incorporaciones, creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
0: La final entre els dos vencedors de cada semifinal es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda també al Palau Blaugrana.
2: I ara els quatre gats, cada divendres el José Agustín Gómez o el Víctor Llucians acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui toca Llucià, llibre, futbol i pomes daurades.
3: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
4: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
5: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats, Víctor Llucià.
0: No hi ha una única manera de jugar a futbol, com tampoc no hi ha una manera de tenir èxit jugant a l'esport més popular del planeta. Però per què hi ha tantes i tan variades maneres de jugar? Doncs a Golden, el futbol de la terra, de l'editorial Fonoll, el Llorenç Bonet fa una anàlisi antropològica, social i fins i tot territorial del futbol per tractar de contestar a aquesta pregunta. És el seu quart llibre, el tercer amb el futbol com a eix vertebrador, i avui ens visita aquí a l'estudi d'Onda Cero Catalunya els quatre gats. Què tal, Llorenç Bonet? Bona nit.
6: Bona nit.
0: Ets un vell conegut ja del programa, això ho hem de dir, perquè vam xerrar l'anterior temporada del teu llibre El meu germà era futbolista, una història realment colpidora. Primer de tot, tu ets entrenador, ets escriptor, màster en direcció d'equips i psicologia esportiva, també t'encarregues d'un campus de futbol durant l'estiu. No sé si els teus dies també tenen 24 hores, com els de la resta.
6: Bueno, com bon autònom treballem això, els 24-7, 365.
0: Ara parlarem de Golden, el futbol de la terra, però abans, un dubte, t'agraden les pomes Golden a tu o no?
6: Molt, les preferides.
0: Sí, eh?
6: Sí.
0: I no hi ha cap dubte, o sigui, aquestes han de ser les pomes, són les millors pomes que hi ha.
6: La poma Golden de Lleida i la pera llimonera, les dos.
0: Fent una mica de terra, exacte. Aquest tipus de poma és qui dona nom al títol del llibre, Golden, però Golden també pot fer referència al color daurat, al color de la Copa del Món de la FIFA, realment tot està relacionat.
6: Bueno, es buscava un joc de paraules, per això hi ha el subtítol El futbol de la terra, per no confondre, però és un joc de paraules. La paraula sol gol,
0: sí, ben, sí,
6: ja és específica.
0: Exacte.
6: Els premis daurats Golden, no? Distribuïts i relacionats amb el futbol, i perquè treballem de territori i provenim de les terres de Lleida, doncs la Golden és, diguéssim, la poma més, diguéssim, exclusiva, la més comercialitzada, la més exportada,
0: la més coneguda,
6: la més coneguda, no? Per tant, la suma de les tres conformen el llibre.
0: El llibre, no, el títol està superben ben trobat. M'agrada com defineixes el llibre a l'epíleg, no? Dius que és un assaig divulgatiu creat en una barra de bar dirigit a persones originals. M'ha agradat molt aquesta definició perquè parteix d'un tema molt tractat, molt manit, el futbol, però des d'una perspectiva que segurament no té tanta literatura, que és el de que hi ha equips o seleccions que juguen diferent segons el seu territori, segons les característiques de la seva geografia. Perquè, ho deia al principi, es pot tenir èxit jugant de moltes maneres.
6: Completament d'acord. Jo penso que el futbol, amb aquest llibre

0: també no es vol centrar a cap càtedra ni vol ser una cosa taxativa. És simplement és una mirada. Jo crec que Golden és una mirada que ens pot fer veure el futbol d'una altra forma, que ja està inventada, però que no se li preste, des del meu punt de vista, molta atenció, o no hi ha molta literatura al respecte, que poden ser determinants tant amb el rendiment com, sobretot, amb el resultat final. Com és saber que en funció d'on has nascut jugues d'una forma determinada.
1: Sí, sí, i analitzar quines són les característiques distintives de cadascuna de les maneres de jugar. És veritat que tu intentes o poses... Et centres en el futbol professional, en els mundials de futbol, per exemple. Qui ha guanyat més mundials de futbol? Quines particularitats tenen aquestes seleccions? Però és extrapolable a moltes zones del planeta.
0: Sí, això... De fet, el llibre fa com un... Va de lo més universal al més local i del més local al més universal, perquè segurament a qualsevol barriada perifèrica de Barcelona es juga diferent que, no sé, per exemple, a l'Adam, per exemple.
1: Sí.
0: No? Cada club té una identitat i moltes d'aquestes identitats a vegades estan determinades amb la forma de ser d'aquesta identitat, que evidentment està influenciada pel seu territori, pel conjunt de les persones que treballen, viuen i conviuen allí. No? I això és curiós perquè pots analitzar com juguen a futbol en funció de com ets. No, no guanya tant qui juga bé, sinó qui sap qui és.
1: Exacte. També és un llibre que pot agradar a gent que no li agradi el futbol, perquè parla de sociologia, d'antropologia, no? de geografia, també. Busques aquest públic, també.
0: M'he trobat amb sorpreses molt agradables, que gent molt allunyada del futbol, persones que directament no els agrada el futbol, l'han trobat molt interessant, perquè s'ho han aplicat a la seva pròpia especialitat i ho veuen que és extrapolable en d'altres disciplines. Amb el futbol està molt, es veu molt clar, no? Il·lustrativament tots sabem que, per exemple, el Brasil juga d'una forma i Alemanya juga d'una altra, per exemple, no? Però això és extrapolable a molts treballs diferents.
1: Se centra en el llibre Golden, el futbol de la terra, del futbol de seleccions. Clar, si tu escoltes això, si tens bon clima, bones platges, al Brasil, estem parlant del Brasil, evidentment, si escoltes Más que nada, jugues d'una manera diferent a una altra zona del planeta. És inevitable, és així.
0: Està supeditat, està més que estudiat, està comprovadíssim que en zones tropicals, en zones de on predomina el sol, en zones de platja, hi ha un tarannà molt més alegre, molt més festiu. Aquesta alegria, aquesta festivitat, com poden ser els carnavals, com poden ser els balls com la capoeira, la música com el bossa nova, com moltes coses d'aquestes poden influenciar en el joc que sigui més alegre. No? En zones nord-europees més fredes, on hi ha menys hores de sol, on hi ha més fred, la gent és més com tendència trista, més depressiva, o en el factor físic és més determinant que el creatiu, per exemple, no? I això es veu en les formes de jugar. Després hi ha una altra cosa, que és cada generació té futbolistes més excel·lents o altres i poden triomfar, no? I molt. De fet, a Brasil es parla molt, no?, de la decadència del futbol brasiler dels últims anys, fruit, precisament, de que els seus jugadors no han fet la mutació com una universitat allí.
1: És que aquí anava, clar. Hi ha molts jugadors que amb 17, 18 anys, havent jugat mitja temporada o una temporada només al futbol brasiler, ja fan alça a l'Europa, bé, perquè si els equips europeus saben que si el fitxen dintre de 2 anys ja no podran fitxar-lo perquè ja serà molt més car, etc. Però, clar, el jugador no s'acaba de formar i realment està més format gairebé a Europa que al Brasil.
0: Llavors, què passa? És la globalització del futbol. Els jugadors brasileños s'han europeïtzat, han perdut l'essència. Jo crec que l'últim gran reducte del futbol brasiler podria ser Neymar.
1: Sí, Neymar, clarament.
0: I d'enrere hi ha Ronaldinho, Romario, Rivaldo, aquests jugadors que eren més màgics, més creatius, han desaparegut perquè el procés formatiu que feien de anem amb un equip de segona fila europeu, fem una transició i després saltem al futbol europeu d'elit, s'ha reduït tant que ara ens trobem que Vinícius, Rodrigo, Rafinhas venen abans al futbol europeu, que és molt més tàctic, que no te dona tanta importància la creativitat, i això es nota. I qui ho paga? La selecció amb resultats mediocres.
1: Perquè tu ja parles en el llibre del concepte de la globalització. Jo no sé si en algun moment arribarà un punt que tots els equips i totes les seleccions juguin d'una mateixa manera.
0: Es va per aquí, però hi ha un bri d'esperança on cada vegada el futbol... Hi ha una dada que penso que t'agradarà molt, Víctor. El món s'està globalitzant, doncs el futbol s'està globalitzant. Els estadis ja no...

detecta si són del Mediterrani, del nord i tot, perquè abans havia tribunes on es ploia, on no havia tribunes, tot el Mediterrani, Camp Nou, Sarrià, Vila-real, València, Màlaga, tots els camps tenien la tribuna només a les zones, diguéssim, amb

0: història, les dues potències mundials més grans actualment econòmiques són els Estats Units i la Xina. I els dos han volgut comprar el futbol, però com que no tenen la cultura, encara els diners no poden comprar la cultura. Encara no tenen els carrers, encara no tenen els barris, encara no tenen els camps de terra, encara no tenen la marginalitat. Llavors ens trobem que ells, amb tots els recursos del món, com poden ser dues potències mundials que dominen quasi totes les àrees de qualsevol disciplina, en el futbol, que el voldrien, perquè ho han dit, voldrien, no poden. I això ens dona a pensar que encara que per molt que es globalitzi el poder econòmic, com l'Aràbia Saudita i tot això, no tenen encara la clau per tindre els codis del futbol autèntic.
1: Sí, sí, és molt difícil d'explicar perquè jo crec que la Índia mai li guanyarà un partit de futbol a Uruguai, per exemple, que són 3 milions d'habitants contra 1.200 milions d'habitants. Sí, és realment increïble que no puguis trobar 11 jugadors que siguin bons, però sí, sí, i de fet, els Estats Units i la Xina ho han intentat, portant talent europeu. Molta gent, per exemple, de la Masia ha anat a entrenar a la Xina, a entrenar als Estats Units, és a dir, ho estan intentant per aquí, però és que és un procés molt, molt llarg, realment.
0: Falta l'essència del carrer, i tornant una mica als Estats Units, a vegades hi ha dos casos que són molt, molt interessants. Per exemple, als Estats Units el futbol femení funciona. Dels 9 mundials que s'han fet, en femení parlem, 4 els ha guanyat Estats Units. I tu diràs, però per què funciona el futbol femení i no funciona el futbol femení?
1: I ja omplien estadis abans i demés, sí, sí.
0: Pues molt fàcil. A vegades, polítiques socials són més efectives que polítiques esportives. A l'any 1972, Nixon va firmar una llei on totes les universitats, que és la Title IX, que es diu, va ser molt determinant perquè va obligar a les universitats a becar amb les mateixes igualtats de condicions dones que els homes. Això, la conseqüència va ser que van anar moltes noies a practicar el futbol i li van donar una visibilitat, perquè les beques eren més econòmiques i estaven becades. No es va pensar per guanyar mundials aquesta llei. Va ser una llei educativa per igualitari, no? En aquest cas va bé. En canvi, en el futbol masculí encara es busquen exestrelles, ja des del Cosmos de Johan Cruyff, el Messi de Miami,
1: Beckenbauer, sí, sí.
0: Busquen jugadors que han triomfat d'Europa aquí, però no generen prou interès i això no crea adherència amb els jugadors del carrer, no? França va saber entendre que el seu potencial africà, amb les, diguéssim, amb les qualitats i recursos, sobretot europeus, podia ser una bona mesura per tindre èxit. Ho ha fet. Jo crec que Estats Units, que té 350 milions d'habitants i rendeix menys que Islàndia, que té 350 mil habitants, només crec que pot sortir endavant si entén el que va fer França ells amb Sud-amèrica. Els llatins, que estan creixent molt i tenen cultura futbolística, poden ser el futur del futbol d'Estats Units, tot i que ells tenen tres esports reis molt americans que no estan massa disposats a que els prengui el protagonisme.
1: Exacte.
0: Sí, per tant, és un tema molt interessant. És a dir, al final, el Golden ve a dir que la geopolítica, la cultura, l'antropologia té una incidència directa en el resultat i en el rendiment molt més que la majoria de tertúlies futbolístiques que es fan tàctiques.
1: Vaig a canviar de tema perquè corregeix-me si m'equivoco, ara anem a una mica a un tema més local, perquè tot aquest projecte neix a partir d'un estudi sobre els jugadors nascuts a la província de Lleida que han jugat a primera divisió, no?
0: Aquí ens vam trobar la primera gran sorpresa. I va ser, l'estudi el començo a fer el 2010, quan Espanya guanya el Mundial de Sud-àfrica, on havia l'equip titular dos jugadors de Lleida, que és Carles Puyol i Joan Capdevila. Dos jugadors titulars. Em va cridar l'atenció que els dos fossin defensa...
1: De Tàrrega i de la Pobla de...
0: De Tàrrega i Pobla de Segur.
1: Pobla de Segur.
0: Em va cridar l'atenció que fossin de poble i defenses, i físicament forts, i que el tècnic no fos una gran especialitat d'en ells, però en canvi fossin un compromís. Vaig voler veure si això era una...
1: Un patró,
0: una tendència o una casualitat. I aquí és com van fer l'estudi. De tots els jugadors nascuts a la província de Lleida des del 1929 fins al 2025, l'any passat, que han jugat a primera divisió. I aquí ens trobem una gran sorpresa. On els jugadors de muntanya, de zones allunyades del poder, on la gent no mira el futbol, on tenen dificultats de recursos, aquells són els que han arribat. I en posicions defensives, de pivots... No
1: més de sacrifici, més de...
0: I té una relació directa, perquè quan tu estàs a la muntanya, el llibre és la comparativa
1: sí, sí, sí.
0: Puyol-Gerard Piqué. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Gerard Piqué, Sant Gervasi i elegància. Puyol-muntanya, contundència.
1: I és el tàndem, és a dir, la barreja...
0: És positivíssima. Els equilibris en qualsevol disciplina és bona, no? El polibon o el polimalo, el defensa fort, el defensa tècnic, no? Sempre hi ha sinergies que ajuden. I en el cas dels jugadors de Lleida, el 80% que han arribat a primera divisió són de zones allunyades de les ciutats, i de caràcter defensiu i físic.

No, Chema, el meu amic Aitor Gómez. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornarem, però, dilluns amb una nova edició de la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya. Ara toca la brúixola, amb Marta García Aller, o la segona part del Betis Real Madrid a través de la web i de l'APP amb el Ràdio Estàdio. En qualsevol cas, ràdio tot el cap de setmana. Que sigui bo, cuideu-vos molt.

0: tengas un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, sí. I aquest estiu, si altres estius, i sempre amb Nolan de protagonista, quan hi ha un duet de pel·lícules que s'enduen tota la taquilla, no?, als estius, si el gran duet, el gran duel va ser Barbie i Oppenheimer, doncs aquest estiu ha sigut Spider-Man.

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim parlant de cinema, com teníem ganes d'estar en aquesta secció amb en Pablo Mérida, igual com també tenim ganes d'escoltar l'Òscar a la secció d'història d'aquí una estona, però és que clar, la vida sigue, todo vuelve, la vuelta al cole, i les vueltes a que en Pablo Mérida ens explica què arriba aquesta setmana, que, com dèiem abans a la pausa, poden venir amb moltes bones intencions, però que es posin a fer una redacció de com anar l'estiu, perquè el top 3 ja us avancem que serà Tadeo Jones, l'Odissea i Spider-Man d'aquesta setmana.
1: Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que ninguna pienso que vaya a colarse en el top 3. Es una semana muy original en el sentido en el que podríamos agrupar los estrenos en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos el cine más